0: tant ingredients del Prat, els vins del Penedès, per exemple, i el producte del Mediterrani. Doncs tot just han fet el moment de descobrir la placa, ara estan ensenyant, estan els regidors de comerç, la regidora de comerç Mar Sicília, el regidor de turisme Guillermo Massana, que estan fent aquesta petita visita per al restaurant també, parlant amb el Vicente Lladró, que és el responsable actual del restaurant, i li han fet també, li han regalat unes flors en commemoració d'aquest emblemàtic, aquesta nova placa, i han brindat també amb cava, igual que succeïa abans quan hem parlat, Anna, també al restaurant Les Botes, que és l'altre restaurant que avui els dos, tots junts, han rebut, doncs a les 11 primer un i ara l'havien l'altre, aquestes plaques emblemàtiques.
1: Doncs aquí hem estat nosaltres per explicar el que ha passat amb la nova concessió d'aquests 7 distintius a restaurants, sens dubte, clàssics de Castelldefels, el restaurant Les Botes i el restaurant El Avión, amb moltes generacions ja que han continuat amb el negoci, en aquest cas, de la restauració. Moltíssimes gràcies, Miguel Navarro i Estefania González.
0: Gràcies a tu, Anna. Bon dia.
1: Bon dia. Doncs nou lliurament, en aquest cas d'aquesta placa emblemàtics, d'aquest reconeixement a comerços de la ciutat, molt veterans amb molts anys d'història, i en aquest cas han estat dos restaurants clàssics de la ciutat, el restaurant Les Botes i el restaurant El Avión, i allà ha estat la nostra unitat mòbil per explicar el que ha passat.
2: Radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org
8: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
9: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
2: Són 20 euros. Pagaran en efectiu o amb tarja?
3: No, no, amb tarja no, amb targeta.
2: Ai, és veritat, sempre tinc aquest dubte. Doncs ja pot pagar. Apropi la targeta al lector, sisplau.
1: A punt de sal. En català, la paraula targeta designa un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per identificar-se, donar-se a conèixer, acreditar alguna cosa. I també designa la targeta magnètica que permet pagar sense portar diners en metàl·lic. Per exemple, aquí tens la meva targeta de visita. L'àrbitre va ensenyar-li una targeta groga. O he perdut la targeta de crèdit. A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Doncs parlem ara d'un llibre que es titula Chicas, hablemos de dinero, haz que tus ahorros te trabajen para ti, lo edita Larús i lo escribe Elena Moya. Ella va néixer i créixer a Tarragona, es va formar com a periodista, va cursar un màster en periodisme financer als Estats Units, finançat amb una beca Fulbright. Elena ha seguit els mercats financers durant més de 30 anys com a periodista en Espanya, als Estats Units i Anglaterra, al Periódico de Catalunya, Bloomberg, Reuters o The Guardian, o com a professional de la inversió en gestores de fons. El seu rol ve recolzar per la certificació CFA, Chartered Financial Analyst, la més prestigiosa en el món financer internacional. Elena és autora de 4 novel·les, Los Olivos de Belchite, La maestra de Republicana, La candidata i L'altra orilla, i va fundar i dirigeix el Festival Literari Internacional de Morella, el FLIM. Què tal, Elena? Molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies i bon dia.
0: Bon dia. Per què, què és el que et va decidir escriure aquest llibre, que no té res a veure amb les 4 novel·les teves anteriors, no?
1: Efectivament, perquè a veure, jo professionalment treballo al sector financer, però bàsicament perquè jo he viscut 25 anys a Londres i veia que la gent que jugava al meu equip de futbol a Londres, que era un univers bastant dispers i divers, semblava que tinguessin més possibilitats que feien amb la seva vida, més del que volien, que no pas les meves amigues a Catalunya o a Espanya, que semblava que tothom estigués doncs, més esclavitzat en una feina que no li agrada o martiritzat o amb una relació potser de la que no es poden acabar de marxar i trobar un pis o de realitzar els seus somnis. No? I en canvi, el meu equip de futbol anglès n'hi havia dues que se'n van estalviar i se'n van a fer el tomb pel món. Unes altres van canviar totalment de carrera professional. Unes altres, si les van fer fora de la feina pel que fos, es van poder reinventar. I dic, clar, perquè aquí tenen accés, a veure, és un altre tipus d'economia, està clar, no? Però moltes d'elles han tingut la possibilitat d'invertir, han tingut uns mercats financers que els hi han possibilitat doncs, fer créixer els seus estalvis, fer que els diners treballin per ella i en un moment donat, doncs que de sobte tenir doncs, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000 euros, cadascú en la seva mesura, però poder realitzar els seus somnis, no? I d'una manera que et donguin independència i que t'apropin doncs, a complir els seus objectius.
0: I és el que et va moure a escriure aquest llibre, el poder tenir doncs, un projecte de vida, saber com utilitzar els diners o com ens poden ajudar a fer aquests canvis, no?
1: Sí, totalment, per empoderar les dones d'Espanya, perquè jo, com que treballo al sector, doncs molta gent m'ho diu, és que jo no sé res de finances, i molta gent, jo escolto, no, si jo ja tinc feina, jo amb el que guanyo cada mes ja en tinc prou. Dic, però és que, a veure, si tu vols subsistir, i que també és una opció que per molts i moltes doncs és molt raonable, no? Però jo també conec molta gent que no es conforma en subsistir, que ve a la vida per ser feliç, per fer feliços els altres i per a tots ens agrada aconseguir coses, sobretot les que mai ni ens havíem plantejat que poguéssim aconseguir, o penses, no, això no és per mi, no? El de tenir iniciativa, obrir un negoci, anar a donar la volta al món, pensar, oh, això és pels altres. No, el que vull és empoderar la dona espanyola i catalana i dir-li, tu pots tenir tots aquests somnis, no? I la barrera em sembla que mental és més important, és més gran que la guerrera tècnica. Ara, afortunadament, hi ha moltes plataformes, assessors que ens poden ajudar tècnicament i en quant a coneixements, jo crec que amb el meu llibre ja n'hi ha prou, no? O sigui, de saber el que has de fer i on invertir, com el gimnàs. El moment més dur de l'experiència del gimnàs no és quan estàs corrent a la màquina, és aixecar-te del sofà. Llavors, també el moment més difícil de la

0: passió i del complir els somnis, és dir, no, jo vull, no em vull estar aquí amagat o amagada darrere de la meva rutina, no, jo el meu somni tota la vida ha estat començar un taller d'això, o posar-me en forma, o donar la volta al món, o parlar idiomes, o mirar, em vull fer psicòloga, o jo vull aprendre carpinteria, jo que sé, mil coses, no? O fer anar-me amb un màster en una universitat de prestigi estrangera, coses que ens pensem que no estan al nostre abast, però sí, sí que moltes vegades sí que hi són.
1: I per on hem de començar, Helena?
0: Bueno, doncs, a veure, això no és publicitat. O sigui, ja, llegint el meu llibre jo crec que és un bon començament per molts motius. El principal és per entendre que la inversió va de objectius. O sigui, això no va de, mira, l'inflació puja, ara no hem de comprar renta fixa, no, perquè ningú sap el que faran els bancs centrals. No, ningú té una bola de cristal. A més, no és que només nosaltres ens equivoquem i els gestors de fons s'equivoquen, és que els bancs centrals s'equivoquen amb les seves previsions. Sí, no, no, i això tampoc va de la publicitat aquesta enganyosa que de vegades ve programes que uns, sí, sí, si te poses a comprar criptomonedes, tu compraràs aquest cotxasso. No, no, jo estic parlant d'inversió professional, assenyada, a poc a poc, però sobretot amb objectius. Tu vas invertir com anar al port. Tu no te puges amb un vaixell segons on bufi el vent. Tu te poses al vaixell on va on tu vols anar. Doncs la inversió és el mateix. Tu tens un objectiu a curt plaç perquè has de pagar un deute, te vols casar, has de pagar l'entrada a un pis, el que sigui. Llavors, la renda fixa a curt plaç és l'actiu més adient per aquest objectiu. Si poses els teus diners a la borsa s'enfonsa, l'has fotut, o sigui, no, segons l'objectiu. Ara, si el teu objectiu és a mig o llarg plaç, bé, molt bé, doncs pots tenir una miqueta en renda variable, que és el que es coneix com la borsa, però una miqueta en renda fixa per si les mosques, per si també hi ha una recessió. Però si el teu objectiu és complementar una jubilació, perquè no ens enganyem, el model de finançament de la jubilació a Espanya és absolutament insostenible, no donarà, i això també ja s'ha dit molt, molt alt, llavors, si és molt a llarg plaç, a 10, 20 anys, doncs sí, posa els diners a la borsa, però sense pagar gaires comissions, amb uns fons indexats, renta variable global, jo no entenc, sí, jo tinc accions a Telefònica, Repsol, bueno, això és com viure a les cavernes del món de la inversió, no? Una renda variable global que et dongui i poc a poc, cada mes, anar posant 100 eurets, 200, 500, els que tingueu, no? Els que podeu. Anar posant, perquè això és l'efecte d'interès compost. És com una bola de neu que cada cop que va baixant adquireix velocitat i es fa més gran. La inversió creix també amb aquesta mesura. A més tinguis, clar, el teu patrimoni anirà pujant i s'anirà fent més gran. I, sobretot, si veieu els titulars, la força s'enfonsa, no fer res. No fer res. Si la vostra... És com si us volguéssiu comprar una assegurança quan la casa s'està incendiant. O que hi hagi esteu en un creuer a Nova York i hi ha unes onades i us voleu tirar l'aigua. O sigui, no, és que just quan menys us convé. I està demostrat que els inversors d'anar a peu compren quan el mercat està alt, per tothom en parla, oh, jo he guanyat, tal, i venen quan el mercat baixa, que és el pitjor que poden fer. O sigui, això tu vas a poc, anar pagant cada mes i quan t'arribi l'hora de dir, bé, jo ja he arribat al meu objectiu, jo ara vull obrir el meu negoci, vull fer, llavors sí, llavors vens i realitzes el que volies.
1: Mm. A tu, professionalment, què t'ha ensenyat el món financer com a periodista?
0: Jo sempre vaig tenir molta curiositat. Abans de ser financera vaig ser periodista financera. Jo vaig llegir molt, sobretot llegint, perquè quan jo treballava aquí a Espanya, lamentablement no hi havia molta gent que en sabés molt de mercats perquè el nostre país estava monopolitzat per tres grans bancs. Hi havia petites empreses d'inversió, però moltes estaven a Madrid. I també era una època on la gent, jo me'n recordo algun banquer un cop em va dir, sí, Helena, però això són operacions complexes, muy complexes, operacions financeres muy complexes. Bueno, 30 anys després ja amb el CFA i aquest, jo no hi ha res financer que no pugui explicar, res, res. Hi ha un professor de finances un cop em va dir, mira, nosaltres diem 100 punts bàsics perquè si diem 1% ens entén tothom. Sí, l'època aquesta de que utilitzem el llenguatge tècnic per confundir els altres i colar-los comissions més altes, això ja ha passat. O sigui, ara per llei podem anar al banc i que ens ho expliquin clar i català. I si no poden, estem protegits per la llei per anar i dir pues que porta un altre que m'ho expliqui millor. O sigui, el meu llibre s'entén perfectíssimament, tothom amb un mínim d'educació ho entén perfectíssimament. I ara, afortunadament, hi ha manuals d'inversió, o el meu llibre, o altres també, que ho expliquen millor cada vegada. I hi ha dones, a Espanya, de fet, és un país on moltes gestores de fons són dones, i dones increïbles que ho fan molt bé. Jo el primer que faria sí, seria informar-me, sobretot per les que no sigui un món que domineu, amb el meu llibre o altres, però és que posant a Google món de la inversió, però el que passa és que jo, clar, recomanaria el meu llibre abans, sí, perquè a saber el que te trobaràs pel Google i ja no parlem de l'agència artificial. Però subratllo que no crec que el tema tècnic sigui el principal, eh? Per mi és més mental.
1: Tot i així, continuarà havent prejudicis a l'hora d'invertir si no s'has familiaritzat doncs, en aquest món. Recordem l'escàndol que va succeir fa uns anys amb aquells fons on gent invertia i després va perdre els diners, sí, no?
0: Sí, amb les preferentes, sí.
1: Les preferentes. Per què va passar això?
0: Bueno, sí, perquè, a veure, no estava regulat i era publicitat enganyosa, o sigui, no t'estaven dient que aquells diners es podien perdre. Ara, afortunadament, després d'allò i després de la crisi financera, el món està molt millor regulat, els bancs estan millor regulats, ara hi ha molta més policia. I si tu vas al banc i te fan signar una cosa que no entens, el banc se pot portar una multa molt gran, eh? El que passa és que jo ja sé que hi ha gent que va al banc i que li diu, però tu entens, no? I l'altre, no, però bueno, posa que sí. Ja està. Jo us urgiria a totes a no fer això. A totes i a tots a no fer això. Si no ho enteneu, res de res. Jo, en el fons, tot és molt més fàcil del que sembla. És, a veure, exactament quina comissió hi ha aquí. I que t'ho diguin, però totes, eh? I exigir no és la comissió d'això i la comissió de l'altra. No, no, no, no. Un número, el total, ho podeu exigir. El total de la comissió és i demanar comissions mínimes. A les plataformes online es pot invertir per comissions de menys del 1% i això és possible. L'avantatge, sempre us donarà, clar, anar amb ignorància, els hi estàs posant més fàcil, no, que doncs no sortir amb una solució òptima per tu. El coneixement sempre és bo i jo crec que un cop llegit el llibre, un cop sobretot tenir l'objectiu de dir, mira, jo el que vull és això. I llavors ja estàs dient si vas al curt, al llarg o al mig plaç. I el llibre ja ho poses per aquest perfil, aquest tipus d'actiu et donarà això. Llavors tu ja pots anar al banc i dir, mira, jo tinc un objectiu i he llegit que això me convé. Llavors que et donin una oferta.
1: Molt bé. Parlem d'una altra de les teves activitats paral·leles al teu desenvolupament professional com a periodista financera, al món financer, i és que et dirigeixes també al Festival Literari Internacional de Morella.
0: Sí, sí, sí.
1: Explica'ns una mica en què consisteix, quins són els objectius o on se senta aquest festival.
0: Doncs és l'altra banda, no? És el seny i la rauxa, com si diem, no? A veure, el món financer i el que faig. El món financer sí que és per ajudar la gent a guanyar diners i a complir els seus somnis. I amb el Festival Internacional de Morella és més a cuidar la part emocional, no? És un festival, jo vaig viure a Londres molts anys i feien el High Festival són uns festivals, doncs tu vas a veure autors, vas a un poblet petit a Gales, vas a un dia avall, unes sessions són al pub, les altres eren al teatre, les altres eren al cine. Jo sempre havia tingut l'il·lusió d'això, portar-ho aquí, no? Jo soc de Tarragona, meitat de Tarragona, meitat de Morella, i Tarragona m'ha semblat una ciutat més gran, no? Això és més maco fer-ho en un poble, perquè costa molt menys anar i tornar, doncs l'any que va venir Eduardo Mendoza, doncs la gent se li podia apropar pel carrer, estava per allà sentat. Aquest any ve la Manuela Carmena, ve la Victoria Camps, bueno, hem tingut l'Empart Moliner, hem tingut el Manuel Javois, bueno, hem tingut gent a la Carme Riera, a la Nieves Concostrina, hem tingut a molta penya molt, molt interessant, però a part de no volem ser allò un festival per a erudits que llegeixen, es passen el dia llegint a ulleres. No, no, tenim sessions de iogues, tres cates de vins, una ruta sobre l'Espanya buida i la bretxa rural, un campionat d'escacs, una música irlandesa amb un guitarrista, un concert de cello a l'aire lliure, i, bueno, i el tema, sempre tenim un tema, i aquest any és dones, igualtat, quan? I bueno, també tindrem el panell de Xiques Hablemos de Dinero sobre la bretxa de gènere, però aquesta bretxa també la tractem des de, amb un panel de chefs, totes dones. O sigui, hi ha molta cuinera i molta cuinera domèstica, però qui té les estrelles Michelin són els homes. O sigui, aquí què passa, no? I doncs es tracta de parlar també d'aquest tema des de, per exemple, el punt de vista esportiu. La diferència entre els homes d'esportistes d'èlit, homes i dones. I ve la Imma Puig, que va ser la psicòloga del Barça i la psicòloga personal de l'Iniesta, i la Nina Pont, que és la presidenta del club de bàsquet femení Manresa, que va ser la primera espanyola que se'n va anar a jugar professionalment als Estats Units, abans que el Fernando Martín. I es tracta de... jo dic que és com una mena d'espa cultural, millor que un jacuzzi. Jo estar allí fent una cata de vins gratuïta, m'estimo més, en lloc d'estar en un jacuzzi, m'estimo molt més estar en un convent del segle XIII on farem la inauguració, fent una cata de vins gratuïta i allí xitxat amb la Manuela Carmena. O sigui, tots els nostres actes són gratuïts també, menys quan donem menjar, perquè entenem la cultura és per tots. No volem acabar sent aquests festivals de guatxis que t'acosta 20 euros al panell. No, no, nosaltres som gratis per tots.
1: És un festival que no és competitiu tampoc, no?
0: No, que va, no, no. No. Tenim una newsletter i la gent la rep, però no mirem l'algoritme, el tenim adormit, ni mirem res, però tampoc tenim temps, som tots voluntaris, no? Però no busquem perfil demogràfic del Flimero en absolut, contra més divers i contra més, i no s'ha de reservar. A veure si de sobte vinguessin 1 milió de persones, doncs sí que hauríem de posar entrades i tal, no?, per controlar la seguretat. Però anem omplint el teatre, la gent va venint, jo us animaria, no està gaire lluny. A més, pots travessar el Priorat, també de camí cap a Morella, és una part del nostre país que la gent no coneix gaire, perquè hi havia una carretera dolentíssima, ara ha millorat moltíssim. I és un viatge molt maco i sobretot és per la gent que estem a prop de les grans ciutats. És una manera també d'estar al camp. Jo vaig estar la setmana passada i encara fa una olor a romaní amb el que ha plogut. Preciós, també qui vos agrada una d'excursió és molt maco. I el menjar, bueno, hi ha molta trufa negra, el menjar és estupendo. O sigui, menja un filet de vedella o peix, no és un lloc de peix, és més carnívor, però bueno, uns arrossos també boníssims.
1: Quan se celebra aquest festival?
0: Doncs d'aquí hi ha una setmana i mitja. Aquest cap de setmana no el vinent, 15, 16 i 17, i sí, la inauguració al convent del segle XIII hi ha el divendres al vespre i tot el dia dissabte i al matí del diumenge. I us convidaria tots a venir perquè nosaltres quan ho publiquem i vam fer la presentació aquí a Barcelona no volem likes, no volem que ningú ens doni likes, volem culs a les cadires i mans, volem que vingueu i que participeu. De fet, aquest any també amb el tema dels vins tenim 3 bodegues locals amb vins que són molt autòctons de la terra de Castelló, el vino Carlón, que és un vi que s'està intentant recuperar, i intentem que tot sigui molt sostenible. Ve la del diari Ara, la Rosa Rodona, a fer la taula compartida i allí hi haurà productors locals i ens explicaran a veure quant costa portar aquesta tomaca de la terra al plat. I ens ho aniran explicant. O sigui, intentem ser molt arrelats a l'entorn i a la comarca dels ports.
1: Doncs per a més informació, la pàgina web del festival, flim.es, no, Helena?
0: Exactament, allí ja teniu el programa. A les 2 activitats, a la taula compartida i la ruta gastro, sí que us heu d'apuntar perquè hi ha places limitades perquè es dona menjar, però tot el més és, mira, entreu i participeu. És el programa molt, jo crec que molt plural. També parlarem d'incendis. Bueno, tenim un catedràtic, un morellà que és catedràtic d'aquí de l'Autònoma, en Xavi Carol, que porta els millors experts d'Espanya en incendis, que a Espanya és un problema molt gran. També parlarem d'incendis. També parlarem de... bueno, amb la Carmena i el magistrat aquest Ximo Bosch valencià, també parlarem de la justícia, del que li està passant a la justícia espanyola, i la simultània d'escacs allí sota els porxos, perquè per qui us agradi, bueno, ja el darrer, jo soc molt apassionada del futbol, i cada any hem tingut un panell de futbol, no? I jo els dic als tres tenors, ve l'Antoni Bassas, el Ramon Besa i el Toni Padilla, Ramon Besa del País, el Toni Padilla de l'Ara, i els dic als tres tenors, i anem a la cafeteria de l'hotel, bueno, de gom a gom tots els anys, i allí la gent pregunta molt, i és un debat molt interessant, i allí sí que és qui guanya la Lliga, i va ser penalti, no va ser penalti.
1: I a més, l'alcalde Ramon Besa, que és un home molt atractiu explicant les coses, i molt amè, també, eh?
0: Sí, ui, el Ramon té fans allà on va. I és el cinquè any que ha vingut. O sigui, de cinc flims, el Ramon ha estat el cinc. O sigui, és el flim, és el poster boy del flim. A Morella se l'estimen. Bueno, tenim el que ens dona pels participants un regalet que són un oli d'oliva, Barona la Vella, d'unes oliveres mil·lenàries d'allà a Sant Mateu. Ens dona unes llaunetes pels participants, però nosaltres no podem comprar res, no? I aquest, bueno, l'estira de cap quan ve el Ramon, és el, clar, perquè no viuen a Barcelona, estan allí vivent a Sant Mateu entre oliveres milionàries, i clar, quan venen, doncs, l'Antoni Bassas i el Toni Padilla, doncs els escolten amb uns ulls com a plats. I clar, també ho fem per això a Morella, no?, per apropar la cultura, doncs, al món rural. A les grans ciutats tothom està molt acostumat a veure tothom, però al món rural no tant, no? I és molt maco i la gent també és molt, molt agraïda. I jo faig el Club de l'Inversor, també el faig allà a Morella, està a tope. I la gent que no es pensi, perquè un any vam fer una ruta astronòmica i aquests que venien de la capital es pensaven que sortiria un iaio amb un gaiato dient: mira, avui hi ha núvol i demà plantaré tomàquets. I te van venir els de l'Associació Astronòmica de Morella amb tres telescopis que van veure allà amb un làser allí i van veure les anelles de Saturn. I van flipar aquests de la capital. Dic: mira, ens pensàvem que veníem aquí a una ruta d'agricultors i estem a la NASA.
1: Molt bé, doncs, Elena Moya, moltíssimes gràcies per aquest llibre, Chicas Hablemos de Dinero, que tus ahorros trabajen para ti, molt pràctic per saber, per tenir més cultura financera, i èxit amb aquesta nova edició del Festival Literari Internacional de Morella. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Bon dia, Elena.
0: Bon dia.
1: Adéu.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: I see some.
4: I see some.
3: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son, ahí sí son. I get a rush. Al magazine I get a rush. De Ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
0: La mitja hora monogràfica de Ràdio Castelldefels. Monogràfics d'artistes i grups.

0: hogar sin libros es como un cuerpo sin alma, de Cicerón.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Molt ben llegit, Carla.
2: Gràcies.
1: Ben tornat, Lluc.
3: Bones.
1: Hola, Mireia.
4: Hola, Misha.
1: I ben tornada, Nina.
5: Hola.
0: Ha venido para quedarse, la Nina.
5: Sí, m'està encantando. D'aquí no em moveu, eh?
1: Nosaltres celebrem tornar-te a tenir aquí amb nosaltres. Doncs bé, avui tenim un programa ple de reptes.
0: Tinc unes ganes, Misha, tinc unes ganes.
1: Què farem avui, Carla? Explica-ho, explica-ho.
0: Mira, vamos a hacer dos juegos. Uh-huh. En el primero vamos a leer unos fragmentos de unos libros que todo el mundo conocemos. Y los demás van a tener que adivinar qué libro es. Y en el segundo vamos a leer también fragmentos de relatos nuestros propios.
1: Exacte. I a més, avui comptem amb nosaltres, com he dit, amb la Nina Roma, que ella, a més, també és autora, poeta, i ens llegirà fins i tot un fragment seu.
5: Gràcies, Misha.
0: O sea, la suerte que tenéis. O sea, esto sí. Es primicia, ¿eh?
5: Bueno.
1: Però anem a començar pel principi. Endavant amb Endevina Endevinalla.

0: Efectivament, arriba el moment de posar-nos a prova i també us convidem a jugar des de casa. Sereu capaços d'endevinar de quin llibre es tracta? Vinga, Lluc, vols fer els honors?
1: Vinga, a veure... Vale, jo llegiré el fragment.
0: Vinga.
1: Sí. No sabia com de llarg havia de ser, així que...
0: No portat... massa llarg.
1: No és excessivament llarg.
0: Perfecte.
1: Però, bueno, si no, em talleu quan vulgueu.
0: Vinga.
1: I ja està. Había sido una tarde muy larga. Victoria estaba destrozada y no tenía fuerzas para hacer más preguntas. Incluso cuando vi, ha llorado tanto que ya no le quedaban más lágrimas.
0: Ok. No, no, tío. ¿Hi ha més fragment o...?
1: ¿Voleu que segueixi?
0: Puc llançar jo una proposta, a veure sí. si l'encerto?
2: Misha, no puede ser, tío.
0: Pot ser que sigui... Memòries d'Eidun?
1: Molt bé, Misha, no la que em coneixes.
2: Oh, no! De verdad.
0: Bueno, no sabia dir-te si el primer, el segon o el tercer.
1: És el primer, és el primer.
0: Vale, vale.
2: Quiero ganar y contigo no se puede. Es que no se puede. Pues yo lo voy a poner más difícil, ¿eh?
0: Okay.
2: Yo lo voy a poner más difícil. Vale.
0: Es que m'ha sonat Victoria, dic, pot ser o pot no ser, però...
1: He de dir que he estat buscant un fragment on no sortís com a mínim Kirtash, perquè he pensat, igual és passar-se, no?
0: Sí. Molt bé, Carla, toca.
2: Vale. A ver si sois capaces. El gran hermano te vigila.
0: ¡No mames! ¡Calla! 84.
2: Pero, oh, vale, vale. No, no, no. Espérate, que tengo otra. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate.
0: Però, madre...
2: No, no, espérate.
0: No, però, mira, ya haberla deixat llegir una miqueta més.
2: No, no, no puede ser.
3: Tanco la boca.
2: Así no se puede jugar, ¿eh? Así no se puede jugar. No debo tener miedo. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Dilo.
4: ¿Dune?
2: Sí.
0: Uau!
3: Estem molt increïbles, Carla, eh?
0: Em trec el barret. Aquesta sí que no l'hauria endevinat mai.
4: És que, a més, és una frase que a mi també se'm va quedar molt gravada.
0: Uau!
2: No sé.
0: Uau, però molt ben escollida.
2: Pues me he hecho la difícil y ha sido la primera en caer. Esto es un cachondeo, de verdad.
0: Vinga, a veure si endevineu la meva ràpid. Va. Vinga, jo us dono permís d'interrompre'm, encara que sigui la primera línia.
2: Oh, no, hombre, no, m'han interrompido a mi en la primera palabra.
0: Vinga, diu així... Mira, jo no volia ser un mastís. Si estàs... No? No? Encara en res? Vinga.
2: No, sí, sí, la miré ja. Dilo
4: no,
2: ja.
4: No, no, és que sé de què és, però no me'n recordo el nom.
0: Una més. Si estàs llegint aquest llibre perquè penses que potser tu també ho ets, t'aconsello que el tanquis ara mateix. Creu-me el que la mare... Creu-te, perdó. El que la mare o el pare t'hagin explicat sobre el teu naixement i procura fer vida normal. Ser mastís és perillós. Fa por. I tot sovint et porta a morir de maneres francament desagradables.
1: O és Percy Jackson o no tinc ni idea.
0: Ding, ding, ding! Sí, senyor!
1: Jo he de dir que has dit mastís i he dit, deve ser-lo, però suposo que m'ha passat una mica com tu amb la Victòria, que era com, podria ser-ho, però... I si no?
0: Efectivament. Molt bé, punt pel Lluc.
1: He guanyat.
4: Bé, jo tinc un parell, però per si una és molt difícil, l'altra... Jo sé que la Misha la coneixerà.
0: Ui, a veure.
4: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
0: Nina, ¿tú la saps?
5: Davant, davant.
0: No, no, tu...
5: No, no, no, no, no, no, sí.
0: Ah, no. A veure, i vosaltres, no?
2: No.
0: 100 anys de soledad.
3: Uau, jo sempre busco que... Clar, tu no estàs batxillerat.
1: A mi em digués, Carla, que jo tinc un punt.
0: Bé! Molt bé, bona, bona, bona. És que és com molt mític. He de reconèixer que no l'he llegit, però és que és un inici tan mític que...
4: Sí, és que jo havia escrit sobretot inicis, perquè, o sigui, d'aquests que et queden gravats.
0: Sí, molt bé, molt bé. Doncs, vols dir-li el segon fragment a la Nina?
4: Sí.
0: Vinga.
2: Ah, pues entonces la Mireia no, no, Mireia
4: no, jo no puc participar en aquesta. Tinc dues idees.
1: Home, bueno, faltaria que interrompis per ti la lluna que ha buscat ella.
4: Escull algun?
0: Vinga, doncs a veure si endevinem...
5: No, és que són...
0: A veure, és que són fàcils, sí. Aquests.
2: A veure, ja, a veure, bueno. dilo.
0: Vinga,
5: a veure. Que cuando llegó el Samsa se despertó una
2: tío,
5: mañana...
2: Tío, Metamorfosis, ¿no?
0: Bona, sí. A més, justament el programa que vam fer de Sant Jordi vam parlar de Gregor Samsa, també. Sí. Vinga, un segon. I ara deixem-la llegir.
5: Que em va tu camí.
0: Sí. Correcte, correcte. Vinga, ara sí, deixem-la llegir.
2: Ah, ara deixem-la llegir-la.
0: Vinga,
2: ara...
0: una altra.
5: Vale, una altra. Un rock... Bueno, és igual, no digueu. El senyor i la senyora Dudley, que vivien al número 4 de Private Life, estaven orgullosos de dir que eren molt normals.
1: Carla.
0: No, en sèrio?
1: Carla.
0: Carla, no?
2: No.
0: Carla, en sèrio?
1: Carla.
0: Carla.
2: Espera, espera, és que no estava escuchando. Espera.
5: És lo mejor del mundo.
0: Repeteix-lo, sisplau.
5: Sí, sí. El senyor i la senyora Dudley, que vivien al número 4 de Private Drive, estaven orgullosos.
0: Bueno, crec que se l'estaven aquí els companys els tècnics.
5: Sí.
0: Tècnics. s'estan manifestant i tot.
5: Els bollosos ja dic que eren normals. Pista. Eren normals. Ells volien ser normals.
1: Pista, té a veure amb terfes.
2: Que no, que no, que no, que no.
5: Hòstia.
2: Ah, Harry Potter.
0: Ara, bravo! Sí, era Harry
4: Pista
0: Potter.
4: Musical.
1: I la terfa de la J.K. Rowling. Perdoneu.
0: Molt bé, doncs fem una petita pausa musical aquí al Club dels Experts i tornem de seguida. Ei, prova superada amb nota, eh? Ho hem fet tots super, super, super bé. I molt, bon, molt ben escollits aquests.
1: No, ha guanyat al final la Carla, eh? La Carla té dos punts i jo un.
0: Ah, jo no estava portant el compte.
1: No, ja, però jo contra la Carla sí. I ha guanyat.
0: I en certes dos també.
1: Ja, Misha, però com tu no competia en cap moment.
0: Ah, ok.
1: Aquí no hi havia competició. I contra la Mireia, clarament, tampoc.
0: Molt bé, doncs ara sí, fem una petita pausa i us deixem amb la cançó Bad Things de Caitlin Rousseau.

0: Mixada-lo todo.
1: Acabeu d'escoltar Bad Things, que és la cançó, una de les cançons de la banda sonora de la sèrie Heated Rivalry, basada en els llibres de la Rachel Reed, que el Lluc i jo tenim pendent de veure. Mm,
2: i que avui han estat a punt de fer-me spoilers i he demanat explícitament que no me'n fessin perquè tenia una amiga amb qui hem de veure.
1: Sabia que aquest dia arribaria. Llavors,
2: no t'han
1: contaminat?
2: No m'han explicat res, tot i que vaig veure un tuit un dia. I oh, vaig veure imatges.
1: Oh!
2: Però okay. no sé res més.
1: Ok. Ok, molt bé, doncs no li farem spoiler al Lluc, però bàsicament si no heu vist la sèrie, feu, perquè és molt xula. Això sí, per majors de 18 anys, estic també intentant convèncer la Mireia perquè
3: sí, la veuré.
1: En versió original, per això.
3: Sí?
1: Sí.
3: Canvia molt?
1: Sí.
3: Sí. Vale. O sigui, no tinc cap problema, no? Perquè no puc fer canxet mentre la veig,
1: no? No, però realment és que val molt la pena. I ara sí, anem a narrar els nostres propis escrits perquè arriba la secció... El meu relat.

0: Sí, arriba el moment de fer volar la nostra imaginació i aquí ens convertim nosaltres en els autors i autores. I precisament avui comptem amb una autora entre nosaltres, amb la Nina Roma, que ens llegirà un fragment d'una de les seves obres.
1: Què
0: ens
1: llegiràs?
0: Sí.
2: Gràcies, Misha. Ho intentem fer-ho bé. És una peça, aquest llibre és una peça que vaig escriure que es diu Tres dies sense temps. Us faig una mica d'introducció perquè, si no, així ho entendreu millor. Fa uns anys em vaig voler... No us passa, no?, que a vegades vols fugir del temps i no trobes la forma de fer-ho. I en aquell moment era mes d'agost i vaig pensar, com no m'agrada mes d'agost, em vaig a tancar a casa. I vaig tancar-me a casa amb les persianes abaixades.
1: Sí, soy.
2: Durant tres dies, sense rellotges, sense ordinador ni mòbil.
0: Wow.
2: I vaig dir al meu pare, d'aquí 72 hores, torna.
0: Wow.
2: I jo estaria aquí, perquè no volia contaminar-me de la llum del sol, perquè no volia saber l'hora que era.
0: Wow.
2: I volia doncs, menjar quan tenia gana, quan tingués gana, dormir quan tingués son, estar i fer el que em plegués en el moment en el que em plegués.
0: Wow.
2: Què va sortir d'aquests tres dies? Doncs un llibre. Perquè bàsicament el que vaig fer va ser llegir i escriure i menjar. I era dir que vaig fer molt pipí. Per què ho dic? Perquè normalment no tenia dones de quantes vegades vas al lavabo.
0: Mm-hmm.
2: El mateix vàter.
1: Hola.
2: I, bueno, perquè surts de casa normalment durant el dia.
0: Mm-hmm.
2: Doncs sembla mentida, però està aquí escrit algunes vegades que vaig dir, he fet pipí.
0: Mm-hmm.
2: Bueno, mira... perquè escrivia tot el que em passava. Llavors sí, sí, em vaig adonar que realment feia molts pipins, clar, en tres dies.
1: Jo ho sento.
2: En fi, és igual. Això és un escrit a raig. I ja el que pensava en aquell moment i tot va fluir. I us deixo un fragment. I diu, ara anava a dormir quan he decidit que abans m'havia de rentar les dents perquè tot just m'acabava de menjar un plat de fabada. I mentre deixava curvar l'aigua damunt del raspall de dents per netejar-lo abans de col·locar-hi la pasta, m'he mirat al mirall, m'he mirat i m'he agradat. M'he trobat bonica, amb les galtes vermelles, com acostumen a mostrar-se a les nits. Diria que és la nit. I la mirada empoderada de qui ha obtingut una victòria, de qui ha assolit alguna cosa que tenia pendent.
0: Wow.
3: M'agrada com ha passat com del costumbrisme a algo com més filosòfic.
1: Literal.
0: Sí. Wow.
2: Bueno, tot el text és així. Vaig saltant d'absurditat a realitat, no? Si voleu llegir, doncs...
0: Doncs recorda'ns el nom de l'obra.
2: Tres dies sense temps.
0: Ah, ara s'entén. Ara s'entén tot, eh? El significat del títol. Nina, moltíssimes gràcies. Ens ha encantat
2: tu,
0: aquest
2: Misha.
0: Fragment. Vinga, qui vol ser el següent?
1: Yo.
0: Venga.
1: Venga.
0: Sin tapó.
1: Se llama Tinta en los dedos, ¿vale? Tengo la habitación llena de libros que compré porque se... Perdón, voy a volver a empezar, ¿vale?
0: Venga.
4: Vale.
1: Se llama Tinta en los dedos. Tengo la habitación llena de libros que compré porque quería ser la persona que los leía, pero aquí sigo, enganchada al brillo de la pantalla a las 3 de la mañana. A veces abro uno al azar y vuelo las páginas. Me da paz, pero también un poco de ansiedad. Hay demasiadas vidas que no voy a vivir, demasiados finales que no son el mío. Me da miedo que mis 20 se queden en un próximamente que nunca llega. Al final, mi vida es como un libro de bolsillo, manchado de café, con las esquinas dobladas y un montón de frases subrayadas que todavía no sé aplicar.
0: Uau. Wow.
2: Que bonic.
0: M'ha encantat. Anava a dir-te el tros de la metàfora de la vida com el llibre de butxaca. M'encanta. Uau.
4: Sí.
0: I t'has plantejat continuar-lo?
1: No, yo suelo hacer esto. Ostres. En plan, trocitos i trocitos.
3: Bueno, algun dia tots aquests trossos poden ensemblar-se d'alguna manera.
2: Sí,
3: eh?
2: Sí.
0: Que jo ho veig com un inici molt potent d'un relat més llarg.
3: I el punt de... Aquí estic com fent scroll amb la pantalla en comptes de llegir.
1: És que literalment lo escribí a les 3 de la mañana. I por eso...
4: Haciendo scroll, ¿eh? I tu... Bueno.
1: I aquí estem. És la típica noche que dices tu, estàs un montón... O sea, estàs... un montón de rato en TikTok cuando deberías de estar durmiendo y dices tú, joder, Carla, ¿por qué no puedes parar, tío? O sea, tienes... Uh-huh. Y te frustras un montón y dices, vale, pues escribo, que es algo bueno en todo el día, ¿vale? Mi aportación del día, y digo, lo escribo, ya hago los deberes para la radio y ya me voy a dormir.
4: A mí me pasa al revés, me pasa a la nit. Oye, al matí. Vull dir, quan em llevo, abans de com sortir al llit, M'estic una estona fent scroll i a vegades dic uau, para.
3: Diuen que de fet és el pitjor, o sigui, ja Barça i ho dic culpable també, que ho estic evitant.
0: Molt bé, doncs, Mireia, per parlar, et toca.
3: Bueno, jo, per variar, he portat un parell de poemes, però... Vinga. O sigui, no els llegiré tots dos, vull que escolliu. Llegeixo un com més que parla, diguem, de...
0: No,
3: amor i bellesa,
0: no.
3: O més picantó.
0: Aquí tries tu.
2: Picant.
4: Hòstia. Picant.
0: Que escoja l'azar.
3: Bueno, no hi ha res explícit.
2: Bueno,
3: explícita.
2: Que escoja l'azar, no passa nada.
0: Vinga, va, picant.
3: Ai, quina vergonya. Fem de la nit un sospir, crit sord, que només ressoni al cos. Fem dels dies un panteix que ens esgoti fins a l'últim alè. I consumim la nostra existència com una espelma en aquest incendi, amb l'amor ben endins mentre s'esgota la nit.
0: Bueno, que no és explícito. Oh. Que no és explícito. Bueno.
4: Totes i cada una de les línies són explícites.
0: Però me ha encantado, o sea, me ha encantado.
4: Amb l'amor ben endins. Sí.
3: Però bueno, aquí sudando. Cadascú...
0: Bueno, ¿quién suda?
3: Bueno, jo quan vaig a córrer també, tothom.
4: Tothom en algun moment del dia.
3: La Misha, si va a la ioga, també suda.
0: Sí, vale, Mireia.
3: Avui he anat a ioga, vull dir, confirmo.
0: No. Jo us he preguntat.
3: Molt bé, sí. ens agrada. Aviam, Misha, tu
2: molt
3: que ens
2: bonic.
0: Porto. Bonic, sobretot. O sigui,
2: home, sí.
0: Bonic, que no, que broma, que sí.
2: Identificada.
0: Gratificada,
3: hemos venido
0: sí.
3: a jugar.
0: Ei, doncs por
3: no
0: supuesto.
3: No sabia que també escrivies poemes, Mireia. La veritat és que sí, tinc un bon grapat. Algun dia em podria fer alguna cosa. Ella ja ho sap, però...
2: Jo ho sé i... Sí, ja toca que la Mireia s'hi posi.
3: I un esquelet de novel·la, però bueno, maybe someday.
2: Bueno, i un recull de poemes.
3: Sí.
0: Sí, doncs planteja tu, Mireia. Clar que sí.
3: Fa molt de vertigen de pensar-ho.
0: Ens hem d'atrevir, ens hem de llançar a la piscina amb aquestes coses. El noi el tens, vull dir...
3: Això sí, això és cert.
0: Aviam, clar, jo no sé si llegir-vos el meu perquè jo he portat un relat breu, però d'una pàgina. Llavors, en comparació, quedarà una miqueta llarg. Si voleu, bueno, és que clar, la gràcia està en el gir final. El llegeixo?
3: Sí, a més, tens molt bona veu, radiofònica, així en
2: gaudirem. Sí, tens la veu superbonica.
0: Ai, merci. Sí. Molt bé, doncs es titula Tocat de l'ala. I és un relat basat en fets reals. I diu així... Aquella tarda d'octubre de 1969, la senyora Irene Miotla planxava les camises del seu marit, escoltant de fons les notícies de la BBC a la televisió. Samuel Beckett es postulava a guanyar el Premi Nobel de Literatura. Manifestants per la pau havien desfilat al voltant de la Casa Blanca demanant que no es llancés ni una sola bomba més al Vietnam. I ara emetien alguna mena d'entrevista. «Oh, és molt amistós, sí», deia un home. «Almenys a mi». No li agrada gaire la meva dona. Creu que el reconeix? Deu fer-ho, perquè el divendres passat, d'entre 50 o 60 persones, em va escollir a mi. El cervell de la senyora Miotla va acabar desconnectant-se. Tornava a recordar les últimes vacances amb el seu marit. En Powell i ella havien anat a Bristol en tren i havien fet una mica de turisme. Fins i tot havien passejat per la platja i el seu marit havia trobat una petxina amb una forma ben curiosa. Però tot allò havia passat.

0: dia i havia anat a parar al cap d'aquell senyor. I no...
1: Ah, però que jo pensava que tu havies creat això.
0: No, no, basat en fets reals. És totalment real. Hi ha l'entrevista amb... I és real, o sigui, és fortíssim.
2: El que és fort és que no et guanyis els quartos gravant audiollibres, perquè és la fusta que tens.
0: Doncs que us escoltin, que us escoltin les editorials.
3: Sí, sí. Però és vaja, que és molt bonic.
0: Sí. Merci. A mi sempre m'agrada molt fer també relats basats en fets reals, perquè hi ha coses que dius, no pot ser que això sigui real, i sí, ho és.
3: Sempre supera la ficció, no?
0: Sí, la realitat supera
4: jo
0: la ficció.
4: Jo típicament faig autoficció.
0: Ah,
4: que és
0: també
4: un terme bastant divertit.
2: Ostres, guai, perquè així hem tingut com una mica de tot, no?
1: No, espera, que fas el Lluc.
2: Sí, sí, per això, que ara amb el Lluc tindrem una mica de tot, vull dir.
0: Vinga, Lluc.
4: He de dir que he triat el menys realista dels meus textos, però tot està dins de la meva col·lecció de Wattpad, coneguda com... bueno, és igual, és de... És igual. És de relats breus romàntics, d'acord?
0: Vinga.
4: Llavors, bueno, es diu Joc de nens. Va començar com un joc de nens. Tots dos estàvem asseguts l'un davant de l'altre a la taverna del poble. Jo feia dies que t'intentava molestar d'aquella manera que fan els amics, convençut que així tu te'n convertiries en un per mi. El to va anar pujant amb cada retret i amb cada broma que ens fèiem, fins que un soroll em va obligar a callar. El so metàl·lic de la teva espasa va ressonar per tot el local. Des de la barra, el taverner no va atrevir-se a imposar-se sobre nosaltres quan jo també vaig desenvainar la meva espasa. I lluitant per tenir la raó, entre somriures, burletes i crits sarcàstics, et faig una estocada que et sorprèn. Rius. Penso, per un moment, que aquesta és la bona, la manera d'acostar-me a tu i repeteixo la jugada. Però aquest cop, la inesperada espasa no t'arrenca cap somriure, sinó que t'arrabassa qualsevol matís de joc i t'omple els ulls de ràbia i de deliri de victòria. Silenci. El fred metall que ara tinc clavat al vell mig de l'estómac no em permet pensar amb claredat. I caic. Caic a terra per no tornar-me a aixecar.
0: Uau!
4: I ja està.
0: He de dir, és molt xulo, però he de dir que he trigat una mica a entendre que lo de l'espasa era una metàfora, perquè era com, uau, estem al món medieval?
4: Sí, no, precisament, exacte, és com tot el text és, clar, és autoficció, és a dir, com és una cosa que d'alguna manera m'ha passat a mi, no? Però com es sentia una mica així.
0: Que xulo, no, com aquesta batalla com... verbal, no? Que després sí. és una espasa que es clava al cor. No?
2: Jo tenia l'esperança que fossin eufemismes, però no diré més, que si no em censuren.
0: Mira, ja no estàs sola, eh? No estàs sola.
3: Jo penso que el mateix.
4: Doncs no patiu, no és aquest tipus de lluita d'espases.
1: És que tu, Mireia, con el recorrido que tienes, pues cualquiera te hace recordar eso.
3: Yo voy a callar para no dejarte en un lugar...
2: Això ho escolten, no? Menors, adults?
0: Sí, així que sí. Intentem que es mantingui per tots els públics.
3: He après molt amb la Mireia, no? Podem dir aquestes coses? Ja està.
0: En fi, doncs, molt xulo, Lluc, m'ha agradat.
4: Gràcies.
0: A tu també t'ho dic sempre, eh? Tens sí, moltes coses escrites.
4: A mi em costa escriure llarg.
0: Has de fer un pensament.
4: Ja ho sé, si voleu, vull.
0: Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí, un programa de rodó, eh? Molt xulo, ens ha quedat avui. Hem llegit fragments altres, hem llegit fragments nostres i recordeu que si voleu saber més sobre aquest programa ens podeu seguir al nostre Instagram @clubdelsexperts.cast. Fins a la propera. Adeu!
2: Adeu! Adeu. Adeu.

0: Thank you.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Terrassa, 8 graus a Vic i 10 a Torres de Segre. Ja és divendres i avui ens centrarem en les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores aquest creuer amb el brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha, com a mínim, una hostessa de vol que es va infectar fora d'aquest vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en la crida a la calma.
1: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
0: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de l'OMS. Avui serem, com dèiem, a Tenerife, amb enviats especials de Catalunya Ràdio, i la idea és que el creuer no toqui port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als seus respectius països. Avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar els 14 espanyols a confinar-se encara que no vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions es mantenen just mentre fa un mes que es decretava la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració de Mossos d'Esquadra en l'assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura d'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra.
2: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
3: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I a dos dies del que el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, analitzarem també la inèdita crisi interna de l'equip blanc.
4: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas... Y evitas lo que ha pasado luego. No estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa. La culpa
0: la
4: tiene...
0: Valverde. Van plens aquesta baralla a la capital espanyola que l'acaba amb uruguaià a l'hospital. L'has titulat avui en portada Crisi sense precedents. I el marca una altra batalla i la imatge per terra. A partir de les 10 també avui plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui ens preguntarem si els pares han de deixar que els nostres fills tinguin sexe a casa nostra. A partir de les 10, el dilema. I a les 11, Mercè Ànega.
5: Si necessita alguna cosa, algun aclariment...
0: Que s'acompanyarà amb Magda Puyo, directora de l'obra La meitat de l'ànima, que es va estrenar dimecres a la Sala Atrium de Barcelona i que serà fins al 7 de juny. I com cada divendres tancarem amb les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, l'humor i el concurs pendent.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb una altra vaga, ara les biblioteques. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha fet una crida a una vaga indefinida diària a partir de dimarts 26 de maig. Serà, per tant, a pocs dies de la selectivitat. Demà, el personal de biblioteques farà ja una manifestació a Barcelona.
0: I a Brussel·les.
2: Avís per navegants a les aerolínies. El comissari de transports ha assegurat al Financial Times que les companyies han de continuar reemborsant els passatgers per les cancel·lacions de vols causades pels preus del petroli arran de la guerra a l'Orient Mitjà o del querosè. Diu, des de Brussel·les, que no es consideren circumstàncies extraordinàries i que, per tant, les aerolínies han de compensar els passatgers.
0: Inquiet a dormir als Estats Units.
2: Amb un nou avís, en aquest cas, sobre la intel·ligència artificial. El Fons Monetari Internacional ha alertat que els models més recents representen un risc que podria afectar el sistema financer a nivell, diu, sistèmic. Demanen als responsables polítics que es facin alguna cosa perquè veuen un escenari absolutament inevitable. Això després que l'últim model d'intel·ligència artificial de l'empresa Anthropic, el famós Mythos, pot detectar forats en sistemes informàtics i es podria utilitzar en ciberatacs.
0: I a la Xina, amb què dinaran avui?
2: Amb més preparatius per la visita de Donald Trump al país, la setmana que ve, Reuters ha publicat aquesta matinada que el president dels Estats Units ha convidat els màxims responsables d'empreses com Apple, Boeing o Nvidia a acompanyar-lo en aquest viatge.
3: Avui és divendres 8 de maig, ens despertem amb temperatures baixes. Hi ha 6 graus a Perafita, al Lluçanès, 5 graus a la Granadella, a les Garrigues, i 14 graus a Mataró. De moment, amb el cel serè a bona part de Catalunya, però a l'espera d'una massa de núvols que ens arribarà a partir de mig matí, que deixarà el cel tapat a gairebé tot arreu i que podria deixar 4 ruixats. Molt més repartits cap al sud del país, també algun ruixadet cap a l'interior després durant el migdia i tarda, però poca cosa avui. Demà sí que esperem una tongada de pluja més abundant, sobretot durant el migdia i tarda, que pot regar a qualsevol punt de Catalunya, demà baixarà la temperatura i diumenge sembla que tornarà a fer sol i es recuperaran els termòmetres.
0: Avui a l'àgora del matí faran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal a partir de 8:45. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
5: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenen un contacte estret.
6: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
5: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint.
0: I això ens ho hem d'explicar bé, perquè fins ara havien dit que si no hi havia un contacte molt estret, doncs no hi havia contagi. Una hostessa d'una aerolínia, en principi, el contacte estret no hauria d'haver tingut. Per tant, hauran d'explicar bé també l'OMS què és el que ha passat. I el creuer d'Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
7: El vaixell es quedarà fondejat, no entrarà al port de la Granadilla i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran.
8: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
9: No va haver en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
8: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'illa de Tenerife comença a preparar l'operatiu que s'activarà diumenge, malgrat que el govern canari el continua rebutjant. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
4: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Catalunya Nit.
10: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era, si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto? No hablábamos de capacidades médicas, sino hablábamos de capacidades operativas y logísticas. Todavía no tenemos una explicación de por qué eso no se ha producido.
4: Mònica Mas i David Mendoza, pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: I mentrestant, a l'Argentina continua oberta la investigació per determinar l'origen del brot del creuer i el moment també del contagi. Buenos Aires, Joan Biosca.
11: Les autoritats sanitàries argentines asseguren que encara no és possible ara per ara confirmar l'origen del contagi, tot i que sí que reconeixen que es tracta de la soca Andes del antivirus, la que és endèmica aquí a l'Argentina, en diferents zones del país. La clau està ara en poder determinar quan es van poder contagiar. Cal mirar enrere des que van començar els símptomes entre els passatgers, 40 dies, ho explica la biòloga de la Universitat de Buenos Aires, Isabel Gómez.
12: Lo más probable es que se hayan contagiado antes, porque los síntomas pueden aparecer hasta 40 días después. Entonces, cada vez que aparecen los síntomas, hay que mirar para atrás cuáles son todas las actividades que estuvieron haciendo.
11: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 sindicats denunciaven ahir que els agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea dels docents de Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta.
5: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP ho condemnen i exigeixen explicacions al govern.
0: Joan Vilaplana.
13: L'USTEC, professors de secundària, la CGT, la Intersindical, es pregunten ara si hi ha hagut més Mossos infiltrats des de l'inici de les mobilitzacions. Des del cos afirmen que treballen per garantir el lliure dret de reunió i manifestació i que tant ells com Interior donaran les explicacions oportunes. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP volen escoltar les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Un dels socis d'investidura als Comuns també reclama que comparegui el director de la policia, Josep Lluís Trapero. Sentim la cap de files al Parlament, Jessica Albiach.
14: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles. Recordem, és que són docents, no són criminals.
13: Esquerra i Junts han registrat diverses preguntes parlamentàries sobre el cas. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Milers de treballadors de les escoles Bressol es van manifestar ahir per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i una rebaixa dràstica de les ràtios.
7: És la primera jornada de la tongada de vagues que els sindicats han convocat al sector educatiu fins al 5 de juny. La portaveu de la plataforma 03, Gina Rius, acusa les administracions de manca de voluntat política per atendre les seves demandes.
15: Les ràtios es poden canviar des de la Lomloe a cop de decret. Exigim al govern que ho faci ja d'una manera immediata. Necessitem que els infants i les treballadores puguin viure dignament i tinguin unes condicions dignes per poder treballar i ser atesos.
7: El Departament d'Educació ha xifrat en un 15% el seguiment de la vaga a les escoles bressol de la Generalitat. Als centres municipals de Barcelona el seguiment va ser del 23%.
0: Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
5: Les versions de què ha passat a l'estret d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercat iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatollahs, que ha atacat 3 destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. Segons Washington, però, l'Iran ha llançat un atac contra els vaixells de la Navy amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i destruït totes les armes enemigues. A continuació, diu la Casa Blanca, han atacat posicions de comandament iranianes en terra ferma.
0: Trump ha tret importància a tot plegat i en una conversa telefònica amb la cadena ABC, que poc després ha explicat la periodista que hi ha parlat a la xarxa X, el mandatari nord-americà ha qualificat l'enfrontament de copets afectuosos.
7: També n'ha parlat davant la premsa a les portes de la Casa Blanca. Trump ha confirmat que la treva continua, però ha advertit que el dia que es trenqui serà fàcil adonar-se'n.
16: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
7: El president dels Estats Units també ha explicat que si va suspendre l'operació Projecte Llibertat de protecció dels vaixells a Hormuz és perquè li va demanar al Pakistan, país mediador en el conflicte. Segons Islamabad, aquest gest afavorirà les converses per un acord.
0: I nou cop de la justícia dels Estats Units en els aranzels de Donald Trump.
5: El Tribunal Comercial nord-americà també ha tombat la taxa universal del 10% anunciada per Trump després que el Suprem ja declarés il·legal els aranzels recíprocs. Com en aquell cas, la justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una de les decisions de manera unilateral com aquestes. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump. Washington recorrerà segurament la decisió, però si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment.
0: I la decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés Europa amb noves taxes.
7: El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns aranzels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu al fet que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Després de rebre explicacions de Brussel·les, Trump ha ampliat fins al 4 de juliol el termini perquè Europa ratifiqui i compleixi l'acord comercial.
0: I el president del Brasil, Lula Ignacio Lula da Silva, assegura que Donald Trump no pensa en una invasió de Cuba.
5: És almenys el que ha dit després d'entrevistar-se amb el mandatari nord-americà al despatx oval de la Casa Blanca.
17: Li he dit que si necessita ajuda per parlar de la situació a Cuba, estic a la seva disposició, perquè he sentit, si la traducció és correcta, que no té intenció d'envair Cuba. I crec que això és molt bo, perquè Cuba vol dialogar i vol trobar una solució.
18: I Cuba quer encontrar una solució.
5: El president brasiler s'ha mostrat satisfet de la reunió amb Trump, a qui ha obert la possibilitat d'invertir en minerals rars.
0: I trobada cordial i conciliadora del Vaticà entre el papa i el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio.
7: Rubio ha anat al Vaticà després de les crítiques reiterades de Trump contra Lleó XIV i amb la intenció de rebaixar la tensió. En un comunicat, el Departament d'Estat nord-americà ha destacat la solidesa de les relacions bilaterals, així com també el compromís mutu de promoure la pau i la dignitat humana. Una reunió de 45 minuts en què, segons la Santa Seu, s'ha parlat de les guerres i les crisis humanitàries i el pontífex ha remarcat la necessitat de treballar incansablement per la pau.
0: I Ucraïna ha violat l'alto el foc unilateral de dos dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta mitjanit.
5: Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de dos dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. Aquesta setmana, recordem, Ucraïna també va decretar una treva unilateral que Rússia no va respectar, la qual cosa ja feia pensar que no hi hauria reciprocitat. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
19: El Kremlin avisa Zelensky que si viola el seu alto el foc, bombardejaran massivament Kiev. L'assessor presidencial Yuri Ushakov recomana als diplomàtics i veïns que evacuïn la capital ucraïnesa.
20: Que els civils i residents de Kiev també abandonin la ciutat. Si és que Déu no ho vulgui, hem de respondre a les amenaces del règim de Zelensky.
19: El president ucraïnès, conscient del nerviosisme del Kremlin, també mira d'espantar els pocs convidats internacionals que assistiran a la desfilada.
21: Els seus representants volen ser a Moscou un desig estrany en un moment com aquest. No els hi recomanem.
19: Una desfilada militar que, per motius de seguretat, no comptarà ni amb tancs ni amb míssils. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
22: Bon dia.
0: Quan són les 6 i 18, en llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
23: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, i per això continuarà a la presó.
24: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara «la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll». També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brus quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, admet que no s'ha de menysprear la sensació d'inseguretat, tot i que les xifres de criminalitat vagin a la baixa.
25: L'any passat hi va haver un 20% menys d'homicidis a Catalunya i el tràfic de marihuana comença a baixar. Tot i això, Trapero constata l'impacte que han tingut entre la ciutadania els crims del cap de setmana passat i demana no ignorar la sensació d'inseguretat que han generat.
26: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat que una part de la ciutadania té i que no volem ignorar ni minimitzar. La seguretat no va només de xifres, de dades.
0: i exigir anys de residència per atorgar ajudes socials als refugiats és discriminatori, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: S'hi ha pronunciat arran d'un cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar la prestació de renda garantida mínima i el va obligar a retornar els diners que havia rebut. Per fer-ho, va al·legar que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana per accedir-hi.
0: Txell Vallespí.
25: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia. Recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya, recollint els pactes de govern de PP i Vox, a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
2: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Però ni aquí, ni mis compañeros d'Aragón ni d'Extremadura.
25: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I nou entrebanc en les obres de l'R3, que pot modificar el calendari previst.
23: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
3: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la farxa de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
6: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren. Han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
3: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
25: Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un

0: Mita, això és un disbarat. La circumcisió és fonamental per a la fe jueva i l'islam, però també ho són els estàndards de qualitat de les nostres lleis. Cal conciliar les dues coses.
1: I la legislació belga exigeix que les intervencions mèdiques les practiqui un professional amb llicència. Per això la fiscalia veu un delicte de lesions a menors i un altre d'exercici il·legal de la medicina en aquests dos homes que circumciden sense tenir presumptament cap formació sanitària. Oficien els rituals a la ciutat flamenca d'Anvers, on hi ha una nombrosa comunitat de jueus ultraortodoxos. D'aquí un mes, el tribunal decidirà si van a judici. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I dia d'escrutini avui a les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipals parcials d'Anglaterra.
3: En global i segons les enquestes, aquests comicis portaran un canvi en el panorama polític al Regne Unit, que deixarà d'estar dominat pels partits laborista i conservador. A més, si es compleixen els pronòstics i els laboristes tenen una patacada electoral, poden reneixer en el partit els dubtes sobre la capacitat de primer ministre Keir Starmer de liderar la formació i el Regne Unit. De fet, alguna enquesta a peu d'urna ha vaticinat una pujada notable de la dreta populista. El partit Reform UK taneix el faraix.
2: Ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
2: La primera.
4: I una vegada més, Shakira cantarà l'himne oficial del Mundial de Futbol. El tema es diu Dai Dai i el cantarà al costat del nigerià Burna Boy. El Mundial, recordem que es farà de l'11 de juny al 12 de juliol als Estats Units, a Mèxic i al Canadà. De moment només tenim aquest fragment que sentim i el tema sencer a partir de la setmana vinent.
2: La segona.

0: I Eric Clapton deixa el públic de Madrid sense vis després que una persona del públic li llancés un disc de vinil a l'escenari. Sembla que a l'artista de 81 anys això no li va fer gens de gràcia i va decidir marxar cap als camerinos sense tornar a aparèixer. Recordem que Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: I la tercera.

0: I avui arrenca la Festa Major de Lleida. Ho farà un espectacle amb més de 300 drons a la Seu Vella. Durant 4 dies hi haurà concerts de Mamaduixa, Selva Nua, Auxili o aquests que sentim, Banda Neon.
1: Maco això dels drons, eh?
0: Maco, maco. Mm.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Bon dia.
2: Atenció, bon dia. A la plantilla del Madrid abans del clàssic de diumenge. Valverde i Tchouaméni es barallen al vestidor i el club els obre expedient i Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap.
3: Una nova baralla entre els dos jugadors. Ja van tenir un incident dimecres. Els dos jugadors es van enganxar durant l'entrenament amb constants picabaralles que van derivar en un enfrontament entre els dos. Segons el club, Valverde va acabar a l'hospital amb un traumatisme al cap. El jugador, per tant, queda fora de la convocatòria pel partit contra el Barça i estarà de baixa un mínim de 15 dies. Mbappé va fer una part de l'entrenament amb el grup i es dubta pel partit.
2: Des del Barça confien en tancar la temporada amb una victòria al clàssic de diumenge.
3: Dani Olmo, declaracions Esport 3.
4: És un objectiu real nostre, també volem arribar-ho, també a aconseguir, i per què no, és possible, o sigui que hem de guanyar tot fins al final i això és el que volem.
3: Dani Olmo, que parla dels 100 punts que vol aconseguir el Barça, Chesney va confirmar que vol continuar una temporada més al club i acabar el seu contracte.
2: L'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club.
3: Com a màxim responsable de l'àrea, a partir de la temporada que ve estaria l'estructura per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa. El Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League, va guanyar el camp de l'Estrasburg 0-1. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Campions d'hoquei patins, va guanyar l'Sporting de Portugal 2-0 a la pròrroga i avui comencen les semis femenines amb el Vilassana Fraga. L'únic que perd un punt a la semis ha anat pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet i a la de Futbol Sala, Barça i Poso Múrcia es juguen avui al lideratge de la fase regular a dues jornades pel final.
2: Avui a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyaran Mercè Aránega i Magda Puyo, actriu i directora de La Meitat de l'Ànima, que aquesta setmana s'ha estrenat a la sala Atrium de Barcelona. Com cada divendres, també les recomanacions pel cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i ho rematarem amb els temes i el concurs pendent. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui he pensat, aviam què us sembla, que un bon motiu per llevar-se pot ser mirar de fer una mica de consum cultural de quilòmetre zero, de proximitat, ara que ve el cap de setmana. Està molt bé, anar a veure concerts al Palau Sant Jordi i teatre al Nacional, però no ens oblidem del que mola anar al teatre del poble o del barri o a veure un concert a una sala

petita i descobrir coses, doncs això, petites, però que potser algun dia seran grans. Hi ha una màgia en aquesta mena de consum cultural de petit format que neix de la sensació que no només hi ets com a consumidor. Quan el lloc és petit i hi ha poca gent, el teu paper com a públic es torna rellevant. Quan aplaudeixes, o quan crides, o quan rius, se sent de veritat, i l'artista ho nota, i d'alguna manera tu també passes a formar part de l'espectacle. I això al Palau Sant Jordi em sap greu, però no t'ho dona.

0: Hi ha avui més cançons sobre les eleccions al Regne Unit.
1: Sí, encara s'està fent el recompte, ara ho deies, però Cambridge podria ser un dels llocs amb patacada més important per al Partit Laborista, i de Cambridge són els que sentim, els Katrina and the Waves i aquest temasso dels 80.

Gal·les, els laboristes també podrien perdre per primera vegada en 100 anys, en cas que això passés, seria, governarien els independentistes, i això arriba amb una galesa il·lustre, com és Bonnie Tyler, una mica fumuda de salut. Ahir va ser hospitalitzada d'urgència a Portugal, i l'últim que s'ha explicat és que l'han hagut de posar en un coma induït.

Ara mirarem, evidentment, el recompte a Escòcia, on tot apunta que han tornat a guanyar els nacionalistes, no se sap si per majoria absoluta o no. Amy MacDonald és escocesa, amb aquest temasso també. Per cert, que MacDonald canta sovint l'himne nacional d'Escòcia abans dels partits de la selecció.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que veuen ahir a l'últim de la fila?
1: No, la veritat.
2: No.
0: Llàstima.
1: Ja dormíem.
0: Sí. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia.
3: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak.
1: No és la Covid. L'Organització Mundial de la Salut no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
0: El Covid afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife i el govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local.
2: Alberto Núñez Feijóo discrepa de com s'està gestionant la situació i li respon al ministre Félix Bolaños.
4: Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión. Nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo. Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos.
5: Un mensaje de total tranquilidad y calma. Por supuesto que vamos a seguir con el seguimiento en tiempo real. Por supuesto que vamos a tomar las medidas que sean necesarias.
0: Aquí la denúncia per part dels sindicats de l'ensenyament que agents dels Mossos s'haurien infiltrat a una assemblea de docents encén els ànims.
1: Els Mossos no ho han negat explícitament. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP condemnen i exigeixen explicacions al govern. Anna R., diputada juntaire.
6: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció, senzillament són reunions per decidir doncs les seves queixes, les seves accions, què els està passant, o els moments que estan patint amb l'educació.
0: En parlarem a l'Àgora del Matí amb Yolanda Segura, porteu d'USTEC, i Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units, que, segons Donald Trump, no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
7: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
2: Tot això mentre la justícia nord-americana es torna a pronunciar contra els aranzels de Trump, ara li ha tombat l'anunciada taxa universal del 10%.
0: En llibertat, però amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
1: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís, mentre que tot apunta que l'autor dels cops va ser el pare, i per això continuarà a la presó.
0: Nou entrebanc en les obres de l'R3 que pot modificar el calendari previst.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
0: I s'ha sabut de matinada que aquest abril ha estat el més càlid de la història a la península i a tot el sud-oest de l'europeu, del continent.
1: Segons Copernicus, pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un abril.
0: I Salut avança. Als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual?
2: El departament renova així el model d'atenció als CAPs, que també integrarà la divulgació, la detecció i el tractament a pediatria. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
8: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorporarà a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
0: Els 12 anys. I repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més en totes les portades. Marc Curado.
9: Sí, comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de l'Ondius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya, negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma. Amb les paraules textuals, l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, El Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge a la línia inversa i llegim, els experts alerten, el contagi és més senzill de l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa, es refereix, però, en aquest cas, a la visita del Papa als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó, ara ho dèiem, queda en llibertat i el pare no, ho diu El Periódico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni. El vestidor del Madrid, crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: Avui a les Borges Blanques es desperten amb 6 graus, al migdia arribaran els 23 i a Calella, al Maresme, n'hi ha 15 amb una màxima prevista de 19. De moment el cel és serè a bona part del país, però sembla que això durarà poquet. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, hi ha una massa de núvols que està arribant pel sud de Catalunya. Al migdia tindrem el cel tapat i amb petits ruixats al sud i a l'interior, avui poca cosa pel que fa a la pluja. I demà dissabte al matí ja tindrem els primers ruixats a la costa i al prelitoral. A la tarda s'espera una tongada de pluja més general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i pujarà la temperatura.
0: I després de l'enfrontament al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Massa sovint els culers patim aquella malaltia consistent en celebrar més les desgràcies del Madrid que no pas les nostres victòries. A mi això em fot molta ràbia, perquè fa de club petit i ressentit. Però, fillet meu, aquesta setmana ens ho podem permetre. I no només perquè diumenge vinent guanyarem la Lliga als merengues fotent-los una sonora botifarra davant dels nassos, sinó perquè el nostre rival passa unes hores realment putes. El fet que el vestuari blanc s'hagi convertit en un indret on la gent s'hostia amb molta alegria, cal sumar-hi el fet que el Madrid s'hagi passat molts anys volem fitxar una superestrella que, com sabia un tal Luis Enrique, té l'especialitat de desestabilitzar cada vestuari que toca. I tot això amb Florentino Pérez callat com un mort. Regalem-nos, doncs, el plaer d'admirar aquesta penosa sarsuela. I diumenge, oi tant, rematem-los.
0: Perdes avui, Caralies.
12: Bon dia, avui amb la música de The Cure i Boys Don't Cry. És que tal dia com avui, un 8 de maig, però de l'any 1979, es va publicar Three Imaginary Boys. Va ser l'àlbum debut de la banda. Tot i que va tenir una molt bona rebuda al Regne Unit, no va ser fins l'any següent, l'any 1980, quan amb el llançament d'una versió modificada de l'àlbum, la banda es va fer molt popular als Estats Units. Com us podeu imaginar, entre les cançons més destacades, per no dir la que més va funcionar, va ser aquesta que estem sentint, Boys Don't Cry. Tot i el bon resultat del disc, Robert Smith, el líder de la banda, no li va agradar gens el so que tenia. De fet, aquesta versió de Boys Don't Cry ho deixa ben clar, el poc temps en què van haver d'enregistrar-lo i la inexperiència en la producció. És per això que Robert Smith mai l'ha considerat el disc debut de The Cure.
0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, amb l'Arnau, és un noi que ha marxat uns mesos a Austràlia. Al llarg d'aquests mesos hem anat parlant amb ell perquè ens expliqués com li anava l'experiència i ara ja torna i sembla que alerta amb el cor curat. Jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
13: La resposta és no, la veritat.
12: Oh.
13: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
12: No m'ho diguis.
13: Quan vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia...
0: Precisament.
13: Per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... Bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també. M'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època. Sí.
12: Ai, però hauríem d'haver fet una miqueta de... una cosa... una alegria...
0: No passa res. No poseu tant de focus a les coses que no són importants. Coses més importants a la vida.
12: Jo sempre ho dic, que amb una miqueta d'alegria les coses passen millor.
0: Sí, perquè has estat 7 anys de sequera i ara que
12: estàs dient,
0: cau 4 gotes...
12: Però aquestes dies, que 7 anys de sequera... Porto 4 anys de la meva vida que molt bé, anant, tornant, estones pujant, d'altres baixant.
0: No has fet monjo ja, no sabies què fer.
12: Sí, amb els frailes, sí. Clar.
0: On són festes avui?
12: Doncs mira, arrenquen les festes de maig a Badalona. A les 7 de la tarda a la plaça de la Vila hi haurà el pregó a càrrec d'Enriqui Rubio. A les 8 també
0: on
12: a la plaça
0: Riqui,
12: de la Vila.
0: On juga Enriqui Rubio?
12: S'ha fet jugar a bàsquet, doncs tira
0: bueno,
12: pilota.
0: Però si fa el pregó de Badalona...
12: Doncs a Badalona, amb els de Badalona. Els de verds, aquells.
0: Sí.
12: A la plaça de la Vila hi haurà el concert de la Reina del Pop, el tribut de l'Oreja de Van Gogh. I alerta, 9:15, nit del mono, música i cercavila, i a les 10 del vespre al Passeig Marítim, concert amb els catarres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
14: Doncs un vídeo d'uns veïns a la regió de Ravenna, Itàlia, que estan esverats per una invasió de paons reials.
15: Un vero urlo y esasperazione. Fuori controllo.
14: Es veu que el poble de Punta Marina, la colònia de paons, ha augmentat i molt. Hi ha moltíssimes protestes perquè es veu que s'estan fent mal bé els jardins, perquè s'estan cagant doncs, per allà al mig, criden tota la nit i, segons la policia de la zona, en aquest poble que té 3.000 habitants, hi hauria entre 100 i 120 exemplars.
0: Caram.
16: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge d'Adela Caamaño, de Girona. Al matí de Catalunya Ràdio hem seguit el seu cas després que durant anys hagi estat amenaçada de desnonament del seu pis del barri Vell, que la propietat de l'immoble volia vendre. Durant mesos ha conviscut amb l'amenaça de quedar-se al carrer, però finalment ha pogut accedir a un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. L'Adela celebra el desenllaç, però lamenta les situacions de pèrdua d'habitatge que pateix la gent gran i també l'evolució del barri Vell de Girona.
18: No és el barri tan còmode com era abans. Té molts restaurants i molts serveis per turisme. Molt vulnerables que som. I en aquest moment la propietat que té tant de poder, té tanta influència social als propietaris, als rentistes, que passa per davant d'una necessitat humana doncs, que és de tenir un sostre.
16: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el petroli de Brent torna a enfilar-se per damunt dels 100 dòlars. Els parquets asiàtics a aquesta hora registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau un 1,22%, la de Seul i Tòquio un 1%. A Europa i els principals índexs també van tancar amb descensos de l'1%. L'IBEX 35, però, va tancar gairebé pla i manté els 18.000 punts. I ahir a Nova York el Dow Jones i el Nasdaq també van acabar la jornada tenyits de vermell amb caigudes d'un 0,60 i un 0,13%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrella.
20: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
21: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
22: Fes t'entendre amb mi, Di.
23: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
22: Crec que m'he enamorat.
23: Normal, amb aquests preus.
22: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
23: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
24: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
25: Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
26: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
25: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
16: El suplement, amb Roger Escapa.
25: Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
16: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
2: I afegeix que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, recorda que fins ara tots els confinats per antivirus mantenien un contracte estret.
28: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
2: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al sud de Tenerife. Finalment, el vaixell es quedarà fondejat i cap passatger desembarcarà fins que hagin arribat els avions que el repatriaran. El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Així ho ha explicat Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
29: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil. Esto lo digo para que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto.
2: A bord hi van 144 passatgers de 24 nacionalitats. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics.
1: Quatre sindicats de l'educació denuncien que agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents.
2: Són els quatre sindicats que mantenen les vagues i estaven preparant les jornades de protesta. Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Sentim Anna R. de Junts i Jèssica Albiach dels Comuns.
6: És inexplicable i inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
30: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
2: Els Mossos afirmen en un comunicat que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
1: I Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau.
2: Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva a l'estret d'Hormuz i l'Iran hi ha respost. Pels Estats Units, la versió és exactament la contrària. contrària. A les portes de la Casa Blanca, Trump diu que el dia que es trenqui la treva serà fàcil adonar-se'n.
3: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
2: Tot això quan la justícia dels Estats Units ha tombat els aranzels universals al 10% que havia posat Donald Trump. La justícia considera que el president dels Estats Units no pot prendre una d'aquestes decisions de manera unilateral. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Trump.
1: Més notícies. A partir del 18 de maig es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants.
2: Malgrat que la seva implementació serà progressiva, s'espera que a finals d'any es pugui pagar amb Bizum arreu de la Unió Europea.
1: Roger Santaló.
4: Europa vol que es pagui amb Bizum per guanyar en sobirania econòmica respecte als Estats Units, que controlen la targeta a través de Visa o Mastercard. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Si volem una Europa competitiva, tindrà que ser una Europa que també tingui bastant poder sobre les dades que, a més, genera.
4: Però alguns comerços esperaran a fer-ho servir perquè dubten que els pagaments siguin tan ràpids com amb la targeta. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
7: No deixa de ser un moment en el qual el client no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
4: Els clients de CaixaBank i Banc Sabadell seran dels primers que podran pagar amb Bizum a partir del 18 de maig i s'espera que a finals d'any arribi a tothom. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
2: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
8: We are not accepting that kind of...
9: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Groc i a X ara fa un temps.
2: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula això, la intel·ligència artificial.
1: Salut avança els 12 anys a la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, les ITS.
2: La mesura forma part del nou model integral d'atenció a les ITS als CAPs davant l'augment sostingut de casos entre els joves.
1: Cèlia Forment.
10: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
11: Si cal professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva o sexual.
10: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors a Barcelona.
2: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per a TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà, segons ha explicat la portaveu del sindicat USOC, Can Paradell.
12: Entenem que està duent a terme algun tipus de procés per al qual no es requereix tant personal com tenia actualment. Tenen algun tipus d'automatització, doncs, que permet filtrar alguns vídeos i ells veien el segon pla, no? És a dir, veure si doncs, en aquests vídeos hi havia violència...
2: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
1: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on unes 200 persones van assistir ahir a la inauguració del pavelló català en la 61a edició de la Bienal d'Art Martaviana.
10: La proposta d'enguany és la instal·lació Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
1: Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
13: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector, encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar celebrar així la presència catalana a la Bienal.
0: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que som presents a Venècia i som presents i se'ns espera.
13: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara, teatre, Nausica Bonin protagonitza l'autora de la dramaturga britànica Ella Hickson, dirigida per Anna Serrano.
14: El muntatge que s'ha estrenat avui al Lliure de Gràcia... al Lliure de Gràcia aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació.
1: Barcelona, Montse Pujol.
15: Nausica Bonin protagonitza aquest muntatge que, segons l'autora britànica Ella Hickson, no busca la comoditat de l'espectador, sinó que el confronta amb relacions de poder i jerarquies. Bonin ha explicat a Catalunya Ràdio que l'autora posa sobre la taula totes aquestes qüestions sense intentar donar respostes.
17: Ella es qüestiona si també és un tema molt estructurat, no? Molt patriarcal, molt des d'un lloc molt racional i poc instintiu, i crec que justament el que fa Ella Hickson és intentar obrir tot aquest ventall de possibilitats més enllà de la racionalitat i més enllà de la raó, i crec que justament és una obra que no dona respostes, sinó que obre moltes preguntes.
15: Completen el repartiment del muntatge David Selves, Javier Beltrán i Ravina Reventós. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara premis.
18: En defensa de companys.
1: El podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubio com a millor podcaster.
14: En defensa de Companys recupera per primer cop la veu de l'advocat militar que va defensar el president Lluís Companys el 1940. Aquests premis sonor els atorga La Mira, Catalunya Ràdio, La Xal, la xarxa audiovisual local i IB3.
1: I Marta Platel ha guanyat el Premi Fernando Lara de novel·la amb una història de traïcions.
14: L'escriptora barcelonina ha guanyat el premi dotat amb 120.000 euros amb El baile de les criades, una història, com dèiem, de traïcions, passions prohibides i identitats ocultes. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
1: I música. Perquè la setena sinfonia de Beethoven inaugurarà el 2 d'octubre la nova temporada de l'Auditori.
14: La programació inclourà a prop de 500 concerts i 4 festivals, i el nou director de la institució, Víctor Medem, destacava així quin és l'objectiu principal.
19: Tot el que ja feia l'Auditori, posar-ho més en valor. És a dir, l'OBC estava tenint un desenvolupament molt important, però el que jo li vull donar és una major centralitat. Igual que la música de cambra, fan molts concerts de música de cambra, però en un format potser, o amb gèneres més segmentats. I nosaltres el que volem és dir, no, fem una temporada única. La idea és potenciar allò que hi ha.
14: La nova temporada també acollirà orquestres i directors internacionals com Gustavo Dudamel, que dirigirà la Filarmònica de Nova York al costat de l'Orfeo Català.
1: I els esports, Robert Prat.
20: Valverde es baixa pel clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
21: Amb la segona plantilla més modesta de tots els clubs i disputant la primera temporada en la màxima categoria després d'uns quants anys en segona, l'objectiu era simplement mantindre's, però a vegades la vida te sorprèn. El Thun ha fet història i s'ha proclamat campió de la Superliga, la màxima categoria del futbol suís. A més, ho ha fet amb 14 punts de diferència sobre el segon, amb més victòries que cap altre equip, sent també el més golejador i el que menys gols ha encaixat. I en les files d'aquest equip hi juga Genís Montolio, un defensa català que d'estar a punt de deixar el futbol quan se passejava sobrevivint pels camps de segona B, ha passat a ser campió de Lliga i a disputar la Champions la pròxima temporada. Els èxits dels esportistes i clubs més modestos mos recorden millor que res l'essència de l'esport.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia, i ara mateix tenim 5 graus a Puigcerdà, 7 a Sant Guim de Freixenet i 10 graus a Rubí. Fa fresca. Avui el cel quedarà ennuvolat, per tant les temperatures quedaran bastant frenades. Ara mateix el cel és serè encara, però arriba una massa de núvols pel sud i per ponent, que fins i tot durant el migdia tarda deixarà alguns primers ruixats al sud, també a les comarques de l'interior, però avui seran molt dispersos i poca cosa en general. Demà, en canvi, sí que tindrem una tongada de pluja més destacable. Al matí ja alguns primers ruixats a la costa de Barcelona i de Tarragona. A la tarda, tots aquests ruixats, de fet, la pluja es farà més general i pot afectar en qualsevol punt del país. Demà baixarà la temperatura i, en canvi, diumenge farà més sol.
6: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
16: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
23: No.
16: Et surt de dins això de...
24: Necessito vacas.
16: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
25: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
27: A 8:45 obrirem l'àgora parlant de la baralla al vestuari del Madrid entre Valverde i Tchouaméni, a les portes del clàssic Barça-Madrid. Ho analitzarem amb Emilio Pérez de Rozas.
28: Tot seguit parlarem de la denúncia que han fet els sindicats d'ensenyament, que asseguren que els Mossos es van infiltrar en una assemblea de docents. Entrevistarem la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
27: A partir de les 9, analitzarem les novetats del brot d'antivirus amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio a Tenerife i amb la portaveu del Sindicat dels Treballadors del Port de Tenerife, Elena Ruiz. També tractarem l'absentisme a les universitats. En parlarem amb estudiants, amb la professora de Ciències Polítiques de la Pompeu Fabra, Marta Pascal, i amb el secretari adjunt de la UB, Lluís Madí.
28: I a les 11 ens endinsarem en l'obra teatral La meitat de l'ànima, amb la directora Magda Puyo i l'actriu Mercè Arànega.
27: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
29: Com que ja s'han anunciat els actes públics que farà el papa de Roma durant la seva visita a Catalunya, ahir a temes pendents el vam trucar per comentar-los.
30: ¿Cómo están por allá?
31: Bien, bien.
30: Un saludo de León para todos ustedes.
32: No. L'hem interromput, sí. Estava fent alguna cosa molt estem.
30: No,
32: truquem un altre rato.
30: Para nada, no.
32: Però té ganes de venir,
30: Sí, de viajar para allá, de conocer el país.
31: Bueno, aviam, el país. Jo diria que no veurà gaire més cosa que Montserrat, Sagrada Família, Montjuïc i la presó.
32: I el Raval.
31: I el Raval.
30: También visité ver el Nou Camp, también quiero ir a PortAventura, unas compras en la Roca Vilas, según me recomendó su presidente.
32: Sí, va, ho va fer ell, Illa.
31: Ja ho hem explicat alguna vegada, que la Roca Village la va construir Salvador Illa, Maó.
32: Sí.
30: También solicité visitar la sede de Semen Cardona.
31: Ah, Semen Cardona, que és allà on
29: treballa. Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixenet.
33: Avui és un bon dia per recomanar-vos el llibre La vaga de la canadenca del Ferran Ayza, publicat per 1984 fa uns quants anys. La vaga de la canadenca és la fita per la qual vam aconseguir les jornades de treball de 8 hores i, a més, és una molt bona reivindicació dels drets laborals, tant a Catalunya com a la resta del món. Ho dic perquè la setmana vinent comença un cicle de vagues educatives. Al País Valencià els mestres, els professors han començat una vaga indefinida. Els metges fa temps que es queixen. No ho sé, estem en un moment on potser ens cal recordar que els drets laborals es guanyen lluitant. Que tingueu un bon dia.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
34: Avui és un bon dia per tenir paciència. Encara no han acabat de venir els estornells. I com tothom sap, els estornells venen per fotre's les cireres. Per tant, encara no hi ha cireres. No cal que pengeu a les xarxes fotografies i exclamacions d'indignació, Quan les trobeu al mercat a 65 euros el quilo. Això no és preu de menjar, això és tarifa de miracle. Aquí les cireres maduren al ritme del braç en màniga curta. Els primers braços cremats pel sol perquè no semblava que piqués tant són els que ens avisaran. Sí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Estem a punt de començar un cap de setmana que, pel que fa al temps, es presenta amb dues cares. La primera, la pluja, i l'altra, el sol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Sí, bon dia. La cara de la pluja. Demà dissabte al matí ja tindrem alguns primers ruixats a la costa, entre Barcelona i Tarragona, i a la tarda ens arriba una franja de pluja general que pot regar tot el país. En canvi, diumenge farà més sol i la temperatura tendirà a recuperar-se. I mentre no arribi el cap de setmana, avui divendres començarem el dia amb sol, però també seria ennuvolant i tindrem petits ruixats al sud i a l'interior, però avui amb molt poca pluja.
0: Avui pendents de les Canàries. A Tenerife continuen els preparatius a contrarrellotge per rebre d'aquí a 48 hores el creuer amb brot d'antivirus. Mentrestant, segueixen els esforços per intentar que els contagis no s'estenguin més, ara que sabem que hi ha com a mínim una hostessa de vol que es va infectar fora del vaixell. L'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, admet que poden sortir més casos, però insisteix en fer una crida a la calma.
2: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area. We have
0: no estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de Prevenció d'Epidèmies i Pandèmies de la OMS. Avui serem a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio i la idea és que el creuer no toqui a port i que els passatgers, quan desembarquin, vagin directament a l'aeroport per tornar als respectius països. I avui La Vanguardia assegura que el Ministeri prepara instruments legals per obligar a 14 espanyols, els 14 espanyols, a confinar-se, encara que no ho vulguin. I a l'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Washington ha bombardejat instal·lacions militars iranianes. L'ofensiva de Teheran ha estat atacar vaixells de guerra a la zona d'Hormuz. Tot i això, Donald Trump manté que l'alto el foc i les negociacions continuen vigents. Just avui, fa un mes que es va decretar la treva. I la relació entre professors i el govern s'enverina encara més després que diversos sindicats denunciessin la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Avui en parlarem amb Yolanda Segura, de l'USTEC, i Xavier Pellicer, de la CUP. L'oposició reclama explicacions al govern. Sentim Junts i Esquerra Republicana.
3: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
4: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
0: Els Mossos no han desmentit la informació, però sí que han aclarit que sempre actuen segons la llei i les seves competències. I quan falten dos dies perquè el Barça pugui guanyar la Lliga al Camp Nou contra el Real Madrid, avui analitzarem també aquesta crisi interna inèdita de l'equip blanc.
5: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta o a tu casa o al vestuario y evitas lo que ha pasado luego. Que no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene los dos jugadores que por eso les ha abierto expediente el Real Madrid, pero sinceramente...
0: A la capital espanyola van plens de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'Uruguai a l'hospital. L'As titula, avui en portada, crisi sense precedents. I el Marca, una altra baralla i la imatge per terra. Per cert, parlant d'esports, Shakira tornarà a ser la protagonista de la cançó del Mundial de Futbol dels Estats Units, de Mèxic i el Canadà. Es diu Dai Dai.

0: Després del Waka Waka del 2010 a Sud-àfrica, aquest cop el tema es diu Dai Dai i el canta al costat del nigerià Burna Boy. Ho ha anunciat a la mateixa Shakira a les xarxes i no n'ha penjat aquest fragment que estem sentint. El tema sencer serà a partir de la setmana vinent. Tot això avui que a Tortellà, a la Garrotxa, el sol ha sortit a les 6:36 i a Llimiana, al Pallars Jussà, es pondrà a les 9:03 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a 9:15 a l'Àgora del matí comentarem l'actualitat amb Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva i Jordi Cominal. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Cap contacte.
3: El creuer Ondius arribarà diumenge a mig matí al port de Granadilla, al sud de Tenerife. El govern espanyol ha preparat un dispositiu per tal que la tripulació no arribi a tocar terra i els passatgers no entrin en contacte en cap moment amb la població de l'illa.
0: Madrid, Paula Brujats.
4: Se'ls traslladarà del creuer amb llanxes fins al port i després amb cotxes aïllats cap a l'aeroport. És un trajecte de només 10 minuts i no hi haurà cap risc de contagi, garanteix Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
5: No va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto. No van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino.
4: A bord hi van 144 passatgers de 23 nacionalitats i cada país s'ha d'encarregar de recollir-los. Si algun no ho fa, Països Baixos haurà de fer els trasllats finals. De moment, tots els passatgers són asimptomàtics i les autoritats espanyoles estudien si desinfectaran el barco a les Canàries abans que salpi definitivament cap als Països Baixos. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Puja el to.
6: El PP contra la gestió del govern espanyol en aquesta crisi sanitària. Parla de caos absolut i fent campanya des d'Andalusia. Alberto Núñez Feijóo reclama tots els detalls tècnics de les decisions que s'han pres i es van prenent.
7: Queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis.
8: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va parlar ahir a última hora amb el president canari, Fernando Clavijo, un Clavijo que avui mateix analitzarà amb l'ambaixada dels Països Baixos les properes passes.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio serem també en directe a Tenerife amb David Mendoza, l'assistència tècnica, i amb Mònica Mas. Mònica, bon dia.
9: Bon dia. El port de la Granadilla és un port quasi amb desús i l'aspecte que ens ha donat és d'un port pràcticament fantasma. És una zona industrial de l'illa i hem vist en total 3 vaixells únicament atracats. Per tant, deduïm que té molt poc trànsit marítim. Sembla, doncs, l'escenari ideal per fer aquesta operació de repatriació dels passatgers de l'Ondius. Però com ja fa dies que sentim, el govern canari no ho veu així i espera encara una explicació clara de la Moncloa de per què no s'ha fet aquesta repatriació a Cap Verd. Alfonso Cabello és el portaveu del govern de les Canàries en declaracions al Cataluña Nit.
10: Aquellos pasajeros que estaban en un estado más delicado bajaron del barco, fueron al aeropuerto y fueron trasladados en aviones medicalizados. Nosotros lo que defendíamos era si eso se puede hacer con esos que son los que peor están, ¿por qué no con el resto?
9: Mónica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Protocol.
3: El Confidencial explica que la Policia Nacional ha enviat a tots els seus agents instruccions per com actuar davant d'aquest virus. Considera com a possibles espais de risc, habitatges abandonats, poc ventilats o bruts, o també on hi hagi presència d'arrossegament o acumulació de brossa.
6: En aquestes situacions es recomana als agents fer servir mascaretes, guants i protecció ocular. També evitar escombrar, aixecar pols o posar en marxa ventiladors o aparells d'aire condicionat.
0: Infiltrats.
8: 4 sindicats han denunciat que 2 agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. Hauria passat dimecres a l'Institut Pau Claris de la capital catalana. En un comunicat critiquen la poca qualitat democràtica, diuen, del govern.
3: Lluny de negociar, afegeixen les prioritats del departament. Són espai espiar el personal educatiu i un pla pilot per posar policies als centres. L'oposició ja ha reclamat la compareixença de la consellera Niubó al Parlament. Els Mossos s'han limitat a dir que totes les seves actuacions són legals i que donaran les explicacions que calguin.
0: Comptant vots.
6: Dia d'escrutini avui de les eleccions d'Escòcia i Gales i de les municipals els parcials a Anglaterra.
0: Anem en directe a Londres. Quim Olivares, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Segons les enquestes, aquests comicis poden portar canvis en el panorama polític britànic.
11: Sí, els laboristes del primer ministre Starmer han patit, de moment, una derrota important en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. Això pot erosionar encara més el futur del primer ministre. Encara que només s'han escrutat un terç dels 5.000 regidors locals que es triaven, el partit laborista hauria perdut suport en regions del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres. De moment, El gran beneficiari seria el partit anti-immigració de Reform UK.
0: I quan està previst que coneguem els resultats oficials, Quim?
11: Mira, al llarg del dia d'avui, pel que fa a les locals angleses, però en el cas de les eleccions al Parlament d'Escòcia i Gales, el recompte encara no ha començat i els resultats oficials podrien arribar demà.
0: Doncs ho anirem seguint aquestes últimes hores. Gràcies, Quim. Fins ara.
11: Vinga, bon dia.
0: Intercanvi.
3: D'atacs entre l'Iran i els Estats Units, les dues parts acusen l'altra d'haver començat les hostilitats, segons Teheran. La flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petrolier i un mercant iranians.
6: Mentre que Washington assegura que ha estat l'Iran qui ha llançat un atac contra els vaixells de la Marina amb drons, míssils i llanxes ràpides, però han repel·lit l'agressió i han destruït totes les armes enemigues. Donald Trump afirma que, tot i això, la treva segueix en peu.
2: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Nou cop
8: de la justícia dels Estats Units als aranzels de Trump. El Tribunal Comercial Nord-Americà ha tombat la taxa universal del 10% després que el Suprem ja hagués declarat il·legals els aranzels recíprocs. Washington segurament recorrerà aquesta decisió, però si s'acabés ratificant, podria haver de tornar els diners cobrats il·legalment.
0: Discriminatori.
3: Enmig del debat sobre la prioritat nacional en els pactes entre PP i Vox, arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que assegura que exigir anys de residència per atorgar ajuda social als refugiats és discriminatori.
4: El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia, recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya, recollint els pactes de govern de PP i Vox, a Extremadura i a l'Aragó. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
12: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Però ni aquí, ni mis compañeros d'Aragón ni d'Extremadura.
4: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Prohibirà.
6: La Unió Europea a finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment. A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei.
4: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
0: 12 anys.
8: Salut avançarà fins a aquesta edat. Fins als 12 anys, la prevenció de les infeccions de transmissió sexual, una mesura que s'ha pres davant l'augment sostingut de casos entre els més joves.
4: El departament reforçarà la formació dels professionals d'atenció primària i desplegarà experts territorials. Rafael Ruiz és el director estratègic d'atenció primària i comunitària.
13: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no?, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
4: També es potenciarà la prevenció als instituts. La clamídia continua sent la ITS més freqüent a Catalunya, amb la meitat dels diagnòstics seguida de la gonorrea, que representa 4 de cada 10 casos. Tot i això, durant el 2024, l'increment de contagis s'ha moderat fins al 5%. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'abril més càlid.
3: El mes passat ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, que hem conegut aquesta matinada, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures van ser inferiors.
0: Llibertat amb cautelars.
6: Per la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat, l'Audiència de Barcelona l'ha deixat sortir de presó després de comprovar el telèfon i les cerques que feia a internet. El pare sí que continua entre reixes.
0: Maria Núria Rebella.
14: La dona va fer cerques a internet preocupada per la brusquetat amb què la seva parella tractava el fill. Els Mossos, al seu historial de Google, hi han descobert frases com ara: la meva parella no tracta bé el nadó, es posa nerviós i crida amb el nen a coll. També consultes relacionades amb els problemes de salut i hematomes del fill. Per tant, era coneixedora de la situació i caldrà veure si va incórrer en un delicte d'omissió. Un altre element que explica la disminució d'indicis és el que ha afirmat una testimoni. Diu que l'home sacsejava el nadó, li tapava la boca quan plorava i era molt brusc quan li donava el biberó. En canvi, de la mare no en diu res. res. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Entrebancs.
8: A les obres de la R3, cosa que pot allargar el calendari de tall. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada retarda el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
15: Una segona fase que ha de permetre escurçar el tram tallat. Ara és entre Montcada i la Garriga i a la segona fase es limitaria entre Mollet, Santa Rosa o Parets i la Garriga. Al març va caure un mur de bala cimentera a la farxa de Montcada que s'ha de reparar del tot. Marc Generes, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, ha explicat la importància que té recuperar el servei.
16: Els busos que fan parada a totes les poblacions són molt poc competitius respecte al tren, han d'anar entrant i sortint de poblacions i això és molt costós.
15: La resta d'obres avancen segons el previst a l'estació de Parets, al viaducte del Congost, a la variant de les Franqueses i en diversos passos elevats inferiors. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Preocupació.
3: A les universitats catalanes per l'absentisme a les aules. Fa uns dies explicàvem a Catalunya Ràdio que la UAB s'enfila fins al 40% en algunes assignatures. Ara, un degà de la Pompeu Fabra ha enviat un correu als estudiants en què lamenta la seva falta d'implicació.
6: Avui a l'hora del matí, a partir de 9:45, visitarem la UPF per parlar-ne amb els estudiants. Ho abordarem també Marta Pascal, professora d'universitat, i amb Lluís Medit, secretari general adjunt de la UB.
0: Inaugurat.
8: Al pavelló català a la Bienal d'Art de Venècia, la proposta d'enguany és la instal·lació del Paper Tears de l'artista Clàudia Pagès.
17: El projecte de l'Institut Ramon Llull ha congregat a Venècia galeristes, artistes, comissaris i altres figures clau del sector, encapçalades per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que en declaracions a Catalunya Ràdio va celebrar així la presència catalana a la Bienal.
18: La cultura catalana dialoga d'igual a igual amb la resta de cultures del món. Fa molts anys que són presents a Venècia i són presents i se'ns espera.
17: La instal·lació de Clàudia Pagès explora el passat i el present de violència a la Mediterrània a través de les filigranes o marques d'aigua medievals que es conserven al Museu Molí Paperer de Capellades. Des de Venècia, Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Marta Platel.
3: És la guanyadora del Premi Fernando Lara de novel·la amb el Baile de les Criades. La novel·la està ambientada a la Barcelona del 1941, una ciutat vençuda i dominada pel jou franquista, segons ha explicat la mateixa guanyadora del premi.
0: I sense avís.
6: Doncs així és com es va quedar el públic de Madrid al concert que hi va fer Eric Clapton després que una persona del públic li llancés un vinil a l'escenari. Clapton actuarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, amb estagots.
19: El jugador del Madrid, Valverde, acaba a l'hospital amb un traumatisme al cap i 15 dies de baixa. Després d'una baralla amb Valverde, el club els obre expedient els dos jugadors abans del clàssic de diumenge.
0: Negocien.
19: La incorporació de Monchi a l'àrea esportiva del club. L'Espanyol vol posar Monchi al capdavant de l'àrea per sobre de l'actual director esportiu, Fran Garagarza, que continua de baixa.
0: I avui és divendres 8 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Margarita, amb 3 quilos 680 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona, i la Bella, a 2:45 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una excel·lent notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Com anem? Bon dia. Passant 8:15, us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Sant Feliu de Codines, 10 a Vilanova i la Geltrú i 15 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
21: Hola, bon dia. Doncs de moment matí força tranquil. Només destaquem les retencions habituals d'aquesta hora a la Ronda de Dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i a la Litoral des de Sant Adrià, també sentit Llobregat, i circulació densa a l'A2 i la B23 des de Pallejà cap a la capital.
20: Vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona a partir del 26 de maig, a les portes de la selectivitat.
22: El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de la ciutat fa una crida a la vaga diària a partir d'aquell dia, afegida als dies puntuals que ja estan fent. Els treballadors han escollit en assemblea aquesta data perquè és tot just 2 setmanes abans que es facin les proves de la selectivitat, el 9, 10 i 11 de juny.
23: La vaga del personal de les biblioteques, recordem, va començar el 20 d'abril i ha continuat els dissabtes 25 d'abril i 2 de maig. També està prevista per als pròxims 3 dissabtes la propera mobilització dels bibliotecaris de Barcelona. Serà una manifestació unitària demà dissabte, 9 de maig.
20: Més notícies. L'Ajuntament de Berga situa abans de l'estiu la signatura del conveni per la nova estació d'autobusos.
22: El consistori continua negociant amb la Generalitat els serrells de l'acord, especialment pel que fa al finançament del vial d'accés de la Rasa de Molins. Ho llegim al Regió 7.
20: A Badalona comencen les obres de rehabilitació dels blocs del carrer Canigó.
23: Són els que van quedar estructuralment afectats per l'esfondrament del número 9 el febrer de fa 2 anys i que va provocar la mort de 3 veïns. La comunitat d'un dels blocs adjacents ha demandat als veïns que no han assumit les derrames.
20: I a Barcelona, la la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors.
22: La xifra representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut per TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
23: Majorel justifica l'expedient de regulació per motius econòmics, organitzatius i productius.
20: I cultura. El Museu d'Història de Barcelona inaugura nova seu al recinte industrial de la Fabra i Coats. A partir de demà s'hi podran visitar dues exposicions dedicades a explicar la història i la memòria del treball a Barcelona en Escura.
5: Les fàbriques, els seus treballadors i treballadores, les lluites pels drets laborals, tot plegat a l'antiga nau de tenyit de fils de la Fabra i Coats. Xavier Mercè és el regidor de Cultura i Indústries Creatives.
7: Què significava la Fabra i Coats en aquest districte? Què havia sigut aquesta empresa amb una exposició que em fa un recordatori? Però també hem volgut aprofitar això per fer un altre treball museogràfic, de mirar d'explicar com la ciutat s'ha relacionat amb aquest món, com s'ha construït a partir d'aquest món.
5: L'entrada serà gratuïta fins al 31 d'agost. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I acabem amb música.
9: Vuelves en cada sueño que tengo.
20: Pablo Alborán al Palau Sant Jordi. Avui, a les 9 del vespre, les entrades estan ben esgotades. D'aquesta manera, arribem a les 7 i 20 minuts del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Aquí, la princesa Xerazad, de les Mil i Una Nits.
24: Ara t'explicaré una història.
10: I aquí sentim la Sara.
24: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
10: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
25: Let's go!
10: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Catalunya Ràdio.
27: Són les 7 i 20 minuts i repassem ara les portades de la premsa. Avui amb l'antivirus, un dia més a totes les capçaleres. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols del creuer a confinar-se en un hospital. El País titula que Espanya negocia contra rellotge la repatriació en 22 països. El periòdico destaca que els viatgers passaran un examen abans de baixar del vaixell a les Canàries. L'Ara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida la calma amb les paraules textuals. L'antivirus no és com la Covid. Ara bé, el Mundo és l'únic rutatiu que du un missatge en una línia inversa i llegim, els experts alerten el contagi és més senzill que l'anunciat. Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara, però, explica en portada que l'Església xoca amb l'ultradreta de la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, a la seva visita als Estats Units. I també en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no, ho diu el periòdico, i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tuachomeni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
28: Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: El 14 de setembre del 1963.
28: I el número de la sort, el...
29: 3.
28: Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11.

0: Jack White, dels White Stripes, és dels que ja fa temps que no vol mòbils als concerts i utilitza un sistema que està anant, a més, que es diu Yonder. Yonder són unes fundes que et donen quan entres al concert, tu hi poses el mòbil, es tanca magnèticament, tu continues tenint el mòbil, però no el pots mirar. No pots mirar WhatsApp, no pots mirar Instagram, no pots mirar res. Si notes que vibra, sí que pots anar a una zona autoritzada i allà l'obres i mires si hi ha algun missatge o alguna trucada. L'Alicia Keys també ho fa servir en els seus concerts, o els Guns N' Roses, o els Luminaire. Doncs això s'està escampant. Aquest informe que deien d'Eventbrite diu que aquest augment d'esdeveniments sense mòbil s'està traduint en un augment de l'assistència del 121%. I segons diu, el Regne Unit és el líder absolut. Allà, els esdeveniments culturals i festius on es prohibeix el mòbil han augmentat en els últims dos anys, diu, un 1.200%. No estem parlant només de concerts, alerta. Parlem també de discoteques, per exemple. A Eivissa, la sala nocturna obrirà aquest estiu, per exemple, amb una política de prohibició de telèfons mòbils, però després també hi ha activitats socials, sobretot a nivell local, a nivell municipal, on es demana a la gent obertament que no hi vagi amb el mòbil o que hi vagi sense mòbil, vaja.
1: I l'estudi diu per què passa això?
0: Aviam, Eventbrite cita altres enquestes seves, segons les quals 8 de cada 10 persones diuen que el que més valoren d'un concert o d'una festa és l'espontaneïtat i que, per exemple, als Estats Units, el 84% dels nord-americans diuen que està optant per costums analògics per millorar el benestar. I aquí, una mica com el que dèiem ahir dels cascos, la clau la podria tenir la generació Z. La generació Z, els que tenen 30 anys com a molt, Sabrina Carpenter, per exemple, aquí sentim, en té 26, i ella també ha reconegut que s'està rumiant prohibir els mòbils. Doncs bé, segons aquest estudi, pràcticament la meitat de la generació Z i també dels millennials volen que les experiències en directe semblin més reals. Insistim que això diu una enquesta feta per una empresa que organitza esdeveniments, eh? Per tant, s'ha de posar en quarantena. Yeah. De fet, és cridaner perquè tu mires l'informe i l'última frase és: descobreix trobades sense telèfons a prop teu trucant-nos aquí a Eventbrite. O sigui...

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia que no forma angle, tot i els esforços finals per aconseguir-ho. I la resposta era agònic. Un esforç agònic remet als instants finals, però agònic no només deriva d'agonia, també significa que no forma angle. Acabem avui divendres la setmana amb un Enigmàrius molt natural. El cereal que pot fer ensopegar, de 6 lletres. El cereal que pot fer ensopegar, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I avui, a partir de 2:15 de 8, repassarem altres temes del dia, però abans el destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la irrupció de la regidora d'una ciutat mexicana en un acte d'Isabel Díaz Ayuso.
4: La millor imatge del dia, la d'una regidora de Aguascalientes a Mèxic, posant en evidència a Díaz Ayuso i boicotejant la seva visita. Ayuso està allí, a Mèxic, per rebre una medalla, no em pregunteu per què, i està reivindicant a Hernán Cortés. Ja em direu això a sant de què. La imatge, que s'ha vist a la tele, no ha sigut la primera. Ahir una diputada federal també la va increpar, dient-li que és important reconèixer els abusos de la conquista. De veres que lo d'esta dona no és normal.
3: I a la recomanació del dia, davant d'una nova edició del Temps de Flors de Girona, rec que arrenca per ser demà, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El perfum, història d'un assassí.
5: No només perquè les flors són un dels ingredients de molts perfums, sinó perquè una part important de la pel·lícula es va rodar als carrerons del barri vell de Girona, que es van convertir en una vila francesa del segle XVIII per adaptar la novel·la de Patrick Susskind. Un viatge hipnòtic protagonitzat per Ben Whishaw, un dels grans actors britànics contemporanis, que interpreta un jove amb un olfacte sobrehumà, obsessionat a crear el perfum definitiu. Un perfum irresistible que el condueix a matar dones per preservar-ne l'aroma. Una pel·lícula molt sensorial, El perfum, que trobareu a Lionsgate dins de Prime Video.
6: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada.

0: i a la residència Los Tilos al centre de Barcelona hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies. I nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 70 00 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
3: Bon dia, el Madrid.
4: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para... Bien, muy bien.
2: El Madrid és protagonista del dia després de regalar-nos ahir la tarda un altre episodi esperpèntic de la mala situació que travessa el club, que va acabar amb Valverde a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic.
5: Tot això perquè va haver-hi una baralla entre Tchouaméni i Valverde, els vestidors, tot i que no està clar com va anar la cosa.
6: Sí. Yo he visto de todo. Yo estaba ahí por el vestiaire, he visto con mis ojos, he escuchado todo con mi poderosa oreja.
2: Kylian Mbappé, bon dia.
6: Bonjour. Com estàs?
2: Bonjour. Tu vas ser a l'entrenament d'ahir.
6: Sí, como he dicho, ayer sí estaba, sí. No como otro día, que tenía una lesión aquí, ¿ves? Aquí en este pack.
2: Sí, sí, no está gaire clar.
6: He hecho un poco de reposo en Italia con Esther, sí.
2: Sí, ho sabemos.
6: Sí, pero sí, estaba ayer, he visto un pelea très, très, très violento entre Aurelien y Fede.
2: ¿Qué va a pasar, Kylian?
6: Como he dicho, típico que hablan cosas entre ellos, creo que uno llama mono 5 veces.
2: No, sentit coses que no s'han dit.
6: Hay mucho de tensión entre los jugadores. ¿Por qué esa temporada de mierda? Están los compañeros très, très, très enfadados.
5: Ya mal ambiente para la mala temporada, ¿no?
6: Eso es importante en ese equipo, que todo relajas un poco, porque coges dos, tres días con la novia, muy tranquilo, vas a Italia, haces bien comida, bien dormir, ahí con este esposito, si puede, dulcemente.
2: Clar, tu els hi recomanes això perquè és el que vas fer la setmana passada, no? Marxar dos o tres dies a Itàlia amb la novia, però no ha agradat gens al club ni a l'afició.
6: Pero si mira cómo está gente no sabe tú que sufre, claro. Todo enfadado.
5: Tú vas cuidar, ellos están claro. Más tensos.
6: Sí, sí, sí, tranquilo, no, yo sí. Recomiendo que Kylian Mbappé se relaja.
5: Sí. Gracias, Kylian.
2: Son 7:45. I d'aquí a mitja hora anirem en directe a Tenerife amb els enviats especials de Catalunya Ràdio per veure com es prepara aquesta illa per rebre ja el creuer amb l'antivirus diumenge al matí. En principi, les més de 140 persones que queden a bord són asimptomàtiques, però igualment s'ha dissenyat un dispositiu perquè el vaixell no entri a port i les persones vagin directament del creuer a l'aeroport, on viatjaran cap als seus països. Mentrestant, l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, no descarta més casos, per ara recordem que n'hi ha 8 de confirmats, però insisteix en la crida a la calma.
7: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
2: No estem davant d'un nou coronavirus, afirma la directora de la prevenció d'epidèmies i pandèmies de l'OMS. L'Orient Mitjà, l'Iran i els Estats Units han intercanviat atacs aquestes últimes hores. Les dues parts culpen l'altra d'haver començat. Tot i això, Trump manté que la treva segueix en peu.
8: They trifled with us today. We blew them away.
2: Assegura que el dia que es trenqui l'alto el foc serà tan evident que no caldrà ni que li preguntin. I en temps d'àgora parlarem també de la relació entre educació i els mestres, que s'ha enverinat encara més en les últimes hores. Els sindicats denuncien que dues agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar aquesta setmana en una assemblea de docents a Barcelona on es parlava de les protestes. Avui en parlarem amb Violanda Segura de l'USTEC i Xavier Pellicer de la CUP. I pel que fa als esports, Robert Prat?
9: Valverde es baixa pel clàssic contra el Barça després de barallar-se amb Tchouaméni. L'incident entre els dos fora del camp va acabar amb el jugador uruguaià a l'hospital amb un traumatisme al cap i un mínim de 15 dies de baixa. El club els ha obert un expedient, mentre que l'Espanyol negocia la incorporació de Monchi a l'àrea esportiva.
2: I pel que fa al temps, el dia comença amb sol, però estem a l'espera de núvols i també de pluja. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, la primera tongada arribarà avui de núvols, de moment, perquè s'anirà tapant sobretot pel sud del país i a poc la resta de Catalunya. I avui, com a molt, podrien caure quatre gotes, algun ruixadet al sud o en altres comarques de l'interior. Avui poca cosa. Pel que fa demà dissabte, segurament ja tindrem al matí alguns primers ruixats a la costa i al prelitoral de Barcelona i de Tarragona, però a la tarda ens creuran una tongada de pluja que pot regar qualsevol punt de Catalunya, amb una temperatura que demà serà més baixa. I diumenge, en canvi, sí que s'espera un temps més tranquil, més assolellat i amb una temperatura que es recuperarà.
2: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia. Hi ha un endarreriment molt destacable d'una hora i 5 minuts en el tren que ha sortit de Portbou poc abans de les 6 del matí, que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 8:10. No hi arribarà fins a 9:15. La causa causa, segons informa Renfe, és una incidència tècnica en el mateix tren. La resta de combois de l'R11 van amb retards d'un quart d'hora. D'altra banda, també hi ha retards en els trens que circulen pel tram Cambrils-Vinaròs i Adif justifica que és per un robatori de cable que hi ha hagut entre Ulldecona i Amposta. Per altra part, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona hi ha retards d'uns 25 minuts. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa avui, que és l'últim dia de gratuïtat a Rodalies.
2: I a les carreteres, matí de moment força tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, sí. Només destaquem una avaria a l'A2 que talla un carril entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat, sentit Lleida, precaució en aquest punt, i a la B23 des del Papiol cap a Barcelona i les rondes, la de dalt des de Trinitat, sentit Llobregat, i la litoral des de Santa Coloma, també sentit Llobregat, precaució per trànsit dens.
2: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Arturo Puente, Milagros Pérez d'Oliva i Jordi Cominal. Abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, pel Foradada, bon dia.
12: Bon dia.
2: Avui als diaris el brot d'antivirus torna a ocupar molts articles d'opinió.
12: La Vanguardia, l'Ara i el Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
13: El diari del Conde de Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i reforçar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
12: L'Ara subratlla que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
13: El diari manté que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
12: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
13: Lamenta l'esfondrament entre el govern espanyol i el Canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
12: Per la seva banda, Periódico i País dediquen avui l'editorial al judici del cas de les mascaretes, que ja està vist per a sentència.
13: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal del sector públic.
12: I lamenta que ni PSOE ni PP, que porta en 40 anys alternant-se al govern, hagin tingut la voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
13: I acabem amb el Periódico, que adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
12: I el diari afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
2: Afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
14: Llegeix que l'última hora que un turista nord-americà de vacances a Mallorca ha demanat asil polític per por de les polítiques de Donald Trump. L'home de 34 anys es va presentar a la caserna de la Guàrdia Civil de Felanitx acompanyat del seu advocat per fer-ne la petició formal, que està derivada a la Policia Nacional. L'home argumenta que se sent en perill si torna a Florida, on resideix oficialment, tot i que ha viscut uns anys a França. El nombre de peticions d'asil a Espanya per part de ciutadans dels Estats Units és insignificant. El 2024 només n'hi va haver 20 de les més de 165.000 que es reberen aquell any.
15: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
16: Como hemos cambiado.
17: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
18: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
19: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
0: Doncs el Valle de los Caídos ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
2: Uns bigotis per semblar més gran.
21: És el recurs que han trobat menors al Regne Unit per esquivar la prohibició per edat a les xarxes socials. Han descobert que en tenen prou de pintar-se un bigoti per poder saltar-se les barreres i entrar on vulguin. Ho veiem a digitals britànics.
2: I qui ha convertit la migdiada en un concurs?
0: Seul, la capital de Corea del Sud. El govern municipal ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic del país. Per poder-hi competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. A les 3 de la tarda, el parc on ho van fer es va transformar en un dormitori gegant. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
2: No hi ha relleu.
21: De puntaires, a Guissona, a la Segarra, l'Associació de Dones Nèvia impulsa una trobada setmanal des de fa 13 anys. Les participants són una desena i totes tenen al voltant de 80 anys. Els preocupa la falta de relleu generacional en una tècnica que diuen necessita temps i paciència, o recull el Segre.
2: Un correu peculiar.
0: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular, ja que no és una empresa especialitzada en l'enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg, ho explica El País.
2: Una curiositat per als amants dels fars.
21: Doncs que el far de Torredembarra és el més alt de Catalunya, fa 38 metres. Forma part d'una ruta cultural europea de 130 fars que ofereix visites guiades. De fet, és l'únic far català inclòs en aquesta ruta. Ho llegim al Diari Més, que també explica que el van inaugurar fa 26 anys, l'any 2000, i és l'últim que van construir a Espanya.
2: I ara els destacats a l'Internacional d'Economia amb Frederic Pincel i Lara García.
22: El Wall Street Journal explica avui que els preus dels combustibles per avions s'estan disparant i que els assessors de Donald Trump ja estan preocupats. Segons diu, funcionaris de l'administració han hagut de parlar amb la indústria aèria perquè això no repercuteixi en els bitllets. Encara sobre això, el comissari europeu de transports ha recordat al Financial Times que l'escassedat de combustible per la guerra a l'Orient Mitjà no es considera circumstàncies extraordinàries i que, per tant, si arran d'això han d'anul·lar algun vol, han de compensar sí o sí els passatgers. A Itàlia, Giorgia Meloni reuneix avui amb el secretari d'Estat de Donald Trump, Marco Rubio, i el Corriere della Sera diu que no passarà de ser una visita de cortesia. A la premsa del Regne Unit encara no apareixen els resultats de les eleccions locals, però sí que apareix un intent d'agressió al príncep Andreu. Ho explica en portada el Daily Mirror. Un home el va cridar i perseguir mentre el fill de la reina Elisabet II va sortir a passejar el gos. I mentre segueixen els preparatius per la visita de Donald Trump a la Xina la setmana que ve, The Economist parla en portada de la cimera de les sospites i en un dels seus editorials diu que la trobada de Trump amb Xi Jinping exposarà el que qualifica de duo disfuncional. Avisa The Economist que la vulnerabilitat mútua no pot substituir el lideratge global.
23: Pel que fa a la premsa econòmica, 5 dies destaca que la plantilla de funcionaris de l'Estat només ha crescut un 5% des del 2018, tot i les ofertes rècord de treball públic. El diari explica que això es deu a l'alt flux de jubilacions. Les baixes no compensen els nous fitxatges a l'administració central. El Món Economia explica que els treballadors estrangers a Catalunya s'han duplicat en els darrers 10 anys. Són dades de Foment del Treball. La patronal diu que els treballadors estrangers s'han convertit en un dels pilars fonamentals del mercat laboral català. I Expansión assegura que el govern espanyol explora utilitzar les plantes de Seat i Ford per defensa. L'executiu tempteja empreses que tinguin tecnologies aplicables a la indústria militar per aprofitar el boom de la fabricació d'armes.
2: I què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
9: Així està el vestidor del Madrid abans del Clàssic, amb aquesta baralla, Tchouaméni Valverde, amb Valverde a l'hospital per traumatisme al cap. El Marca diu que la imatge del Madrid està per terra. El diari destaca les declaracions de Valverde traient ferro als fets i dient que es va donar un cop amb una taula enmig de la discussió. El diari AS parla d'una crisi sense precedents. Sergio López remarca el paper d'Arbeloa durant l'incident.
24: Dejar claro que Arbeloa no media en ningún momento. Mientras Valverde está yendo a presionar a Tchouaméni y diciéndole cosas a Tchouaméni en mitad del entrenamiento, Arbeloa no interviene.
25: Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa.

0: Látigo Serrano, un periodista de Radio Marca, explica això.
1: Va hasta en tres ocasiones, según me cuentan a mí, a reventarle. Va a causarle daño físico en el entrenamiento.
0: La BBC informa d'una reunió d'urgència Arbelo a Florentino Carvajal. L'equip francès diu que hi ha una ferida profunda al vestidor del Madrid, molt lluny dels grans equips europeus. Des de l'Argentina, el diari Olé apunta que la situació al Madrid és més greu del que es pensava. Esport titula Madrid crema, el Mundo Deportivo parla de vestidor trencat, l'esportiu d'un Madrid que acaba garrotades, un Madrid a cops de puny per la Vanguardia i el Periódico, amb un Valverde que acaba marejat i amb cadira de rodes. Els jugadors s'exposen a una sanció de feina i sou. El País apunta que Florentino prepara una revolució a la plantilla per la pròxima temporada.
2: Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
3: I què destacava la premsa del cor? Doncs Melendi, Elisenda Pineda.
4: Melendi va presentar el proppassat 6 d'abril a Madrid el seu nou disc. L'asturià, autor de temes legendaris com Caminando por la vida o Trae pa casa hierba buena, feia 5 anys que no componia cap cançó, segurament aconsellat pels de casa seva. Finalment ha compost pop-rock, segons ell, el millor àlbum que ha fet mai, tenint en compte que en porta 11. Al concert hi van acudir famosos com Carlos Latre o Victoria Federica, que, podent estar a la sala VIP glopejant Macallan, va barrejar-se amb el públic de tatuatges tribals i samarreta de licra. Ja ho veuen, les dues Espanyes juntes, o Espanya, a seques.
3: I qui fa anys avui, Canalies?
5: Anem-hi, perquè avui felicitem la cantant Marta Sánchez.
3: 55.
5: Una mica més, 60. També fa anys Enrique Iglesias.
3: 50.
5: 51. Ah. També l'exfutbolista Luis Enrique.
6: Hola a todos.
3: Hola. 56.
5: Sí, senyor, i acabem felicitant meravellosa la xef Carme Ruscalleda.
3: 70.
5: 74. Mira. Felicitats des d'aquí a la Carme. El santoral avui és Santa Maria del Toro, patrona
3: de
5: Menorca.
3: Sí, Maria del Toro, sí,
5: senyor.
3: Sí.
5: Segons la tradició, religiosos de l'Ordre de la Mercè van començar a observar un fenomen estrany i meravellós, una columna de llum intensa que s'elevava des del cim de la muntanya més alta de l'illa cap al cel durant la nit. Intrigats i moguts per la fe, els monjos van decidir pujar-hi per investigar. La llegenda narra que el camí era difícil i esquerp, però un toro furiós els va barrar el pas inicialment per posteriorment guiar-los cap al cim, actuant com a protector. En el camí es diu que el toro es va obrir pas entre unes grans roques, un lloc que avui a dia encara es coneix com el Pas del Bou, i allà van trobar la imatge de la Verge.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
7: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
8: 8 de maig de 1976, 12.000 persones assisteixen al recital de Lluís Llach a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Entre cançó i cançó, crits d'amnistia i llibertat i el poble unit mai més serà oprimit. El concert també va servir perquè els organitzadors de la Marxa de la Llibertat, prevista per l'estiu de 1976, venguessin samarretes amb el lema «Poble català, posa't a caminar». I ara fa 50 anys, al cinema Bosque de Barcelona s'estrenava La naranja mecànica de Stanley Kubrick, anunciat a tots els diaris com el film que mayor impacto ha causado en la historia del cine. Acabo amb la UEFA, que el 1976 va castigar el Real Madrid amb un any sense poder jugar competicions europees. Un any! Un partit contra el Bayern de Múnich va acabar amb un espectador madrileny saltant al camp, agredint un jugador alemany i exhibant-li un cop de puny a l'àrbitre que el va deixar estès a terra. El Madrid no va acabar complint aquella sanció. Només li van tancar el camp 2 partits.
3: Avui és 8 de maig del 2026, és el 128è dia del calendari. Falten 44 dies per l'estiu, 47 per Sant Joan i 4 per l'inici del Festival de Cinema de Cannes. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: And was confirmed yesterday to be infected with antivirus. None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic.
10: Lo que no podemos es crear el evento que genere crispación.
11: This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic.
12: Yeah, it is. Sí, continua en vigor. Avui s'han borrat de nosaltres, però els hem aniquilat. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva.
13: Treballarem activament per revertir la percepció d'inseguretat i que no volem ignorar ni minimitzar.
14: Aquest recorregut cap a la Sagrada Família, o tot o part, serà fet en cotxe descobert.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Infiltrar?
0: Introduir algú en un territori o en un grup enemics amb missions d'espionatge, de vigilància, etc. El sindicat USTEC va denunciar la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió preparatòria de la vaga, de les vagues. Part de l'oposició demana explicacions al govern.
3: Avui la CUP i USTEC al matí de Catalunya Ràdio. Absentisme.
0: Doncs avui que parlarem d'absentisme universitari, dues curiositats del diccionari. La primera, que fer campana està perfectament acceptat, al diccionari, com a deixar d'assistir a una classe i que absentisme té dues excepcions. La més coneguda, deixar de ser algú habitualment absent del lloc on hauria de ser, com l'absentisme laboral, i una segona, costum de viure el propietari fora de la localitat on estan situats els seus béns.
3: Punyada.
0: Cop de puny, en una paraula. La veiem repetida avui a tota la premsa després que Tchouaméni i Valverde acabessin a les mans, tot i que les versions discrepen sobre si hi va bé o no punyada. Tot això dos dies del clàssic en què el Barça pot rematar la Lliga i deixar el Madrid cau.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 347.
15: Són els treballadors que vol acomiadar a Barcelona la multinacional Majorel, que ofereix serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals. Representa el 60% de la plantilla a la ciutat. La majoria de treballadors són moderadors de contingut de TikTok i part de la seva feina s'automatitzarà.
3: 50.000.
15: Són les persones que s'espera que mobilitzi la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya en els diferents actes previstos. L'esdeveniment més multitudinari serà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, on s'ha calculat que hi podrien assistir fins a 39.000 persones.
3: 100.
15: Avui fa 100 anys el divulgador científic naturalista i locutor David Attenborough. Va néixer el 8 de maig del 1926 a Londres i és una de les cares i de les veus més estimades del Regne Unit. Considerat el pioner dels documentals de natura, fa més de 70 anys que descobreix als telespectadors les meravelles del planeta.
3: I ara el veig, tres imatges amb Palforadada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, són una sala com de recepcions del Vaticà. Tots dos somriuen i amb una mà toquen una espècie de braçalet que hi ha sobre una safata platejada.
16: Fotografia difosa per la Santa Seu i que reflecteix el desgel que s'han proposat les dues parts aprofitant la visita de Rubio a Roma. El Vaticà i la Casa Blanca intenten així recompondre les relacions després de les diverses picabaralles públiques que han tingut Trump i el pontífex en els últims mesos.
3: I a la segona imatge hi veig un líder. És el popular britànic Nigel Farage i és a les portes d'un col·legi electoral. Va vestit de blau, una camisa blanca, va amb corbata de color vermell i amb un peu sobre una cadira ensenya que porta uns mitjons amb la bandera britànica.
16: Farage, que encapçala el grup d'extrema dreta Reforma UK i que arran de les eleccions d'ahir podria entrar en l'escena del mapa polític britànic com un actor més i acabar així amb l'històric bipartidisme. Segons les enquestes, podria quedar-se amb diversos governs municipals que històricament han estat en mans dels laboristes. Entre les seves propostes que ha fet en campanya, ha dit que traslladarà els centres de detenció d'immigració a llocs on governi l'esquerra.
3: I a la tercera imatge del dia hi veig un sol israelià col·locant un cigarro a la boca d'una estàtua de la Verge Maria del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, què hi veiem?
17: L'enèsim cas d'indisciplina dins l'exèrcit israelià i el segon en pocs dies dirigit específicament als cristians després de la destrossa a una estàtua de Jesucrist feta per un altre soldat. Aquests episodis han fet que el cap de l'exèrcit hagi hagut de sortir a reconèixer que tenen un problema de disciplina, però organitzacions d'exsoldats com Breaking the Silence avisen que aquestes situacions són anecdòtiques al costat de casos molt més greus com tortures o violacions que queden amagats.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La decisió d'un restaurant de sushi de bufet lliure far dels clients que mengen en excés i acaben vomitant. La notícia diu que el suplement s'aplicarà per qüestions de neteja, però no especifica la quantitat de diners que s'haurà de pagar. Segons la notícia, el restaurant ho ha anunciat en un missatge publicat a Facebook. En aquests mesos hem tingut molts clients que demanen sense parar, mengen fins a rebentar i hem vist vòmits a les taules i als lavabos. L'única solució que tenim és cobrar un suplement per neteja i per evitar molèsties per olors als altres clients. Això és el que diu, segons la notícia, el missatge del restaurant.
3: Però això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: La creativitat, la comunicació i el talent emergent van ser protagonistes ahir a la Universitat CEU Abat Oliva amb la celebració de la 20a edició dels Goliats CEU UAO Awards. uns premis impulsats per l'alumnat de Publicitat i Periodisme de la Universitat. En aquesta edició, el jurat ha reconegut el periodista Ramon Pellicer amb el Premi a Millor Trajectòria Professional per la seva destacada carrera en l'àmbit informatiu. La gala també va distingir iniciatives i professionals rellevants del sector de la publicitat i la comunicació.
20: Et vols especialitzar en el món de les relacions públiques? El Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliva et permet especialitzar-te amb el certificat de Direcció de Comunicació i Esdeveniments. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un restaurant de bufet lliure cobrarà un suplement als clients que vomitin és una notícia real. El restaurant en qüestió es diu Xuxi Toro. Es troba al municipi de Gelves, a la província de Sevilla. La decisió anunciada pel restaurant ha provocat un debat a les xarxes socials entre partidaris i detractors d'aquesta mesura.
3: També podem instal·lar un lavabo fora, no? I quan algú tingui ganes que marxi per potes. Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia, bon cap de setmana.
1: Un futur millor no es construeix només des de grans despatxos. Milers de professionals ho fan cada dia amb Casa Reforma Eficient. Quan instal·len solucions d'aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament o finestres de PVC que fan més confortables els nostres habitatges. A Obramat t'oferim solucions professionals al millor preu. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
3: Ara són les 7:52. Titulars del dia en 2 minuts amb Cide Solanes i Francesc Soler. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid.
2: I que no acabarà sent una pandèmia.
11: But I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a Covid pandemic.
2: Recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
3: El creuer afectat arribarà diumenge al sud de Tenerife.
15: El govern espanyol assegura que els passatgers no tindran cap contacte amb la població local. Virginia Barcones, secretària general de Protecció Civil.
22: Todos estos dispositivos se están conformando en zonas donde van a estar absolutamente aislados de la población civil.
15: El PP discrepa de com s'està gestionant la situació.
3: Els quatre sindicats d'ensenyament que convoquen les vagues denuncien agents dels Mossos infiltrats en una assemblea de docents.
2: Per preparar justament les protestes, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern. Anna R. de Junts i Jessica Albiach dels Comuns.
23: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
24: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
3: I en llibertat amb mesures cautelars, la mare del nadó d'un mes presumptament maltractat.
15: L'Audiència de Barcelona sosté que no hi ha prou indicis que l'agredís. Van veure que havia buscat a Google preocupada per la brusca data amb què la parella tractava el fill.
3: Donald Trump assegura que l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units no suposa un trencament de la treva.
2: Tot això mentre la justícia nord-americana ha tombat de nou els aranzels de Trump, ara l'anunciada taxa universal del 10%.
3: Salut avança als 12 anys la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.
15: El departament renova així el model d'atenció als CAPs. Rafael Ruiz, director estratègic d'atenció primària i comunitària.
25: Sí que el professional, si detecta algun tipus de red flag, no, bandera vermella, doncs aleshores intervindrà. Però sí que s'incorpora a les revisions elements relacionats amb l'esfera afectiva sexual.
3: I nou entrebanc en les obres de l'R3.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la construcció d'un mur a Montcada endarrereix el començament de la segona fase dels treballs per desdoblar la via.
3: Per cert que l'abril ha estat el més càlid de la història de la península i el sud-oest d'Europa.
15: Ho hem conegut aquesta matinada. Segons Copernicus, la temperatura mitjana dels oceans també va ser de 21 graus, la segona més alta en un mes d'abril.
21: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui el dia ha començat amb sol, però ja està arribant una massa de núvols pel sud que acabarà deixant el cel tapat a tot arreu. No es descarta fins i tot algun ruixat feble i molt dispers. Poca cosa per ara, avui. Demà dissabte, en canvi, sí que tindrem més núvols i algun primer ruixat a la costa i al sud, a l'espera que durant la tarda tinguem una tongada de pluja que regarà tot el país. I diumenge, en canvi, el temps serà més tranquil, farà més sol i tornarà a pujar la temperatura.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
3: I pel que fa al trànsit, matí sense incidències destacades. Clàudia Serra.
4: Bon dia. Sí que acabem de rebre l'avís d'un camió avariat a la C31 a Sitges, a l'inici de les costes del Garraf, que obliga a fer pas alternatiu, però en general, com deies, un matí tranquil. Tenim, això sí, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona. Destaquem la B23 des del Papiol i les rondes, la de dalt des de Trinitat sentit Llobregat i la litoral des de Santa Coloma també sentit Llobregat. Circulació densa també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans sentit Barcelona.
5: La teva mare sempre té raó.
6: Em compro un cotxe nou?
8: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
5: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
19: Catalunya Ràdio.
3: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al Matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
7: Els nostres professors.
9: A mi em va marcar molt el senyor Capdevila.
7: Jordi Boixaderas, actor.
9: Era un enamorat de la seva feina, un apassionat per tot el que explicava i ens transmetia allò que és l'entusiasme d'aprendre. Era un gran actor, de fet. Totes les seves classes eren com representacions. Ens va encomanar l'amor per l'art i ell mateix es preparava a casa làmines per fer-nos-ho més amè. També recordo que fumava amb un gran plaer davant nostre, feia venir moltíssimes ganes de fumar. I era molt guapo. De fet, tenia una retirada amb un nebot que ha tingut després i que potser coneixereu i que es diu Sergio Dalma.
20: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
21: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix, bon dia!
10: Xiripipi!
3: Com estàs?
10: Manu, com esteu?
3: Bé! Anem a marcar avui el telèfon del Sebastià, que anem tardet avui.
10: Adéu, vinga, va.
12: Sí.
3: Sebastià!
12: Hola.
3: Què tal, com estàs?
12: Molt bé.
10: Sebastià, que truquem del Matí de Catalunya Ràdio de part de la Montse, perquè avui fas anys et vol donar les gràcies per aquests moments que esteu vivint junts, diu que t'estima molt i alerta que et vol dedicar aquesta cançó que et toca ara mateix, Manu Guix, en directe, que es diu Moments.

0: Sebastià, què tal? Què t'ha semblat aquesta cançó?
1: Molt bé, molt maca.
0: Ui, que t'has emocionat una mica.
1: Sí, també.
0: Això és important. Sebastià, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
5: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
6: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
7: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
8: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
7: Dilluns esportiu.
9: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
10: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
11: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
12: Todos los viernes a las 10 de la noche.
13: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
14: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
15: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato. formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
16: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels.
17: Todo sesión.
16: 98.0. Todo sesión.
18: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl?
19: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
20: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
21: Thank you for that lovely tune, that funky music.
22: A Radio Castelldefels. Us hi esperem.
23: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
24: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
25: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blas.

0: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. RadioCastelldefels.org.

0: Què tal? Molt bon dia. Són les 8 i 10 del matí de divendres. Per fi s'acaba la setmana per les persones que tenim la sort de treballar de dilluns a divendres. Si et toca el cap de setmana, doncs em sap greu, però això a mi no em treu l'alegria perquè jo, doncs avui, divendres, ja està, què més puc dir? Doncs nosaltres comencem aquest Castelldefels Desperta. Us acompanyarem des de Ràdio Castelldefels fins les 10 del matí. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la jornada del municipi. I al control tinc amb mi el Gerard Carreras i us parla Estefania González. Com cada dia, començarem amb un repàs a les notícies destacades del dia, els temes principals. Tornen a ser, quina sorpresa, doncs, que ahir a la tarda teníem aquesta inauguració de l'escultura de Lorenzo Quinn, també la inauguració de la seva pròpia estrella, el Passió de les Estrelles de Castelldefels, situat al Passeig Marítim. Tot això emmarcat en el dia de l'aniversari de l'artista. I en aquesta inauguració també ens van donar una sorpresa, ja que a partir de ben aviat també tindrem una nova escultura ja anunciada en aquest acte d'inauguració de la col·locació de l'estrella. I en aquest cas, doncs, vinculat amb aquest Passeo de les Estrelles, brillarà encara més, serà a partir de setembre, amb una col·locació de l'escultura amb títol Glòria, de l'escultor també Lorenzo Quinn, que immortalitzarà una imatge històrica, l'abraçada de dos veïns de Castelldefels, com són Messi i Ronaldinho, una abraçada que es van donar quan l'argentí va anotar el seu primer gol amb el Barcelona al maig de 2005. Doncs de seguida entrarem en aquesta notícia sobre les escultures. Ahir vam poder parlar amb l'artista Lorenzo Quinn, recuperarem algunes de les seves paraules, també del regidor de Turisme Guillermo Massana, qui ens situa aquest marc, aquest acord que han fet entre l'Ajuntament i l'escultor. I acabarem també amb un petit tall d'ahir a la tarda dels parlaments de l'alcalde amb motiu d'aquesta doble inauguració. I l'altre tema del dia avui és que aquesta tarda arriba també una altra inauguració a la ciutat, en aquest cas una inauguració esportiva, aquesta nova pista de bàsquet 3x3 de la platja, impulsada per l'Ajuntament i la Gasol Foundation. Doncs quedarà ja inaugurada oficialment aquesta tarda a les 6. Aquesta inauguració comptarà amb la presència de representants de l'Ajuntament, encapçalats per l'alcalde Manu Reyes, així com Marc Gasol, vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation. I altres notícies que anirem comentant al llarg d'aquestes dues horetes del Desperta. Demà dissabte es celebra el Dia d'Europa i enguany té com a protagonista el món de l'esport a Castelldefels. L'Ajuntament i concretament l'àrea d'internacionalització posa enguany l'èmfasi en reconèixer l'esport com a espai de cohesió, igualtat, convivència i reforçar també el vincle entre la ciutadania i el projecte europeu. En aquest sentit, hem pogut parlar amb la regidora de Presidència, la Mariana Ortega, que ens explicarà aquest motiu de celebració i la programació d'aquesta jornada de demà dissabte, Dia d'Europa. I seguim amb més notícies del cap de setmana, ja que aquest diumenge comencen a la ciutat les 44ines jornades de la gent gran. Ja són anys celebrant aquestes jornades per la nostra gent gran de Castelldefels, una cita que omplirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. Parlarem amb el responsable del centre Frederic Mompou, Pep Ribas. Ell ens emmarcarà aquesta jornada i ens destacarà els actes d'aquesta gran programació de dues setmanetes que tindrem. Vaig a verificar un moment que agafo el paper. I efectivament tenim dues setmanetes perquè comencen aquest diumenge 10 de maig amb el ball de diumenge a les 5 de la tarda al centre Frederic Mompou i acabaran el diumenge 24 de maig, dues setmanes senceres d'actes i celebracions de la gent gran de la nostra ciutat. I avui parlarem també de les subvencions. De fet, abans d'acabar aquesta primera hora, tindré a mi als estudis el Pol Alonso. Ell és coordinador de subvencions i simplificació de tràmits administratius de l'Ajuntament i parlarem d'això precisament, d'aquesta convocatòria del segon bloc de subvencions adreçades especialment al teixit associatiu i educatiu de la ciutat. També parlarem, de fet recuperarem unes entrevistes que vaig poder realitzar ahir, després ja del Desperta, hi havia aquests dos actes de descoberta de les plaques emblemàtics Castelldefels, en aquest cas a dos restaurants icònics de la nostra ciutat, dos restaurants que ja porten moltes dècades fent-nos companyia. Estem parlant, per una banda, de Les Botes, que es va obrir el 1970, i per altra, del restaurant El Avión. Aquest ja celebra aquest juny 80 anys amb nosaltres. Vaig tenir l'ocasió de parlar amb els actuals propietaris d'aquests dos restaurants familiars i també amb la regidora de Comerç, Mar Sicília, i el regidor de Turisme, Guillermo Massana. Aprofitarem també aquest Desperta per escoltar aquestes entrevistes. I com cada divendres, acabarem el Desperta amb la secció d'Agenda Cultural del cap de setmana amb la tècnica Mireia Soler de l'àrea de Cultura i, posteriorment, l'Agenda Esportiva amb el periodista Cristian Cano. Amb tot això, estem més que llestos i llestes per començar aquesta edició de divendres del Castelldefels Desperta. Vinga, va, quedeu-vos aquí amb nosaltres que tenim tota la informació local que necessiteu conèixer.
1: Castelldefels Desperta.

0: La ciutat vivia ahir a la tarda una jornada cultural destacada amb una doble inauguració protagonitzada per l'artista internacional Lorenzo Quinn. L'escultor presentava la seva nova obra, La força de la natura, la seva nova obra a la nostra ciutat, i també rebia una estrella al Paseo de les Estrelles, coincidint amb el seu aniversari, 60 anys, complia l'artista Lorenzo Quinn, amb qui a més vam poder parlar ahir al matí, aquí al Desperta. Ara recuperarem breument alguns fragments de la seva intervenció, i també acabarem escoltant el regidor de Turisme, Guillermo Massana, ja que recordem que aquesta nova escultura arriba emmarcada dins d'aquest acord entre l'artista i l'Ajuntament. Escoltem ara les paraules de l'artista que ens situa la ubicació d'aquesta nova escultura.
1: Ponemos una escultura importante, la fuerza de la naturaleza. Además, en una zona de la ciudad donde... Bueno, yo vivía a 4 manzanas de ahí, en la calle 15, y he pasado muchos momentos de gran alegría ahí con mis hijos, con mis amigos. Y pensar que hoy se celebra mi cumpleaños con la instalación de esta obra y con una estrella al lado de otras grandes estrellas y las que vendrán, para mí es un gran honor.
0: La peça es va instal·lar ja el passat dimarts 5 de maig i era ja visible per a la ciutadania. De fet, ahir la unitat mòbil de la ràdio es va desplaçar cap allà i van poder veure en primera persona com cridava l'atenció aquesta peça i com fins i tot ens mencionava la companya Patricia Bazaga, que s'havia desplaçat amb el tècnic de so per fer aquesta cobertura de la notícia, doncs ens comentaven que havien vist a diversos motoristes que s'aturaven a un costat per poder prendre fotografies, així com les persones que passejaven també aprofitaven per fer fotografies d'aquesta nova escultura que ens arriba amb el títol La força de la natura. L'obra planteja una reflexió sobre la relació entre les persones i l'entorn natural.
1: Yo veo el mundo como una madre, como una mujer, con mucha fuerza, que de vez en cuando nos tienes que llamar la atención, que la tenemos que cuidar, que la tenemos que amar, la tenemos que respetar, y que estamos a su merced. O sea, el mundo está... estamos a merced de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y nosotros, pues, desafortunadamente, no la cuidamos y no nos damos cuenta de que cuánto necesitamos este mundo, porque no hay ningún otro, solo hay ese mundo. Y de verdad, a mí me hace muy triste a veces que veo a la gente como trata su entorno, ¿no? Como no lo cuida, plástico por todos sitios, suciedades por todos sitios, contaminación, y esto me entristece mucho. Y así quise hacer una escultura que representara un poco esto, la fuerza de la naturaleza, esta mujer que es nuestra madre, la madre de todos, y que la tenemos que querer y tenemos que amar y respetar.
0: A més, ens explicava l'artista que l'escultura s'inspira en episodis reals de devastació natural, amb un missatge que, com bé estàvem escoltant ara, convida a respecte i comprendre millor el medi ambient. Lorenzo Quinn manté des de fa anys una vinculació estreta amb la nostra ciutat. De fet, ara arriba aquest acord on ja ahir s'inaugurava aquesta segona escultura fruit d'aquest conveni amb l'Ajuntament, un conveni de cessió temporal de les escultures, però ja prèviament ja teníem una altra obra coneguda a destacar d'Ari Tomar, situada al Passeig Marítim i convertida en una de les imatges emblemàtiques també de la nostra ciutat. Aquesta relació s'ha reforçat ara recentment amb aquestes noves dues cessions temporals d'escultures en el marc d'aquest conveni de col·laboració amb l'Ajuntament.
1: Queremos hacer de Castelldefels una ciudad de arte y estoy muy contento que Manu y todo su equipo hayan contado conmigo para eso. Yo creo que es muy importante traer el arte a la calle porque el arte es una forma de expresión bella, sincera y que el mundo necesita. Estamos en un mundo muy complicado. realmente con muchos horrores y traer un poco de armonía es importante, es muy bonito. Y entonces, bueno, a mí me alegra mucho ser parte de este convenio, de este proyecto. Y bueno, ayer estaba colocando, bueno, estaba en bici, de verdad que estaba en bici, estaba dando una vuelta para ir a ver cómo había acabado todo, y estaban el equipo de jardinería de la ciudad,

que teníem ahir a la tarda en el marc d'aquesta doble inauguració, també el que era l'escultura Equilibrium in Nature, la força de la natura, i la col·locació de l'estrella de Lorenzo Quinn en el Passeig de les Estrelles, al Passeig Marítim. Amb aquesta inauguració ja ens queda el segon gran acte de ciutat aquesta tarda. Parlem d'aquesta nova pista de bàsquet 3x3. A més, també, dins de les novetats que ens arriben a la ciutat en el marc d'aquesta descoberta de l'estrella ahir a la tarda, també ens comunicaven per part de l'alcalde i l'escultor que el Passeig de les Estrelles de Castelldefels brillarà encara més a partir de setembre amb la col·locació de l'escultura Glòria de l'escultor Lorenzo Quinn, que immortalitzarà una imatge històrica. Estem parlant de l'abraçada que dos veïns de Castelldefels, com són Messi i Ronaldinho, es van donar quan l'argentí va anotar el seu primer gol amb el Barcelona, el maig de 2005, davant l'Albacete. Aquesta escultura sorgeix també d'aquest conveni que l'Ajuntament ha signat amb Quinn, veí durant més de tres dècades de la nostra ciutat, mitjançant el qual l'artista cedeix entre un total d'entre 8 i 12 escultures de manera gratuïta, amb un valor de mercat de 6 milions d'euros i que s'estan situant en diferents punts estratègics de la ciutat. Per tant, ja han arribat les dues primeres i encara podem esperar entre 6 i 10 escultures més a la nostra ciutat en el marc d'aquest acord entre l'escultor i l'Ajuntament. Aquestes escultures se cedeixen de manera temporal i aniran apareixent en diferents espais de Castelldefels, convertint la nostra ciutat en un museu a l'aire lliure. El conveni també estableix la contractació amb un cost total de 50.000 euros d'aquesta escultura, aquesta novetat que ens comunicaven ahir, l'escultura Glòria, que vol convertir-se en una altra de les grans icones de Castelldefels, aquesta que ja se situarà en el Passeig de les Estrelles, això serà a partir de setembre, i en aquest cas aquesta escultura sí que serà propietat de l'Ajuntament. Doncs amb aquesta darrera novetat i amb aquesta mirada també cap a l'altre gran acte de ciutat del que hem estat parlant al llarg d'aquesta setmana, aquesta inauguració d'aquesta tarda, on es convida la ciutadania a assistir a partir de les 6 de la tarda aquest acte d'inauguració de la nova pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres, amb la presència a la inauguració de presència de representants de l'Ajuntament, encapçalats per l'alcalde Manu Reyes, així com Marc Gasol, el vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation i també la directora executiva d'aquesta fundació, Tete Ferreiro.

0: Recordem que serà a partir de les 6 de la tarda i aquesta instal·lació de la nova pista de bàsquet 3x3 a la platja reforça el compromís del municipi amb l'esport, l'oci saludable i la vida activa al costat del mar. L'objecte del conveni signat és regular la col·laboració entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation per la creació d'aquest espai on es practicarà el bàsquet al passeig marítim de Castelldefels de manera lliure i gratuïta. Inclou la... el que és la nova pista, la imatge dels valors de Gasol Foundation per tenir cura de la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil amb l'impacte positiu de l'activitat física. Ahir vam estar també amb la unitat mòbil a peu de carrer veient com acabaven d'avançar ja les feines d'aquesta pista, on ja només estaven ultimant els darrers detalls. Ens explicaven les persones que estaven treballant en aquell moment que s'estaven acabant de fer les darreres feines de pintura i l'últim pas, que era ja col·locar les cistelles. Aquesta tarda serà ja quan estarà tot enllestit per aquesta inauguració amb aquesta presència de l'exjugador Marc Gasol.
1: Castelldefels desperta.

0: Passem ara a parlar de la celebració del Dia d'Europa, que enguany té com a protagonista el món de l'esport a Castelldefels. El Dia d'Europa se celebra el 9 de maig, és a dir, demà dissabte, i l'Ajuntament, i concretament l'àrea d'internacionalització, posa enguany l'èmfasi en reconèixer l'esport com a espai de cohesió, igualtat i convivència, i reforçar també el vincle entre la ciutadania i el projecte europeu. Hem pogut parlar amb la regidora de Presidència, la Mariana Ortega, qui ens explica el motiu i la importància de celebrar aquesta data.
1: Estamos celebrando, ¿no?, que allá en el 1950, yo creo que los países de Europa, cansados ya de pelear y de por las diferencias que tenían entre ellos, decidieron celebrar aquello que nos une y construir un espacio de paz, ¿no?, de cooperación entre países, de con valores, con la democracia como bandera, con la solidaridad, con el medio ambiente. Bueno, y yo creo que es una fecha muy importante porque eso celebra exactamente todo aquello que nos une a todos los europeos.
0: La jornada començarà a tots els equipaments esportius del municipi, on es posarà la bandera d'Europa en un lloc visible alhora que sona l'himne d'Europa. La regidora de Presidència, Mariana Ortega, farà el servei d'honor el mateix dissabte 9 de maig. Escoltem ara també a la Marta Oriol, ella és la tècnica de l'àrea d'internacionalització, que ens explica com serà aquest dia.
2: Tenemos como protagonista el mundo del deporte, entonces empezará el día con la interpretación del himno de Europa y la puesta de la bandera en todos los equipamientos deportivos. Y esto es como un gesto simbólico. Y además, durante la mañana se harán dos partidos en los que se hará el saque de honor y una foto con la bandera de Europa. Y serán a las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Cambinader de los equipos femeninos de básquet. Y a las 10 en el campo de fútbol de Cambinader, el equipo masculino de Vista Alegre Juvenil B.
0: I coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, és habitual que ajuntaments, institucions i edificis públics també s'assumin a la commemoració amb diferents gestos simbòlics. En aquest cas, un dels més visibles és la il·luminació de façanes i espais emblemàtics en una jornada que també serveix per reivindicar els valors compartits i el sentiment de pertinença europeu. Escoltem de nou a la tècnica de l'àrea d'internacionalització.
2: Castelldefels se il·lumina per al Dia d'Europa. Como sabéis, en diferentes administraciones públicas y representaciones de las instituciones europeas hacen esta iniciativa de iluminar los edificios y Castelldefels nos adherimos el día 8 y 9, donde se iluminará de azul pues la fachada del ayuntamiento, el castillo, las letras de la Plaza Palmeras, de la Plaza Colón.
0: Aquesta commemoració del Dia d'Europa també arriba a la biblioteca, que durant aquests dies acull diferents propostes culturals relacionades amb Europa per apropar la diversitat i la cultura europea tant a petits com a grans.
2: Aquí en la biblioteca, del 4 al 15, estarà expuesto un espacio dedicado a cultura europea, donde hay pues literatura, cine, cómic y libros divulgativos. Aquí mismo en la biblioteca, el sábado 9, el día de la celebración de Europa, se ha organizado una actividad familiar en la Hora del Conta, que es un cuento que se llama Calopsia. Es un cuento, esta actividad está dirigida al público familiar y cuenta una historia muy bonita que explica cómo Europa pasó de la división a la cooperación, lo que antes explicaba la regidora, ¿no? Y es una manera pues muy pedagógica de acercar estos valores europeos a las personas más pequeñas y que entiendan sobre todo pues esa diversidad, que esa diversidad es importante porque nos enriquece.
0: També aquest diumenge 10 de maig serà a 11:45 del migdia que Castelldefels s'adhereix a la campanya Let's Clean Up Europe, realitzant una acció de recollida de residus a la platja. Aquesta acció s'emmarca més a la jugateca ambiental. Escoltem ara la regidora de Presidència, la Mariana Ortega.
1: Es una acción que es conjunta, ¿no?, en toda Europa y que tiene como objetivo pues un poco concienciar sobre la cantidad de residuos que se están vertiendo, ¿no?, de manera casi incontrolada en la naturaleza. Y de alguna manera promover acciones de sensibilización, ¿no?, a través de la recogida, pues eso, hacer, ¿no?, que la gente sea un poco más consciente de todo lo que provoca, ¿no?, este vertido de residuos. Y bueno, pues eso, no, además de limpiar la playa, pues se participa en un proyecto un poco de ciencia ciudadana, con los datos que se recogen, se resuelven dudas, curiosidades. Y bueno, creemos que es una jornada muy interesante porque yo creo que uno de los valores que promueve la Unión Europea es el cuidado al medio ambiente y hacer de nuestras ciudades unas ciudades más sostenibles, ¿no? Donde todos podamos vivir mejor.
0: A més d'això, el programa també inclou activitats que es desenvolupen als centres educatius, que també se sumen en aquesta celebració del Dia d'Europa, avui, per cert, mitjançant aquest programa extens que es pot consultar a la web. Doncs avui és el dia on els centres educatius celebren el Dia d'Europa, ja que, recordem, la Diada com a tal serà demà dissabte, aquesta celebració. Des de l'àrea d'internacionalització continuen treballant en el seu compromís amb la divulgació europea. L'any passat posaven el foc en l'educació, on ja es continua promovent aquesta celebració, com dèiem, i enguany se centren en els clubs esportius. El programa de la celebració del Dia d'Europa de Castelldefels està organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i, com dèiem, es pot consultar ben en detall també a la notícia publicada al web de l'Ajuntament amb el títol «El món de l'esport, protagonista de la celebració del Dia d'Europa a Castelldefels».
3: Castelldefels desperta.
0: I de seguida passarem a fer la primera entrevista del Desperta. Mentrestant, petita pausa musical amb aquesta novetat de Hombres G, Los mejores años de nuestra vida.

pueden ser los mejores años de nuestra vida.

0: Castelldefels Desperta.
1: Molt bé, doncs aquesta cançó ens ha servit per situar ja el nostre primer convidat aquí al Castelldefels Desperta. Ara passarem a parlar d'un tema ben important per al teixit associatiu i educatiu de la ciutat, l'obertura del segon bloc de subvencions municipals per a l'any 2026. De fet, aquesta obertura es feia aquest dilluns 4 de maig amb aquesta publicació també de la notícia a la web de l'Ajuntament. D'aquesta manera, l'Ajuntament activava noves convocatòries destinades a entitats i clubs de Castelldefels en àmbits com la cultura, els esports, l'educació, les activitats d'estiu dins d'aquest sistema de tramitació anticipada que impulsa el consistori del que ara podrem parlar amb el nostre convidat. Ens acompanya ara Pol Alonso, coordinador de subvencions i simplificació de tràmits administratius de l'Ajuntament. Pol, gràcies per estar aquí amb nosaltres i bon dia.
2: Bon dia, gràcies.
1: Doncs comencem una mica explicant el context d'aquest segon bloc de subvencions municipals. Què és exactament, quan parlem d'aquest segon bloc, quan parlem d'aquest sistema de tramitació anticipada, què és exactament això?
2: Sí, això ha canviat una miqueta respecte a l'any passat, tot sempre cap a millorar. El que aquest any estem fent és vam aprovar totes les subvencions, les bases, no, les regles del joc, les vam aprovar al desembre, de manera que totes les entitats poguessin saber com s'aplicarien i com serien les subvencions per aquest any 2026. Llavors, al gener vam aprovar el primer bloc de subvencions, que les vam treure i eren de comerç, de cultura, de participació i de serveis socials. Aquestes ja van sortir. Val? Però ara ens quedava un segon bloc, que eren les subvencions que per la seva naturalesa no tenia molt de sentit que sortissin a principis d'any, que eren les que tenen relació, doncs, amb els casals d'estiu, amb els esports, no?, que normalment són més en aquestes dates d'estiu, de juny, juliol. Llavors el que hem fet és, des del desembre, les entitats ja coneixen com funcionaran i ara hem obert el període en què poden presentar les sol·licituds i a més també poden veure exactament quines especificitats té cada convocatòria.
1: Sovint les entitats es queixen de la burocràcia o dels terminis ajustats. Potser no entenc que precisament dins de les teves responsabilitats també de la simplificació administrativa i dins d'aquest marc, aquest nou sistema que ens estaves exposant, doncs entenc que amb aquest canvi s'està aconseguint fer els tràmits més accessibles, més fàcils per les entitats de Castelldefels?
2: Sí, la idea és posar en ordre. Val? Abans, amb cada àrea, pensa que aquí l'Ajuntament és un ajuntament gran, tenim 28 àrees, no totes fan subvencions, però en unes 12-13 àrees sí que en fan. Llavors, clar, si cada àrea, doncs, en el seu moment decidia obrir la seva convocatòria pròpia, és veritat que no seguíem un ordre on anàvem tots coordinats. Llavors, d'aquesta manera, aprovant-ho tot el desembre, a part de que donem més temps a les entitats per conèixer quines són les subvencions, que ja et dic jo, que són com les de l'any passat, s'han millorat algunes coses, però no, tampoc n'hi ha de noves. Però així, d'aquesta manera, totes les àrees segueixen el mateix procediment, està tot ordenat, podem repassar-ho, podem revisar-ho d'una forma més fàcil i també per a les entitats els dona més marge de temps per conèixer com anirà tot i també amb la intenció de poder-los pagar abans. No? Perquè si ho traiem tot a principi d'any, se suposa que el procediment mateix acabarà abans que si ho publiquem a finals d'any.
1: Clar, aquest és un altre dels punts que dificulta també l'organització del dia a dia de les entitats, no? Perquè quan penses en subvencions, al final sempre tu has d'avançar com a entitat per després comptar amb que arribin aquests diners, no? Per tant, això que deies precisament, doncs és un punt també molt clau per les entitats locals, que es pugui accelerar tot. No?
2: Exacte, aquesta és la idea principal, no? Fer arribar els diners abans de les entitats. Aquest any ja hem fet alguns canvis per poder fer el pagament de manera més àgil. I l'any que ve estic segur que encara serà més àgil perquè hem aprovat unes bases, entre cometes, generals, no?, que apliquen a totes les subvencions, amb la intenció de retallar tota aquesta burocràcia, no?, diguem, tot aquest procés administratiu que s'allarga molt per normativa i fer-lo més àgil, de manera que si abans tardàvem 6 mesos, 7 mesos en pagar, doncs ara podem fer-ho amb 4 o amb 3.
1: Estava pensant en altres paraules clau quan pensem en subvencions. Jo crec que hem de parlar de transparència, seguretat jurídica. Què significa això en la pràctica, en el dia a dia de les entitats i en el marc d'aquestes subvencions?
2: Bé, nosaltres, amb el tema de transparència, el que volíem fer era publicar-ho tot abans perquè les entitats, de manera transparent, poguessin veure què és el que estem demanant nosaltres per aquestes subvencions i que tinguéssim inclús més temps per reflexionar i per veure com funcionava cada convocatòria. Després, amb el tema de de la responsabilitat jurídica, nosaltres al final, si hi ha qualsevol entitat que veu que durant el procés hi ha alguna cosa que no entén, que veu que potser en el seu cas ens agradaria consultar alguna cosa, té a disposició els nostres tècnics, pot adreçar-se a l'Ajuntament i nosaltres respondrem a qualsevol instància, qualsevol a consulta que tinguin, perquè els tècnics, a part de gestionar els expedients, també estan per assessorar les entitats i per donar consells al final.
1: Mm-hmm. Doncs ara passem a entrar en detall a les convocatòries que s'han obert ara, no?, en diferents àmbits. Ja ens estaves avançant que, de fet, aquest nou sistema l'estàveu preparant al desembre, ja es comunicava a les entitats, es va fer un primer bloc, ara arriba aquest segon, aquest segon bloc, i ens avançaves que era perquè per la naturalesa d'aquesta convocatòria de subvencions, no?, més relacionades amb l'estiu.
2: Sí.
1: Per tant, explica'ns una mica aquest segon bloc que està tan vinculat a l'estiu, a l'activitat educativa i esportiva, quines línies s'han obert?
2: Sí, s'han obert, si no m'equivoco, una, dos, tres línies diferents, tres àmbits diferents, no? Seria tres àmbits, joventut, esports i educació, i dintre d'aquests tres àmbits hi haurien cinc subvencions. A dintre de joventut tenim les subvencions destinades a activitats d'estiu per a nens, nenes i joves, val? Com deia jo, naturalesa d'estiu, no, activitats d'estiu per nens, nenes i joves, que es va obrir el període l'1 de maig la setmana passada i estarà obert fins al 30 de maig de 2026. Val? Poden entrar les entitats que vulguin a la seu electrònica i des d'allà tenen tota la documentació, tots els models, i poden llegir, doncs, com funciona la convocatòria, què es demana i quins documents sol·liciten. Després, en l'àmbit de joventut, continuant, hi ha una segona subvenció, línia de subvenció, que és la subvenció per la contractació de monitors de suport a la inclusió en els casals d'estiu. Són tots aquests monitors de suport, no?, pels infants en casos d'inclusió. I aquesta no s'obre al juny, s'obre el 15 de juny al 15 de juliol. S'obre un mes més tard, també per especificitats d'aquesta convocatòria concreta, però la majoria, veureu que la majoria de les subvencions ja estan obertes des de l'1-5 de maig i acaben el termini el 30 de maig. Continuem amb esports. Esports, tenim els clubs esportius sense ànim de lucre a Castelldefels que promoguin l'esport, no?, en competicions oficials federades. Aquesta està adreçada, doncs, a les entitats, no?, que participin en competicions oficials federades, i ja està obert, com he dit, del 5 al 30 de maig. El mateix que totes les subvencions, des de la seu electrònica es pot mirar tots els requisits i tota la documentació que necessita. I finalment, en educació, tenim l'organització d'activitats extraescolars, no?, pels centres d'educació d'infantil i primària. Aquí tenim diferenciats els que són centres públics dels centres concertats. Llavors, cada entitat, segons sigui concertada pública, haurà d'aplicar en una o l'altra línia. I el període és el mateix, no?, del 5 al 30 de maig. Llavors, que tinguin en compte les entitats que per la majoria d'elles que estan en aquests àmbits, el termini és el 30 de maig, excepte aquestes que es vulguin presentar a la convocatòria de monitoratge inclusiu que tenen fins al juliol.
1: Mm-hmm. Ens estaves explicant aquests períodes de sol·licituds i una vegada que acaba hi ha el marge per presentació, després quins són els terminis que ha de tenir en ment una entitat que ha fet una sol·licitud d'aquest cas?
2: Sobretot, és a dir, una vegada s'acaba la sol·licitud, entra aquí l'Ajuntament segueix el procediment de la valoració de les sol·licituds, mira que tota la documentació estigui correcta, després es reuneix la comissió qualificadora per revisar les sol·licituds, fan un acord provisional, després un acord definitiu. És un procediment que és llarg. Va? Llavors estem parlant de que per llei, ja com està arreglat la Llei General de Subvencions, 4 mesos no ens els treu ningú. Però després les entitats, el que hem de tenir molt en compte és el tema de la justificació. Val? Per què? Perquè a la justificació hi ha un període també en el qual ells han de tornar a adreçar-se a l'Ajuntament per aportar el comprovant, no?, de què s'han fet aquestes activitats, de què s'han pagat aquests diners i de què s'han gastat els diners que hem donat amb la línia, no?, de què estàvem donant. Llavors, han de tenir en compte que normalment quan s'acaba la seva activitat, és a dir, jo faig un casal d'estiu, acabo el dia 30 d'agost o 30 de juliol, depèn de cada casal, Tres mesos després han de presentar tota aquesta documentació. Llavors, que elles, una vegada acaben la sol·licitud, poden estar tranquil·les, ara entrem nosaltres, aquí ens fiquem a valorar, otorguem els diners, seguim el procediment, però sí que elles han d'anar, una vegada s'acabi la seva activitat, han de recordar-se que tenen aquest període de tres mesos per agafar tota aquesta documentació fins que acabin els tres mesos que ens ho poden presentar.
1: Quan parlem d'aquesta documentació, aquesta memòria del que s'ha fet, no?, per sí. justificar que efectivament la subvenció s'ha aprofitat i que l'Ajuntament pugui conèixer quines diferents iniciatives s'han sortit a partir d'aquesta col·laboració, d'aquesta ajuda, no?, des del consistori, hi ha suficient coneixement per part de les entitats de com realitzar aquesta memòria? Feu també suport, en aquest cas, a les entitats locals?
2: Sí, en els darrers anys s'han fet algunes sessions per la justificació per a les entitats, val? Perquè sabem que al final una entitat, la seva activitat principal no és la gestió de les subvencions, sinó que és fer les activitats que van en la seva naturalesa d'entitat. Llavors, sí que hem fet sessions anys anteriors. Aquest any també ens agradaria fer una perquè les entitats que vulguin o necessitin puguin tenir aquest coneixement. I també el que volem fer és, d'alguna manera, normalitzar, fer més fàcil tots aquests formularis, aquestes memòries que tu deies, de manera que per les entitats sigui més senzill tot el procediment. Estem treballant en aquesta línia, esperem tenir-ho de cara a la justificació i que sàpiguin, no?, que s'està fent un esforç en tota aquesta simplificació administrativa que, de veritat, és complicat tant per l'administració com per les entitats, que al final no és el seu dia a dia ni l'activitat principal.
1: I des del vostre departament també detecteu que les entitats coneixen prou bé les subvencions o encara falta continuar treballant en la comunicació?
2: Les entitats coneixen les subvencions, sí, perquè de fet aquestes subvencions, com comentava abans, no són noves, sinó que ja porten anys donant-se, i les entitats que es presenten doncs normalment no és la primera vegada que s'han presentat. Sí que ara amb totes aquestes mesures de comunicació, no?, de difusió de el que estem fent en l'àmbit de subvencions, també fem una crida a totes aquestes entitats que potser no s'han presentat abans perquè no estan acostumades a treballar amb subvencions o que no coneixien, doncs, que l'Ajuntament està donant subvencions, perquè també s'hi presentin. Al final, les subvencions són per concurrència competitiva i tant les entitats que s'han presentat en anteriors com noves poden presentar-se i els projectes, doncs, es veuran de la mateixa manera.
1: I estava pensant ara en la part de com fer el tràmit, que s'ha de fer exclusivament per la seu electrònica.
2: Sí.
1: Què tal porten les entitats locals la digitalització en aquest sentit?
2: Bé, com és el que et deia, si és la primera vegada que s'apunten a la convocatòria, potser és una miqueta més complicat. Al final veuran que tenim un espai dedicat per cada subvenció, la poden filtrar per àmbit, i estem millorant en que això, els formularis siguin més senzills, que la informació estigui més actualitzada, que estem fent un treball en tot això. Sí que jo crec que per les entitats, sobretot les noves, el més complicat és el tema del certificat digital, no la firma electrònica aquesta, que clar, dius, ostres, vull firmar digitalment i no sé com funciona. Nosaltres, per tot aquest tema de dubtes a la seu electrònica, tenim un canal dedicat, poden inclús escriure una instància a l'Ajuntament demanant informació de com funciona això, tenim un servei que pot ajudar a aquesta digitalització de les entitats, i llavors al final ens tenen més d'una forma més accessible de la que a vegades es pensen, no? Moltes vegades veuen que l'Ajuntament estem aquí al municipi, però és difícil per a nosaltres, no? Però que tenim un servei dedicat per això i que si tenen qualsevol dubte, ja sigui des d'aquest servei o parlant amb el departament en qüestió, tindran un tècnic o una persona que els pugui ajudar a fer aquest tràmit.
1: Quan parles d'aquest servei i mencionaves això de que es pot fer una instància a través de la seu per sol·licitar també aquest suport, més enllà d'aquesta instància, per contactar directament amb el servei, teniu alguna bústia de correu o directament que s'adrecin a través de la UAC, potser a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà?
2: Sí, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, allà es poden adreçar i donen també el servei aquest, no?, pel tema de digitalització de la firma digital. També, si no, ara s'està obrint, si no està acabant-se ja, una oficina d'entitats, perquè les entitats puguin adreçar-se i des d'allà s'espera donar el mateix servei de la UAC en aquesta oficina. També, qualsevol dubte, poden escriure un correu a la bústia de subvencions, que és subvencions@castelldefels.org. I des d'allà, doncs, el nostre equip s'encarregarà, doncs, també de mirar el seu dubte i ja ho traslladarem a l'àrea que correspongui.
1: Perfecte, Pol. Doncs amb aquest correu també, amb aquestes indicacions d'on es poden adreçar totes les consultes i, a més, recordar també que està publicada la notícia de l'Ajuntament on es pot trobar tota la informació actualitzada dels terminis, requisits, formularis, tot el que ja hem pogut comentar ara amb tu, Pol. Uh-huh. Sí que m'agradaria acabar amb aquesta mirada de futur. Ja ens avançaves que va ser l'any passat quan es va començar a fer tota aquesta feina per assolir aquest nou sistema de tramitació avançada i que de cara a l'any vinent, doncs, encara es millorarà més, no? És de recent creació, doncs serà molt dinàmic tot això, però amb aquesta mirada de futur també, com a tancament de l'entrevista, des del punt de vista de gestió pública, quins grans reptes teniu sobre la taula a l'àmbit de coordinació de subvencions i simplificació administrativa?
2: El primer gran repte, sobretot, diria poder pagar abans a les entitats. Això és un repte que tenim perquè sabem que els diners són necessaris. Nosaltres donem uns diners a les entitats, però si aquests diners arriben tard, estem ajudant-les, però també no els estem posant fàcil. Llavors, diguem que el nostre objectiu principal és poder pagar abans. Reptes que hi ha, tot el tema de la normativa, la llei, que és una llei que és poc flexible, hi ha uns procediments que s'han de seguir i dintre del nostre equip estem intentant aquí retallar per on podem per poder-ho fer més fàcil. Llavors, que sapiguen que les entitats són el nostre, si fóssim una empresa privada, diríem que són el nostre client, no més important, llavors estem treballant perquè tot això sigui més fàcil per elles.
1: Perfecte, Pol. Doncs moltíssimes gràcies, Pol Alonso, coordinador de subvencions i simplificació de tràmits administratius de l'Ajuntament de Castelldefels, sobre oferir-nos tota aquesta informació del segon bloc de subvencions municipals per al 2026 i molta sort i encerts també amb tota aquesta gran feina que teniu per davant i seguim en contacte també per qualsevol novetat que vagi arribant en aquest sentit. Anirem informant des d'aquí, des de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Pol.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Castelldefels Desperta.
3: Radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.
4: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Radio Castelldefels.
7: El programa de Radio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
6: Dilluns esportiu.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. presentado por Mode Rodríguez.
0: Todos los viernes a las 10 de la noche.
11: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
12: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
13: Todo sesión. Ey, que no te flashen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
14: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
15: Thank you for that lovely tune, that funky music.
16: Woohoo! Llama la madera, llama.
15: A Radio Castelldefels.
16: Us hi esperem.
17: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
18: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
19: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
20: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org

0: Efectivament, seguim aquí al Castelldefels, desperta'ns a tant aquesta segona hora del programa. Estarem al Gerard Carreras, al control tècnic, i jo mateixa, Estefania González, fins les 10. En aquesta primera hora del programa, si us acabeu d'afegir, acabeu de començar a escoltar-nos, doncs hem tingut un repàs de les notícies destacades, aquests dos grans actes de ciutat. Ahir ja es va celebrar el primer, aquesta inauguració de la nova escultura al passeig de la Marina amb carrer 17, a la rotonda que està ubicada en aquesta bifurcació, i de l'estrella de Lorenzo Quinn, una nova estrella que ja ha passat a formar part del Paseo de les Estrelles de Castelldefels, al Passeig Marítim. A més, en aquesta inauguració ens comunicaven aquesta exclusiva, aquesta novetat, que al Passeig de les Estrelles se sumarà també una nova escultura. Aquesta arribarà a partir de setembre amb el títol Glòria, i en aquest cas us recordàvem que aquestes escultures que estan arribant a la ciutat venen en el marc d'un conveni entre l'Ajuntament amb Queen, i es tracta d'una sessió temporal de les escultures. S'esperen un total d'entre 8 i 12 escultures que aniran arribant a la ciutat de manera gratuïta amb un valor de mercat de 6 milions d'euros. En canvi, això sí, aquesta altra escultura que ens anunciaven ahir en el Passeig de les Estrelles de Castelldefels, doncs aquesta sí que ve emmarcada en una contractació amb un cost total de 50.000 euros. L'escultura Glòria vol convertir-se en una altra de les grans icones de Castelldefels, i en aquest cas sí que serà propietat de l'Ajuntament. Hem parlat també de l'altre gran acte de ciutat aquesta tarda, aquesta inauguració de la pista de bàsquet 3x3 amb la presència de l'exjugador i vicepresident de la Gasol Foundation, Marc Gasol. Serà a les 6 de la tarda a la plaça de les Palmeres, en el cas que vulgueu assistir-hi. I entre altres notícies, hem parlat també de la celebració del Dia d'Europa demà, dissabte 9 de maig. I ja per acabar aquesta primera hora, hem tingut una primera entrevista, en aquest cas amb el Pol Alonso, coordinador de subvencions de l'Ajuntament. També treballa en la simplificació de tràmits administratius i ens ha vingut a parlar del termini de presentació de sol·licituds del segon bloc de subvencions municipals per enguany. Amb aquest repàs passem ara ja sí a la segona hora del Desperta. Començarem parlant de les jornades de la gent gran. Recuperarem també una entrevista que realitzàvem ahir als propietaris de dos establiments, dos restaurants que porten dècades a la ciutat. Estem parlant del restaurant Les Botes i del restaurant El Avión. Vam poder parlar ahir amb ells en el marc de rebre la seva placa com emblemàtics de Castelldefels. També vam poder parlar amb els regidors, la regidora de Comerç, Mar Sicilià, i el regidor de Turisme, Guillermo Massana. I després, com no pot ser d'una altra manera, avui és divendres i acabarem aquest Castelldefels Desperta amb l'agenda cultural del cap de setmana i l'agenda esportiva. Tot això ho tenim per davant en aquesta horeta, 50 minuts que ens queden de Castelldefels Desperta. Espero que us interessi, ja que, com cada dia aquí al Desperta, teniu tota la informació que no us podeu perdre, que necessiteu conèixer de la ciutat. I més avui, que és divendres, arriba el cap de setmana, tenim un gran acte aquesta tarda i diverses programacions durant el cap de setmana, així que quedeu-vos amb nosaltres i així tindreu tot apuntat, tot en ment, per gaudir de Castelldefels plenament aquests dies de cap de setmana.
1: Castelldefels Desperta.
0: Passem ara a parlar de l'àrea de la gent gran, ja que aquest diumenge comencen a la ciutat les 44enes jornades de la gent gran. Es diu ràpid, però estem parlant de 44 anys ja que porten a les esquenes organitzant aquesta cita que enguany omplirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. Tenim per davant dues setmanetes ben carregades d'un programa que arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran activa, diversa i vital. Una edició que vol tornar a posar en valor la participació L'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins la vida social i cultural del nostre municipi. Les activitats estan organitzades des de l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal també d'aquesta àrea de la gent gran. L'inici oficial té lloc, com dèiem, aquest diumenge 10 de maig a les 5 de la tarda. Escoltem ara el coordinador de les jornades i responsable del centre, Frederic Montpou, el Pep Ribas.
2: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, ja ser un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
0: Durant dues setmanes, el programa combinarà propostes saludables com sessions d'aeròbic, ioga i xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances, amb activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. De fet, m'avançaré i us diré, aquesta sessió d'aeròbic que estava just mencionant dins d'aquest programa de propostes saludables, doncs la sessió d'aeròbic ens arribarà aquest dilluns a les 10 a la plaça de l'Església i des de la ràdio estarem allà i farem una connexió aquí al Despert. Al voltant de 9:45 del matí, la companya Patricia Bazaga s'aproparà a la plaça de l'Església i parlarem amb l'àrea de gent gran i també amb diverses de les persones que s'aproparan a gaudir d'aquesta sessió d'aeròbic. Així que apunteu-vos-ho si us ve de gust gaudir de l'aeròbic i si us ve de gust participar en directe a Ràdio Castelldefels, doncs ja sabeu, estigueu una mica abans de l'inici de la sessió a les 10 del matí i potser podem parlar en directe aquí al Desperta de dilluns. Doncs ara, després d'aquest incís, aquest avançament del que tindrem al Desperta el dilluns, escoltarem el coordinador de les jornades, de nou, a Pep Ribas, que ens explica la idea de dur a terme aquestes jornades.
2: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural i la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44ena jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
0: Durant aquests dies també hi haurà espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres, concerts, així com activitats tradicionals i participatives, com són el concurs de postres, el bingo musical, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es repartiran entre espais, com la plaça de l'Església, el Centre Cívic Frederic Montpou, el Teatre Plaza i altres diferents equipaments municipals, convertint la ciutat en un punt de trobada i celebració per a la gent gran. A més, dimecres 20 de maig serà quan tingui lloc l'acte central d'aquestes 44enes jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala, tot a la plaça de l'Església. Escoltem de nou a Pep Ribas.
2: Que és el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
3: 108 anys.
2: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix del seu aniversari a primera de la tarda amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre hi haurà els records, hi haurà el berenar multitudinari, hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200 també amb el record, amb el regal que fem cada any, i també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant també farem sold out segurament d'invitacions per la festa.
3: I amb música, com deies,
2: música,
3: també.
2: Sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Les jornades es tancaran el diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat que tindrà lloc a les 5 a la sala polivalent del centre Frederic Montpou. recordem, això fa aquest cercle perfecte, perquè aquest diumenge 10 de maig a les 5 és quan comencen les jornades, també amb el ball de diumenge, amb l'acompanyament també d'un músic, i això serà a les 5 al Centre Cívic Frederic Mompou. Després, dilluns, tenim el que us estava comentant fa uns minuts, aquesta sessió d'aeròbic a les 10 del matí a la plaça de l'Església. El dimarts, a les 10 del matí, tindrem bingo musical a les 10, també al Centre Cívic Frederic Mompou. I en el mateix centre cívic, el dimecres a les 11, tindrem el concurs de rebosteria. I destaco aquests tres primers perquè ja us puc confirmar que des de Ràdio Castelldefels, doncs, el dilluns estarem amb la unitat mòbil seguint aquesta sessió d'aeròbic, farem connexió aquí al Castelldefels Desperta. I el dimarts i dimecres, doncs, també podrem parlar amb l'àrea de gent gran en el marc d'aquest bingo musical i concurs de rebosteria. Això ja serà en el magazín Així Som, amb l'Anna López. Doncs, també tindrem aquesta presència. Al llarg d'aquestes dues setmanes, les jornades de la gent gran tindran molt de protagonisme aquí a Ràdio Castelldefels, també. I ja per acabar, doncs, recordar-vos que totes les activitats són gratuïtes, exceptuant una excursió que es realitza serà a Empúria Brava i el ball d'aquest diumenge, aquest ball de diumenge. En canvi, el ball de comiat del 24 de maig, aquest sí que serà obert i lliure, totalment gratuït. Les entrades pel que respecta a les activitats al Teatre Plaza es poden reservar a través de la web entrepolis.com.
1: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
0: Castelldefels Desperta.
3: Molt bé, doncs ara comencem, com cada divendres, la nostra secció Agenda Cultural del cap de setmana i tenim ja connectada per telèfon a la tècnica d'aquesta àrea, l'àrea de cultura. Mireia Soler, bon dia. Mireia, com estàs?
4: Bon dia, molt bé, estem molt bé.
3: De divendres, no?
4: De divendres, sí.
3: I què tal, què ens porteu per l'agenda d'aquests dies, tarda de divendres, cap de setmana, què tenim destacat?
4: Doncs tenim un cap de setmana molt densat perquè comencem a muntar allà aquest divendres a Can Roca de Baix, al costat de la biblioteca, de processos de creació de dansa. Llavors, qui vulgui venir, doncs és un taller obert que es farà a Can Roca de Baix avui. I demà a les 6 de la tarda tenim cultura popular, tenim Tabalada, que començarà amb Avinguda Manuel Girona al carrer de l'Església i arribarà a la plaça de l'Església. O sigui que tindrem tambors per la ciutat. Mm-hmm. I una miqueta més tard, al Teatre Plaça, hi ha l'actuació, l'espectacle de Los Aurora, que és una mica flamenc fusió i també hi ha dansa, hi haurà una ballarina. O sigui, convidem a tothom també a que vingui a veure-ho.
3: Mireia, aquesta actuació que ens menciones ara, això està marcat dins del Festival Internacional de Dansa, oi? El Biodansa?
4: Sí, aquesta actuació està dins, o sigui, està dins de la programació estable, però alhora dins del Festival de Biodansa. I bueno, és una actuació de flamenc, però alhora té una mica de fusió amb jazz, amb música ara, doncs sí, té molt bona pinta. I hi ha moltes entrades encara, o sigui que convidem a la gent a que el dissabte vingui al Teatre Plaça. I uh-huh. El diumenge també seguim amb Biodansa, perquè a les 12 a la plaça de l'Església hi haurà diverses actuacions a la plaça i a les 6 de la tarda tenim el Ballet Nacional de Catalunya amb l'espectacle Gala, que serà al Teatre Plaça, i aquestes queden menys entrades, però és que, bueno, per lo que m'han dit, serà espectacular. Llavors també convidem a tothom a que vingui al teatre el diumenge.
3: Mm-hmm. Sí, ara que menciona sobre aquesta gala de ballet, precisament publicaven aquests dies a l'Instagram de l'Ajuntament de Castelldefels, suposo que també a l'Instagram vostre de Cultura, o potser venia de vosaltres i ho havien compartit, no me'n recordo bé, però un petit clip de vídeo de com és aquesta gala. A mi també em va semblar que era espectacular, així que bueno, si queden poquetes entrades, pues les persones que ens estiguin escoltant, que s'afanyin a fer aquesta reserva, que entenc que com sempre, no, Mireia, a través d'entrapolis.com?
4: Exacte, a través d'Entràpolis o a taquilla el mateix dia. Aquest espectacle de gala es va estrenar al Nadal al Liceu de Barcelona i després té gira europea, o sigui que sí que val la pena venir, que hem portat una mica del Ballet Nacional de Catalunya a Castelldefels. O sigui que a qui li agradi la dansa sí que és molt recomanable.
3: Molt bé, Mireia. Doncs moltíssimes gràcies per portar-nos aquest repàs. Sí que estava pensant, aquesta gala que estàvem comentant de diumenge, a quina hora és? Ens l'has concretat? És per la tarda, entenc.
4: És a les 6, el diumenge a les 6, i a les 12 a la plaça de l'Església també hi haurà dansa, que són les actuacions, diferents actuacions del Festival Internacional de Dansa, o sigui que qui vulgui també passejar el diumenge al matí es trobarà a la plaça de l'Església música i dansa.
3: Perfecte, doncs tenim una cita ben carregada del Festival Internacional Biodansa. Pel que ja ens has explicat, doncs tenim dissabte a Los Aurora, diumenge a mig matí aquest programa múltiple a la plaça de l'Església i després a la tarda això ja del Teatre Plaça. O sigui, ben carregada i amb opcions ben diverses. Molt bé.
4: Exacte, sí. Sí, la veritat és que sí, estem molt contents de la rebuda que ha tingut i esperem doncs, que la gent s'animi i vingui a veure tant sigui o al teatre o a la Xirgo, o sigui, dins dels equipaments culturals o al carrer, que vingui a veure aquest festival de dansa.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Mireia, com cada divendres, per portar-nos aquest repàs a l'agenda del cap de setmana. I a més, doncs recordem que aquest repàs que ens fas aquí a la ràdio, després també el publiqueu al vostre Instagram de Cultura.
4: Sí, cada divendres es fa el recull de què fer aquest cap de setmana a Castelldefels.
3: Molt bé, molt bé. Doncs emplacem també a les persones que ens estiguin escoltant i que vulguin acabar de rebre més informació de cadascun dels actes o fer aquesta reserva, que segueixin al vostre Instagram també, que podran trobar aquesta publicació i tota la informació de cadascun dels esdeveniments que tenim aquesta tarda de divendres i al llarg de tot el cap de setmana a la ciutat. Gràcies, Mireia.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Adéu, bon dia.
4: Adéu.
0: Castelldefels Desperta.

0: correr a estos fachos a patadas.
1: I estem escoltant ara aquesta nova cançó del que serà el nou disc de Fito Páez. El disc es titularà Shine i la cançó que ens avança també amb el mateix nom, Shine.

0: Castelldefels Desperta.
1: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
0: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
1: Dilluns esportiu.
2: Molt bé, com cada divendres ens toca ara aquest moment de parlar de l'agenda esportiva. Ho fem, com sempre, en bona companyia, amb la connexió telefònica amb el periodista Cristian Cano. Bon dia, Cristian, com estàs?
3: Hola, Estefania, molt bon dia, què tal?
2: Doncs explica'ns a veure què tenim aquest cap de setmana de partits a la ciutat.
3: Doncs bé, aquest cap de setmana podríem dir que ja torna tot, entre cometes, a la normalitat amb la... amb la tornada del bàsquet, que recordem que el passat cap de setmana doncs, va ser baixa, hi va haver descans a la Federació Catalana de Bàsquetbol, i pràcticament tenim un cap de setmana plegat de partits de màxima transcendència. I és que si comencem parlant per l'esport rei, pel futbol, tenim dos partits que des del meu punt de vista... tres partits que des del meu punt de vista són importantíssims. El primer és el de Lliga Elite entre el Castelldefels i el Prat. El Castelldefels, com hem comentat les últimes setmanes, no està acabant del tot bé la temporada i ara mateix té risc de fins i tot de baixar de categoria. Important intentar, almenys com a mínim, no perdre aquest partit contra el Prat, partit a domicili. També el Vistalegre té una autèntica final, ja que l'equip és quart i rep a Can Vinader el segon classificat, el Fundació Atlètic Sant Just. Està a 3 punts del Vistalegre i si guanyen els blaus, doncs superarien aquest equip a la classificació, o sigui que és importantíssim per estar a la zona de promoció d'ascens. I també el Castelldefels, bé, que té un partit aquest, la realitat és bastant assequible, veient que el rival no es juga absolutament res en aquest tram final de temporada. Rebrà Canyàs a l'Atlètic Hospitalense, l'equip està jugant-se la permanència i serà un partit de cara o creu, pràcticament. Ja després, com comentava, torna al bàsquet, a més un esport que arriben pràcticament tot, perquè tenim tres partits importantíssims. El primer és el del BBA Castelldefels, que juga contra el Vic la fase d'ascens, recordem, una fase d'ascens que té lloc eliminatòries a partit únic, o sigui que és un partit a cara de perro. El que guanya estarà a la següent fase i el que perdi doncs marxarà, com diuen a la NBA, win or go home, en aquest cas. També té un partit important al Club Bàsquet Joventut Castelldefels, tant el sènior masculí com el femení, ja que tots dos ara mateix estan en posicions de descens i necessiten guanyar sí o sí si volen intentar salvar la categoria a final de curs. D'altra banda, tenim un derbi al futsal, tenim un CSR Castelldefels Futbol Sala Castelldefels, derbi local en la categoria femenina. El CSR Castelldefels no té molt en joc, ja que és cinquè i no té opcions de pujar, mentre el futsal Castelldefels sí que juga la vida perquè ara mateix està ficat en la zona del descens. I concluirem amb l'handbol, ja que la setmana passada vam parlar sobre l'ascens de l'Esportiu Castelldefels, el sènior masculí, que és equip de Lliga Argent. Doncs aquest cap de setmana Estefania es decideix el camí de les noies. El sènior femení té el partit de tornada de les semifinals, jugarà aquest enfrontament contra l'Aietà Argentona, va guanyar el partit d'anada al Castelldefels i aquest cap de setmana les de Mar Viscarri intentaran defensar aquest 26-21 a favor.
2: Doncs sí, efectivament, en cas de victòria tindríem a les castelldefelenques a la gran final del campionat, així que estarem molt pendents a veure què ens expliques el dilluns, Cristian.
3: Sí, home, primer esperem treure bones notícies i bé, a les molt males, si toca explicar alguna derrota, doncs no quedarà una altra. Però no, jo d'aquí desitjar-li tota la sort del món als equips locals amb els quals tinc una espectacular relació i ojalà puguem celebrar moltes victòries locals, ascensos i també permanències, que això em sembla fins i tot encara més important.
2: Esperem que sí, Cristian. Doncs moltíssimes gràcies, com cada divendres, per portar-nos tot aquest repàs en detall del que podem esperar del cap de setmana i a veure dilluns si tenim bones notícies. Això ja estaves recordant-nos. El dilluns passat va ser una mica així mig-mig, a veure si aquest proper dilluns en general, en tots els àmbits, tant d'handbol, com estàvem comentant ara, com també el futbol, amb aquests riscos que ens mencionaves, sobretot amb la Unió Esportiva Castelldefels, estarem pendents. A veure què ens expliques el dilluns. Que vagi molt bé el cap de setmana, Cristian.
3: Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu.
2: Adéu, bon dia.
0: Castelldefels desperta.

0: Doncs una vegada fets aquests dos repassos a les agendes, per una banda agenda cultural del cap de setmana, per altra agenda esportiva també d'aquest cap de setmana, ara ens toca fer el repàs a la programació que tenim al llarg del dia d'avui a Ràdio Castelldefels. Per fer-ho, com cada dia, tenim ara ja l'Anna López aquí amb mi. Bon dia, Anna, com estàs?
1: Bon dia, Estefania, molt bé. Espero que tu també.
0: Molt bé, sí. Molt bé, de divendres.
1: Ah, tot bé.
0: Doncs què ens portes per aquesta jornada a la ciutat i què podem escoltar a la ràdio?
1: Doncs mira, avui en el programa del dia escoltarem el que ha preparat el Fernando Lorzi i el seu equip a Fora de Campo, el programa del cinema de la ràdio, i també que arribarà a les 8 del vespre en directe. I també doncs, avui és el torn d'Indianàpolis a les 9 de la nit, amb música indie, per Mode Rodríguez, a la cara B, amb Dani Majors a les 10 de la nit, i doncs, el seu contingut basat en hip-hop i les seves arrels. I a les 11, Castel Beach, l'Albert González de la Torre ens explicarà doncs, què és el que farà avui en el seu programa de música electrònica. Això pel que fa als programes que es poden escoltar a la graella. Recordeu que també el cap de setmana tindré un resum del magazine Així Som, també de l'informatiu, la setmana amb els temes més destacats, el Todo Session i la matinal esportiva, que com sempre doncs, fa la narració d'un dels partits que es juguen a Castelldefels i té entrevistes amb els protagonistes del cap de setmana i els resultats dels partits que s'estan disputant doncs, el diumenge. Pel que fa a l'Així Som avui, com cada 15 dies tenim la presència d'Esquerra Republicana de Catalunya, avui ens visitarà la seva portaveu Rita Borque, i parlarem que el 12 de març se celebra el dia contra la fibromiàlgia. Ens explicaran què és, o ens recordarà què és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, l'Anna Maria Rovira, i també parlarem d'una activitat solidària que tindrà lloc, que té a veure amb la sanitat també, el Canal Olímpic que rema contra el càncer, la nostra mòbil voltarà pel comerç local, i recordarem la trobada tabalera aquest cap de setmana a càrrec de l'Agrupació de Cultura Popular. Jan Molero, el president d'aquesta entitat, ens donarà més detalls, i també el Pere Martínez, que és el cantant de Los Aurora, que és una gent que participa a l'Arabiu Dansa, que recordem és aquest programa on conviuen gèneres molt diferents de dansa, que s'estén fins al mes de juliol, i Los Aurora és una proposta de flamenc, però una mica diferent també. Hi ha cant, hi ha ball flamenc, com s'entén sempre segons els cànons tradicionals, però amb una aura mística, podem dir. És una cosa diferent, que es farà al Teatre Plaza.
0: Sí, molt bé. D'això precisament hem parlat ara fa uns instants a l'agenda cultural del cap de setmana, i recordem doncs, que aquest concert serà al Teatre Plaza a les 6 de la tarda de demà dissabte.
1: Exacte.
0: Doncs molt bé, estarem pendents també d'aquesta entrevista que ens oferiràs dins del magazine Així Som. Em sembla que amb això ja has fet tot el repàs a la programació de la jornada i del que tindrem amb tu de 10 a 1, no?
1: Exactament.
0: Perfecte, Anna. Doncs amb això ens acomiadem i tornarem a fer aquests repassos, aquestes mirades a la programació de nou el dilluns. Que vagi molt bé el dia d'avui, Anna.
1: Adéu, i el cap de setmana també.
0: També, i tant, i tant. A gaudir del cap de setmana.
1: A gaudir, que vagi molt bé. Bon dia.
0: Adéu, gràcies.

0: Doncs amb aquesta darrera intervenció estem arribant al final del Castelldefels Desperta, una jornada, com sempre, ben carregada d'informació ben diversa. Avui hem pogut parlar de... hem començat la primera hora parlant de subvencions, aquest inici del segon bloc de les subvencions municipals per al 2026. Es tracta d'una convocatòria que enguany s'emmarca en el nou sistema de tramitació anticipada amb l'objectiu de facilitar la planificació i execució dels projectes que es desenvolupen i que desenvolupen les entitats de la nostra ciutat, de tot aquest segon bloc de convocatòries, del que implica per les entitats, en concret també en detall doncs, quines són les convocatòries que s'han obert ara, en quins àmbits, quins períodes tenen, com s'han de presentar les sol·licituds i com serà també les quines seran les següents passes. Hem pogut parlar amb el tècnic de l'Ajuntament, Pol Alonso, ell és el coordinador de subvencions i també responsable d'aquesta simplificació de tràmits administratius que s'està duent a terme des de l'Ajuntament. Això ha estat a la primera hora, hem tingut aquesta primera entrevista amb ell. També durant la primera hora ens hem centrat en els principals temes destacats del context informatiu de la ciutat. Ahir a la tarda tenia lloc aquesta doble inauguració, per una banda de la nova escultura que ens ha arribat a Castelldefels per part de l'artista internacional Lorenzo Quinn. Vam poder parlar amb ell també, hem recuperat algunes de les seves paraules en aquesta primera hora del Desperta. Hem també repassat aquest altre tema destacat del dia d'avui, ja que aquesta tarda a les 6 tenim aquesta altra inauguració, en aquest cas de l'àmbit esportiu. Tenim un nou equipament, una nova pista de bàsquet 3x3, oberta, d'ús lliure, que quedarà inaugurada oficialment a les 6 de la tarda a la plaça de les Palmeres, amb la presència de l'equip de govern encapçalat per l'alcalde Manu Reyes i l'acompanyament de l'exjugador i vicepresident de la Gasol Foundation, Marc Gasol. I a la segona hora no ens hem aturat perquè hem anat enllaçant un tema rere l'altre. Hem començat amb aquest repàs també als actes que van tenir lloc ahir a dos restaurants que ja són emblemàtics de la ciutat. Ja ho eren de manera icònica per les dècades que porten acompanyant-nos. Estem parlant del restaurant de Les Botes i el restaurant de l'Avion. Cadascun, el que dèiem, sumen moltes dècades. Les Botes, 50 i algo d'anys que ja porten amb nosaltres, i l'Avion, concretament, 80, compliran el mes de juny. Doncs ara ja, a part de ser icònics, ja són emblemàtics Castelldefels, formen part d'aquest projecte engegat fa 2 anys per part de les àrees de comerç i turisme, i hem encetat aquesta segona hora parlant, recuperant aquesta conversa que podia tenir jo amb ells ahir en aquests dos actes que celebraven a mig matí en cadascun dels restaurants. Vaig poder parlar amb els propietaris dels restaurants i també amb els regidors de les àrees de comerç i turisme. Doncs hem recuperat aquestes petites intervencions i després ja hem enllaçat amb les seccions de cada divendres, la secció d'agenda cultural del cap de setmana, amb el repàs a totes les activitats que no us podeu perdre al llarg d'aquesta tarda de divendres i cap de setmana a la nostra estimada ciutat. I després hem fet la secció d'agenda esportiva amb el Cristian Cano, que ens portava tot aquest també recull de partits que es juguen al llarg de dissabte i diumenge. I de fet també podeu recuperar la notícia que ja s'ha publicat a la web de l'Ajuntament, en aquest cas amb el següent títol: Esportiu Castelldefels Sènior Femení. Estem parlant de l'àmbit d'handbol, està un pas de la final de la Lliga. Les grogues juguen aquest diumenge i si guanyen, en cas de victòria, entrarien en la gran final del campionat. Hem pogut parlar d'aquest tema i també dels altres partits que es juguen pel que respecta al futbol, al bàsquet, futbol sala i hoquei herba amb el Cristian Cano en aquesta secció d'agenda esportiva. I amb aquest ampli repàs a tot el que hem abordat al llarg d'aquestes dues horetes, ara és el moment de dir-vos adeu, adeu fins al dilluns, que tornarem a estar aquí amb el nostre magazín matinal, magazín us deixaré ara. A partir de les 10 tindrem el magazín Així som, de 10 a 1, i a nosaltres, el Castelldefels Desperta, aquest programa d'actualitat comentada, programa despertador, tornarà a estar aquí fent-vos companyia per les Ones, al 98 FM o també a través de les ones digitals a radiocastelldefels.org. Estarem en directe el dilluns a les 8 del matí fins a les 10 del matí. Us recordo que ja us he avançat que dilluns ens mourem a peu de carrer, estarem en aquest acte d'aeròbic, aquesta sessió d'aeròbic que tindrà lloc a les 10 a la plaça de l'Església dins d'aquestes jornades de gent gran que comencen aquest diumenge. I amb això doncs ens acomiadem fins dilluns, que també començarem a fer crònica del Servei Català de Trànsit, és veritat, això no ho havia comentat. Doncs a partir de dilluns a les 8:20 cada dia podreu trobar aquesta informació actualitzada de les vies d'entrada i sortida des de Castelldefels. Amb això ens acomiadem. Molt bon cap de setmana!
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Són les 10.

0: L'hostessa neerlandesa hospitalitzada a Amsterdam per possibles símptomes d'antivirus ha donat negatiu, segons ha confirmat l'OMS. D'aquesta manera, el nombre de contagis es redueix a 8, dels quals només 5 han estat confirmats. Mentrestant, les Canàries es preparen per a l'arribada del creuer diumenge. El president canari es reuneix avui amb el cònsol dels Països Baixos, ja que el creuer és de bandera neerlandesa. Els sindicats de l'ensenyament mantenen la voluntat de seure a negociar amb el Departament d'Educació abans de la vaga de dimarts, malgrat el malestar que ha causat la detecció de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. El president Illa admet que no n'estava el cas, però defensa el cos i que la consellera Núria Parlon donarà explicacions quan calgui. El primer ministre britànic Keir Starmer descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertiria en la primera força municipal. El recompte Escòcia i Gal·les comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de violar l'alto el foc unilateral de dos dies, decretat per Vladimir Putin en vigor des d'aquesta mitjanit i decretat per protegir la desfilada militar de demà a Moscou, que commemora la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin amenaça amb una resposta contundent sobre Kiev si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada. I Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. D'aquí 10 dies ja es podran fer pagaments amb Bizum a comerços físics i a restaurants. És un intent més d'Europa per intentar guanyar sobirania econòmica i no dependre de les transaccions amb targetes Visa i Mastercard en mans dels Estats Units. I a partir de demà el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però aquesta explicació no convenç els usuaris, que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons que es podrà veure a bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
1: Esports.
2: Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del clàssic de diumenge. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari dels dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. I en ciclisme avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
0: Ens queda el titular del temps. Al pas de les darreres hores tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifits que en dies enrere, però no es pot descartar algun ruixat. Fins a migdia, de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. La ciutat comptarà amb una nova escultura dedicada a Messi i Ronaldinho al Passeig Marítim. Obra de l'artista Lorenzo Quinn, Glòria és el seu nom i és fruit d'aquest conveni signat entre l'Ajuntament i l'escultor. L'obra s'inaugurarà passat l'estiu i en aquest cas sí que serà de propietat municipal. La nova pista de bàsquet 3x3 de la platja, impulsada per l'Ajuntament i la Gasol Foundation, s'inaugura aquesta tarda a les 6 a la plaça de les Palmeres. Amb dues institucions han signat un conveni de col·laboració a través del qual es fa realitat la instal·lació esportiva situada a la plaça de les Palmeres. Una nova pista d'ús públic i que vol impulsar els valors de l'esport i l'activitat física i potenciar la salut i el benestar entre la ciutadania de Castelldefels. I parlem d'esports. L'esportiu Castelldefels sènior femení està a un pas de la final de la Lliga. El sènior femení de l'handbol esportiu Castelldefels juga aquest diumenge el partit de tornada de les semifinals de la Lliga de Primera Catalana sènior femenina. El duel es disputa a la pista de la Lletà Argentona a les 6 de la tarda. En cas de victòria, les castelldefelenques entrarien en la gran final del campionat, on es veurien les cares amb el guanyador del partit Vilanova del Camí, Garbí B de Palau. La Frugell, el Vilanova es va impulsar en aquest cas. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
1: Castelldefels, avui,

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castle Lefels, així som. Castle Lefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sabrem els continguts dels programes del dia avui de Fora de Campo, el programa de cinema de Ràdio Castelldefels, que arribarà en directe a les 8, i també Castel de Vita, que arribarà a les 11 de la mà, d'Alberto González de la Torre. Avui en l'Ostia Cofi es dedica a Esquerra Republicana de Catalunya i per aquest motiu estarà amb nosaltres la Rita Borque, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Castelldefels. El 12 de maig se celebra el Dia contra la Fibromiàlgia. Parlarem de què és, per si algú encara no sap aquesta malaltia que costa diagnosticar, costa tractar també, difícil per la sintomatologia molt transversal que presenta, i del síndrome de la fatiga crònica, com fer-les visibles, amb l'Anna Maria Rovira. Rema contra el càncer és una activitat que té a veure també amb la salut, però també, evidentment, amb una vessant solidària. Pep Juncà ens explicarà els objectius d'aquesta nova jornada al Canal Olímpic. Continuen les activitats també de Viu Dansa, aquest festival de dansa Castelldefels que es perllonga fins al mes de juliol. Tindrem demà el concert de Los Aurora, una banda de flamenc, de cant i de ball, però bastant especial. El Pere Martínez és el seu cantant i serà nosaltres. I el Jean Molero, el president de l'Agrupació de Cultura Popular, també ens explicarà els detalls de la gran trobada tabalera que tindrem aquest cap de setmana. Comencem, welcome!
2: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Efectivament, i en aquest espai, com cada 15 dies, Esquerra Republicana de Catalunya, avui ens acompanya Rita Borqué, portaveu d'aquesta formació. Molt bon dia, senyora Borqué.
3: Bon dia.
2: Si vol, repassem els temes més destacats que es van presentar en el darrer ple municipal, el corresponent al mes d'abril, on hi havia punts de caire econòmic i després mocions. Hi havia dos escrits també al començament,
3: Sí, exacte. Sí, el més destacat del ple d'abril era el tema econòmic, sobretot. Es van demanar dos préstecs per valor de 6 milions d'euros cadascun i després una modificació de crèdit per ampliar el pressupost 6 milions en més. Destacar sobretot que nosaltres no estem d'acord en el número, perquè possiblement hi ha necessitats, de fet hi ha moltes necessitats en aquesta ciutat, si parlem d'habitatge això també comportaria diners, sinó de com s'ha fet, no? Perquè recordem que es va aprovar el pressupost fa uns mesos i que veiem que en aquesta modificació de crèdit es parlen de molts diners que estan destinats a, per exemple, recollida de residus, que era 1,7 milions d'euros més, a neteja de manteniment i a el que és el verd de ciutat, que és 1 milió d'euros cadascun, i clar, nosaltres ens preguntem, això són partides que en teoria han d'estar ja, se sap el que costarà, no? Perquè hi ha contractes entremig i tal, aleshores per què si fa molt poquets mesos vam aprovar el pressupost, ara se'ns posen tants milions d'euros per partides que en teoria ja saps el que de forma aproximada et pot costar. Llavors nosaltres creiem que aquí hi ha hagut una mala planificació i una mala gestió dels diners públics, perquè nosaltres ja ho vam dir, de fet l'oposició vam presentar una esmena on dèiem que això no era correcte i on dèiem que també consideràvem que s'havien destinat pocs diners, no? Com per exemple als serveis socials, vèiem que s'havien retallat amb llibres, que ara ho posen, vèiem que s'havia retallat amb menjador social, a ajudes a les entitats, tot això ara hi és, tot i que en aquesta modificació de crèdit el que seria despesa social, representa només un 11%, però sincerament nosaltres ens queixem de que sigui ara quan es demanin diners de coses que s'haurien pressupostat fa un temps i de la mala execució del pressupost, perquè recordem que també vam parlar de que havien sobrat 5 milions d'euros i nosaltres ens queixem de que sí que s'ha executat tot el que són, diguéssim, el que nosaltres diem, no? Accions més estètiques, més de ciutat aparador, que de problemes reals de la ciutadania, com tenim el tema de l'habitatge, per exemple, que no està destinat ni un euro ni abans ni ara a la modificació de crèdit i que és una de les principals preocupacions de la ciutadania de Castelldefels. I aleshores nosaltres vam votar que no per la mala gestió, perquè evidentment que els diners no han d'estar a l'Ajuntament, sinó que els diners han d'estar al carrer, i si ens hem d'endeutar, ens hem d'endeutar per necessitats reals de la ciutadania de Castelldefels, de la ciutat. I bé, nosaltres creiem que aquest és un punt a denunciar, no? I a demanar que en el proper pressupost es tinguin en compte aquestes coses, perquè després veiem que es fan moltes festes, festetes que diem nosaltres, que valen molts diners, que aquí en la modificació de pressupost, a més, s'ha afegit més diners en aquests actes, quan en realitat la preocupació de la ciutadania doncs no té resposta ni en el pressupost ni en la modificació de pressupost. És cert que es van presentar dos escrits, un era de la Marea Blanca, perquè s'havia fet una assemblea per informar de com anava el procés del tercer cap, i la Marea, el que sí que d'alguna manera denunciava en aquest escrit, és que es van convidar institucions, es va convidar a l'alcalde, a la regidora, i no va aparèixer ningú de les institucions. I bé, nosaltres som dels que pensem que s'ha de donar la cara amb aquestes coses. La ciutadania reclama i té preguntes i jo crec que s'han de contestar, i l'escrit anava doncs cap a, en aquest sentit. I un escrit del Graí que anava en relació amb una moció que vam presentar als grups de l'oposició respecte al patrimoni històric. L'escrit del rei del Graí, que centrava en el pont de la Corredora Mestra, no? D'una vegada per totes, tornar a instal·lar-ho en el lloc on hauria d'estar, i la moció era com més general i també incluïa, lògicament, el pont de la Corredora Mestra, però en la moció el que es demanava és que hi hagués com un protocol de manteniment, de conservació, uns diners, que sempre una partida en el pressupost destinat a això, perquè veiem que tenim una riquesa patrimonial que jo crec que la ciutadania de Castelldefels no n'és conscient, amb la qual també es demanava, no?, que es donés a conèixer, que es posés en valor, doncs, aquesta riquesa que tenim, i ens trobem que a vegades, doncs, a les torres, per exemple, de Guaita, doncs, la gent no recolza coses o van als gossets, no?, i fan les seves necessitats allà a tocar. Ens hem enterat que ara hi ha hagut un canvi d'ubicació del Correcant de la Muntanyeta, que l'han traslladat més al centre i just a prop de la torre, la qual cosa en aquesta moció es demanava que s'evités això, no? que es tingués en compte el valor que tenen aquestes edificacions i tot el que és el patrimoni. També es demanava que quan s'hagin de fer projectes urbanístics hi hagi una inspecció d'alguna manera arqueològica, perquè a vegades ens trobem amb restes que tenen molt de valor històric i patrimonial quan s'estan fent les construccions o ja no sé, un enderroc d'alguna finca, i que això també és important tenir-ho en compte i incloure-ho dintre de les actuacions, no? I l'altra moció que nosaltres considerem molt important era la nostra, que el que demanàvem era que l'Ajuntament defensés i pressionés d'alguna manera el Ministeri de Transports, perquè tots sabem, i les que agafem Rodalies doncs, ho patim, no? que el Ministeri de Transport ha aturat les obres que feien d'ampliació de les quatre vies entre Castelldefels i el Prat, sí. No? Que això donaria més freqüència als trens de Rodalies i també permetria diferenciar els trens de llarga distància amb Rodalies, amb la qual cosa seria molt més fluid. Estava ja la licitació en marxa, l'han aturat perquè diuen que falten informes i que pot ser que estigui el 2030 o més endavant. Rodalies avui en dia és una preocupació per a la ciutadania de Castelldefels. La R2 és una de les línies que té més usuaris de Rodalies i creiem que com a institució que és l'Ajuntament representant de la ciutadania de Castelldefels ha de pressionar per intentar revertir aquesta decisió que afecta a tantíssimes persones, no? I aleshores la nostra moció el que pretenia era doncs, això, no? Incentivar, no? a l'Ajuntament a que pressionés a nivell institucional per això, no? Per intentar revertir-ho i arribar a un acord perquè això no es dilati en el temps, perquè és que hi ha gent que perd, és el que a vegades diem, no? Perd hores a les andanes, hi ha gent que si perd un tren no pot anar a recollir el nen a l'escola o perd una cita que t'han trigat a lo millor 3-4 mesos a donar-te o la universitat, etc. No? Aleshores creiem que això és fonamental, és una cosa que afecta molt directament a la ciutadania de Castelldefels, i vam presentar aquesta moció que es va aprovar per majoria, excepte el PSC, que no entenem per què va votar que no, perquè també com a propi partit tu pots apretar el teu partit, no? perquè a vegades reverteixi o almenys s'assegui a parlar, no? sobre els problemes. I bé, és una moció que vam presentar als ajuntaments afectats, al Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, per això, per intentar pressionar i que d'alguna manera aquestes obres es continuïn, perquè és que el transport avui en dia és necessari i és un dret, el dret a la mobilitat l'ha de tenir garantida la ciutadania, i veiem que aquí s'està perjudicant molt.
2: En aquest punt estan d'acord tots els partits polítics, com explicava menys el PSC, i el que sí va tenir un acord unànim va ser el tema de la moció per restituir el pont de la Corredera Mestra, finalment, no?
3: Sí, clar, és que, ostres, si no ens posem d'acord en preservar la nostra riquesa patrimonial ja seria molt greu, no? I aquesta és una moció que que ja nosaltres en el gener del 25 vam presentar una moció precisament per això mateix, demanàvem això mateix. En aquell moment se'ns van presentar diferents esmenes per part de PP i Som, i una d'elles, un dels acords que era restaurar la corredora mestra, ens el van treure de l'esmena a la totalitat que ens van fer. Aleshores, esperem que ara, que s'ha aprovat per unanimitat, això es porti endavant, haurem de fer seguiment, haurem de ser pesats des de l'oposició, i aprofito per agrair la feina que fa el GREIC, no?, el grup de recerques, perquè quan els sents parlar i parles amb ells mostren un entusiasme que tant de bo fóssim capaç com a institució, que és l'Ajuntament, de transmetre-ho a la ciutadania i fer-ho conscient. I creiem que donar a conèixer el nostre patrimoni és molt important per mantenir aquesta identitat, no?, de ciutat, aquesta identitat que a vegades es perd quan veiem que molta gent se'ns en va a viure fora perquè no es pot quedar a viure a Castelldefels pels preus i ens ve gent de fora. Tot això no ho coneix, i crec que hem de ser capaços d'impregnar d'aquesta identitat a la gent que també ve a viure a Castelldefels.
2: Doncs alguna cosa més destacada al ple darrer?
3: No, bàsicament això. Es va parlar també un punt en el canvi d'usos de la zona del camí del Ral. Nosaltres aquí ens vam abstenir perquè és una aprovació inicial, ens agradaria que es concretés molt més. Creiem que és necessari el canvi d'usos perquè sabem que hi ha demandes de coses esportives, d'escoles, potser de dansa, que serien un servei cap a la ciutadania, i hi ha molts locals tancats, i creiem que és una bona oportunitat unificar, no?, els usos amb la ciutat, perquè ja pràcticament està aquest tros integrat a la ciutat. Sí que ens preocupa determinats usos que caldria veure com això es va desenvolupant, sobretot en el tema de l'oci. Sí que se'ns va dir que el que es regulava és que no hi hagués concentració d'un mateix ús en una mateixa illa, no? Hi ha unes condicions, però, home, ens preocupa una miqueta que es posin grans discoteques, que es posin sales de joc, però i ens preocupa també que això, tot això no vagi acompanyat d'un pla de mobilitat, un pla d'aparcament. Ens preocupa que segons quines coses es posin puguin afectar el comerç local, perquè jo crec que ha de tenir prioritat i s'ha de protegir el comerç local, de proximitat. Però sí que hi ha unes certes necessitats que s'han de cobrir i que se'ls ha de donar sortida, no?, d'alguna manera. Llavors ens vam abstenir amb la prudència aquella de dir si vale, és necessari, a veure com s'acabarà concretant, no?, perquè això té un recorregut molt llarg, aquesta modificació, i esperarem veure cap on va.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquí al dia a dia de la ciutat a l'actualitat. Ahir es va inaugurar l'escultura de l'artista Lorenzo Quinn a la zona de la platja, al barri de la Pineda.
3: Sí, sí, bé, nosaltres amb el tema de les escultures i amb el tema de després les estrelles, no?, que es posen en el Passeig de la Fama, nosaltres tenim els nostres dubtes, no? És cert que les escultures són escultura, tot és art, no?, i forma part de la cultura. El que passa que sabem que això és un conveni que s'ha signat, que és una cessió de les obres, perquè el senyor Lorenzo Quinn marxa a viure a fora i allà els té un magatzem i d'alguna manera les cedeix fins que, suposo, algú les compri. I el que ens preocupa és les despeses que això pot causar amb els diners nostres, de la ciutadania, no? Les despeses a l'hora de posar-los, els fonaments que s'hagin de fer, les grues per transportar-los, a la seguretat que hi pugui haver. Això són diners que nosaltres demanarem per transparència al final quan costen, perquè la ciutadania té dret a saber quan costa, perquè són impostos, surten dels nostres impostos, del que paga la gent. I aleshores, igualment dic, amb el tema de les estrelles del Passeig de la Fama, creiem que són despeses supèrflues, tenint necessitats en altres qüestions que afecten més en el dia a dia de la ciutadania, no? El que a vegades dic en els nostres vídeos que posem a xarxes és que Castelldefels acaba sent una ciutat aparador, no? No una ciutat per qui viu, sinó una ciutat aparador. Aleshores, nosaltres no estem d'acord amb aquests projectes. Sí que estem d'acord amb la cultura. En tot cas, si es fes lo del passeig de la fama, creiem que hi ha ciutadania de Castelldefels amb uns determinats valors que s'ho mereixerien molt més, que hauria d'haver uns criteris per escollir a les persones en concret, que hauria de participar també la ciutadania, però creiem que són despeses que es necessiten a altres problemes que la gent té a la nostra ciutat.
2: Doncs precisament aquesta tarda també s'inaugura una pista de bàsquet 3x3, que és una col·laboració, un conveni entre la Fundació Gasol i també l'Ajuntament, i en aquest cas serà present Pau Gasol perquè és veí de Castelldefels també.
3: Sí, no, el tema, nosaltres que hi hagi, bueno, ho hem defensat moltes vegades, no? El tema de l'esport accessible a tota la ciutadania, evidentment que estem d'acord. L'esport és salut, és convivència, i no tenim res a dir. La veritat és que quan ja vam tenir les nostres lluites, quan es va treure la famosa cistella de bàsquet a Can Bou perquè es tornés a instaurar, i dona goig veure aquella pista amb la gent gaudint de l'esport a l'aire lliure de forma gratuïta, accessible, i per tant no estem en contra de que es posin instal·lacions esportives gratuïtes i accessibles a tothom. No sé si el lloc és el més adequat, no? Perquè el passeig marítim amb tant de tràfic i tanta gent a l'estiu sobretot, no sé si és el lloc adequat, però bueno, nosaltres no tenim res en contra que es passin instal·lacions esportives accessibles a la ciutat.
2: I també dins de l'actualitat hem de destacar, com no, la celebració de les jornades de la gent gran, que ja han tingut un petit aperitiu, però que a partir d'ara, doncs gairebé pràcticament durant tot el que queda del mes de maig, hi haurà activitats al respecte.
3: Sí, aquestes jornades són unes jornades que des d'Esquerra Republicana sempre aconsellem, no?, que la gent hi participi, perquè creiem que no només són jornades lúdiques que a més estan fetes per la gent gran, sinó que nosaltres creiem en el paper de la gent gran, el paper actiu a la vida ciutadana, no? Dintre de la ciutadania. Nosaltres creiem que estan molt bé aquestes activitats, però també creiem que s'ha de fomentar molt més la participació de la gent gran en les decisions que es prenen des de l'Ajuntament, no? Perquè la ciutat ha de ser per tothom, no? I a vegades, quan es fan determinats projectes, penses, s'ha pensat amb la gent gran, que li costa més caminar, a lo millor, no? O amb la gent que té discapacitats, amb temes d'accessibilitat i tal. Aleshores, nosaltres convidem a la gent a participar d'aquestes jornades, nosaltres estarem a totes les que puguem, i des d'aquí doncs, volem agrair la feina que fan les dues entitats que hi ha, no? Que es fa molta feina darrere, que no ho sembla, però que porta molta feina, i ens encanta veure l'actitud que té la gent gran, no? Com que hi participen, i convidem a la gent que està a casa a participar-hi, no? Perquè des del ball que es fa cada diumenge, des de les exposicions de pintura, de fotografia, no? I la gent et diu, no? Diu, ostres, diu, és que fent aquestes coses m'oblido, no? Dels problemes o de la soledat, no? Que és un problema greu amb la gent gran que viu sola, i aleshores jo des d'aquí animo a participar-hi, a veure o anar-hi a participar d'aquestes accions, i després a veure si la gent s'anima encara més, no? a formar part d'aquesta xarxa que tenim aquí a Castelldefels tan potent amb la gent gran. Però insisteixo, des d'Esquerra reivindiquem que també es compti amb la gent gran per prendre decisions de ciutat. Crec que han d'estar representades totes els diferents àmbits i creiem que la gent gran ens pot aportar molta riquesa. És una generació que ha viscut molt, ens pot donar molts valors que s'estan perdent. Crec que fomentar també l'intercanvi amb la joventut, amb la gent jove, seria un punt a considerar, i molt seriosament, perquè ells ens poden transmetre, els nostres avis ens han transmès el que van viure, no?, i les mancances que van tenir en el seu moment, i hi ha coses que no podem permetre que es repeteixin. I és la gent gran la que ens transmet de forma emotiva, perquè tu ho han viscut, totes aquestes experiències i aquesta saviesa que la vida al final amb els anys, no?, també vas aprenent, no? I l'avantatge que tenen ells és que et porten més anys que nosaltres i et poden advertir de coses, no? I crec que escoltar-los és molt important, i el sentit comú que et dona, no?, l'edat, no? Aleshores, bueno, jo és unes jornades que considero molt importants per tota la ciutat,
2: en aquest món, a més, no es tracta de vegades doncs, que li dona tanta importància a l'estètica, a la joventut i a aquest fenomen que es diu edadisme, no? A anar discriminant una persona per l'edat que té.
3: Sí, sí, això és molt greu. I és que surten molts exemples, no? L'altre dia ho llegia en algun lloc, no? Que havien tingut un... No recordo quin era el cas, no? Que la persona deia, és que ha sigut per la meva edat. No m'han valorat res més que l'edat. I això ho veiem fins i tot quan es busca feina a partir d'una determinada edat. És que ets jove i ja l'edadisme, ja és un factor que tenen en compte així de primeres sense valorar res més, no? I crec que posar en valor això és molt important i la joventut això ho ha de veure, no? Perquè a vegades hi ha joventut que no, que és molt respectuosa, però hi ha joventut, este viejo, no? Aquesta vella, no? Això no, ho hem de canviar aquesta percepció, perquè el que aporta la gent gran és que és molt, és una riquesa que com a persona a nivell individual i a nivell col·lectiu. I les comunitats, l'intercanvi generacional és fonamental, no?, per crear aquests pilars que una comunitat hauria de tenir, aquests valors que veiem que s'estan perdent amb el temps i que aquesta transmissió generacional és bàsica. I bueno, hi ha molts aspectes, la soledat, és que hi ha tants aspectes a treballar, no?, que estan allà, que en parlem, però que no sé si acabem d'aterrar i d'actuar. I per això sempre diem, no?, de demanar la participació activa de la gent gran, perquè són ells els que et donen els raons, els motius i potser les solucions. No? I si no escoltem i si no els fem partíceps, se'ns en va. No? I sí, sí, és fonamental tenir en compte la gent gran.
2: I també aquest mes de maig tindrà lloc una trobada força important a Castelldefels, és la Summit de Food Capitals, on serem el punt de trobada d'importants cuiners, cuineres i gent del sector de la restauració a casa nostra.
3: Sí, sí, és una trobada on venen xefs a nivell internacional, es volen convidar cònsuls, hi haurà diferents tallers també i diferents actes on la gent podrà menjar el que s'ha fet en aquests tallers. Bé, això està bé perquè és cultura gastronòmica, tot és cultura i sempre l'hem de defensar. Nosaltres, la nostra posició com a Esquerra Republicana és que si es gastessin tants diners amb això com amb altres necessitats que té la ciutat, doncs estaríem molt contents, perquè el que veiem és que hi ha un desequilibri, que hi ha molt de pressupost i de diners abocats a el que és promoció turística, turisme, gastronomia així amb aquestes events internacionals, que pensem que desequilibra la inversió amb el que realment necessita la ciutat. I és que sempre acabem amb el mateix tema, però és que tu parles amb la gent i què tenim? Que se'ns en va la gent del poble, és que se'ns en va viure, ara ja diuen a Calafell els joves, és que ja han anat passant, no?, per Vilanova, per Cubelles, per Cunit, i llavors dius zero euros per polítiques d'habitatge i tenim aquests grans events, realment no podríem equilibrar una mica més el pressupost i pensar en la ciutadania, no?, i en les necessitats que hi ha, perquè cada vegada ens ve gent més de fora, els SPACs, no?, ho estem veient. Ara, per exemple, quan parlem de la regularització de persones migrades, Castelldefels ho està portant bé perquè no té tanta pressió, però tu mires les dades i veus que Castelldefels té un 24,5% de persones migrades. Ara vas a mirar les nacionalitats i tenim nacionalitats europees en els primers llocs, no? Gent de diners. Aleshores, ostres, ens ho hem de pensar, o sigui, estem fent fora la nostra gent perquè vingui gent amb diners i es gasten aquests diners en aquests grans eventos quan no destines ni un euro a política d'habitatge, ja no només a construir, a rehabilitar, per exemple. Tenim a l'estudi de pisos buits, tenim 700 pisos buits que es podrien incorporar al mercat. Per què no destines un pressupost a intentar negociar amb els propietaris i poder-los posar al mercat amb lloguers accessibles, no? Aleshores, bé, sí, és cultura, la gastronomia, però el nostre desacord està en aquest desequilibri pressupostari entre unes coses, el que diem, no?, la ciutat aparador, no?, tot cap a, no?, imatge de ciutat cap enfora, però el que realment necessita la gent de Castelldefels, doncs veiem que aquesta desproporció en el pressupost és molt gran.
2: Molt bé, doncs, quelcom més a destacar, senyora Orque?
3: Res, desitjar-vos una bona setmana i convidar-vos a participar en aquestes jornades de la gent gran i en el Festival Viu Dansa, que també és cultura i tenim aquí la fortuna de tenir grans escoles de dansa i hem de participar de les seves actuacions també.
2: Molt bé, després parlarem justament amb una de les companyies que ens visitaran a Los Aurora, que tenen així un gènere de dansa relacionat amb el flamenc, però també amb el misticisme, una cosa molt especial, i ho farem amb el Pere Martínez, el cantant, i evidentment unes jornades de dansa que s'estenen fins al mes de juliol.
3: Exacte, sí. Convidem nosaltres a participar i vam estar nosaltres a la inauguració aquí a la plaça, que va ser molt bonic, que te n'adones també, no?, de la riquesa que tenim i que la gent s'hauria de fer extensiu, no?, a tots els barris, no?, perquè hi ha barris que sembla que no baixen mai al centre i que potser no els hi arriba, i potser també s'hauria de fer extensiu, a altres barris. L'altre dia ho pensava, no?, perquè hi ha la gent que ve a dormir a Castelldefels i fa poca vida al poble, i crec que és important donar a conèixer, no?, aquesta bona labor que fan les escoles de dansa i la nostra Escola Municipal de Dansa, que és un orgull que també participi en aquest, que estigui implicada en aquest festival.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Rita Borque, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
3: Bon molt dia. Bé, gràcies.
1: Castelldefels Coffee.
4: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. L'OMS confirma que l'OMS de la companyia KLM ha donat negatiu d'antivirus. La dona havia estat en contacte amb una malalta provinent del creuer amb el brot. El Ministeri de Sanitat assegura que tot el passatge espanyol segueix asimptomàtic i està disposat a fer la quarantena. Els sindicats de l'ensenyament mantenen la voluntat de seure a negociar amb el Departament d'Educació abans de la paga de dimarts, malgrat el malestar que ha causat la detecció de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. Responen a la consellera d'Educació que, si vol desescalar el conflicte, haurà de negociar. El primer ministre britànic, Keir Starmer, descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertirà en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gales comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. L'eliminació de les desigualtats socioeconòmiques aconseguirà evitar fins a 60.000 morts per fred i calor a Europa. És la conclusió d'un estudi pioner de l'Institut de Salut Global de Barcelona que quantifica el pes de factors com el PIB o l'accés als serveis sanitaris en la mortalitat associada a les temperatures. Aprovació definitiva de la construcció d'un càmping amb una gran piscina d'onades a Cunit, al Baix Penedès. Les entitats contràries anuncien una batalla legal, tot i les modificacions introduïdes a un projecte que es va presentar fa 5 anys. Manifest conjunt contra el plat de renovables de la Generalitat al Platé. L'estan acabant d'enllestir mig centenar de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès, que consideren que posa en risc la seva subsistència perquè els parcs solars previstos ocupen massa terrenys. I el podcast En defensa de companys de Catalunya Ràdio i dirigit per Albert Mercader guanya el Premi Sonor al millor podcast de narrativa no ficció. Els guardons que premien els millors podcasts en català han reconegut també la comunicadora Carla Rubió com a millor podcaster.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El clàssic ja escalfa motors. Diumenge es juga el Barça a Madrid, però hi ha un ambient crispat al vestidor blanc. Fede Valverde acaba a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic després d'una baralla amb Tchouaméni. El club obre un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià estarà de baixa entre 10 i 14 dies. A Coimbra, avui comença la final a 4 femenina d'hoquei patins. A les semifinals, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga a 2:15 de la nit per un lloc a la final. I en ciclisme, avui comença a Bulgària la 109a edició del Giro d'Itàlia.
1: Al pas de les hores tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifides que en dies enrere, però no es descarta algun ruixat fins a migdia de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Demà la ciutat commemora el Dia d'Europa amb el món de l'esport com a protagonista d'aquesta celebració. Els clubs esportius de la ciutat se sumen a una commemoració que inclou també la il·luminació d'edificis i monuments emblemàtics, activitats a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, als centres educatius i també l'acció participativa de neteja de la platja Let's Clean Up Europe. Millora de la mobilitat a l'entorn del British, Garigot i la Casa dels Infants amb un nou accés per a autobusos. Amb l'objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat a l'entorn dels centres educatius, l'Ajuntament ha impulsat aquest nou accés per als autobusos escolars que evitarà la seva entrada pel carrer Aragó. I aquest diumenge, 10 de maig, el Club Rítmica Barcelona Castelldefels organitza el poliesportiu municipal de Can Vinader l'onzena edició del torneig Ciutat de Castelldefels de gimnàstica rítmica. Durant tota la jornada, la competició inclou un programa individual i de conjunt, tant escolar com de Copa de la Federació Catalana de Gimnàstica. Hi prendran part gimnastes de categories que van des de prebenjamí fins a juvenil, passant per benjamí, aleví, infantil i cadet. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Doncs més de 150 municipis i institucions es mobilitzen per fer més visibles la fibromiàlgia, la sensibilitat química múltiple i també a altres malalties derivades, fibromiàlgia, etc. A motiu d'aquest 12 de maig, doncs parlem ara amb l'Anna Maria Rovira, ja forma part de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig i ella mateixa també està afectada de sensibilitat química múltiple, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Molt bon dia, Anna.
1: Bon dia, gràcies per l'entrevista.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. A veure, cada vegada que s'acosta aquesta data ens preguntem si la societat en general doncs ja sap el que és la fibromiàlgia, ja sap el que és la fatiga crònica o ja sap què és aquest síndrome de sensibilitat química múltiple. Des de la Fundació 12 de maig, què penseu al respecte?
1: A veure, falta molta encara informació per part de tot arreu. Són malalties que, bueno, són cròniques en data d'avui, que no tenen cura. Aquí s'engloba el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i també hi ha l'electropersensibilitat. Aleshores, dins de la Fundació partim de la base que falta encara molta... inclús pels propis professionals molta informació que sàpiguen realment què són aquestes malalties, falta molta investigació i una mica la missió nostra per part de la Fundació és impulsar el coneixement i el reconeixement. Com que són malalties que en data d'avui no tenen cap prova evident que es pugui demostrar que efectivament això és verídic, encara hi ha una mica de... que poden dir efectivament és això o no m'ho crec, no? O sigui, que aleshores una mica la missió és impulsar el coneixement, el reconeixement i l'atenció d'aquestes malalties que són mal conegudes pel conjunt de la societat i aquí tant són els metges professionals com tota la ciutadania.
0: Tu has patit en primera persona. Com va començar el teu camí amb la companyia d'aquestes tres malalties que imagino limiten molt el desenvolupament diari a la vida, no?
1: Canvia completament la vida, has d'aprendre a conviure amb elles, has d'acceptar-les, el primer és acceptar la nova situació que tens i fer molts canvis i aprendre a conviure amb elles. No és fàcil perquè, a veure, jo per una mica, jo tinc fibromiàlgia, tinc el síndrome de fatiga crònica, tinc sensibilitat química múltiple i una mica d'electropersensibilitat. Remuntem, suposo, sobre l'any 97, perquè recordo que jo ja arribava a casa de la feina esgotada, al migdia em tenia que estirar, cada vegada m'aixecava més tard, i aleshores, clar, fins al 99 vaig agafar ja una baixa, perquè ja no podia més, i no sabia el que tenia, però és que, de fet, fins l'any 2002 no em vaig enterar realment del que tenia a raó d'un dia mundial, perquè, a part de la fundació, que l'hem oberta fa un any, també pertanyo a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia, el que és la CAF. I aleshores, un dia mundial, un 12 de maig, a través de la tele va sortir un metge, una persona d'aquesta associació, que estava parlant de què era la fibromiàlgia i em vaig veure reflectida. Vaig apuntar el telèfon del metge i va ser quan vaig anar-hi i va ser quan vaig començar a saber una mica què és el que tenia, una mica. Em van dir primer que tenia fibromiàlgia, era una època, estem parlant de fa 25 anys, o sigui que, sí, que la cosa encara estava molt més enrederida, no? Aleshores em van començar dient que tenia fibromiàlgia, jo ja estava a l'associació, ja anava agafant molts coneixements, anava canviant, aprenent a conviure amb la nova situació, vaig conèixer que era una síndrome de fatiga crònica, li vaig dir al metge en aquella època que jo creia que tenia síndrome de fatiga crònica, era així, i molts anys després també jo mateixa els vaig dir als professionals que també tenia una sensibilitat química múltiple. Em refereixo que en aquella època faltava molta informació, però és que en data d'avui encara en falta. Ha canviat molt, sobretot amb el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, però concretament amb la sensibilitat química múltiple i l'electropersonalitat falta encara molta més informació.
0: Com deies, la primera trava amb la qual el primer obstacle amb el que us vau trobar les persones que contenien aquesta malaltia era la manca de diagnòstic clar, perquè clar, són malalties que no tenen una sintomatologia concreta o clara de vegades.
1: No, és que a veure, el correcte seria... Pot haver-hi gent que estigui cansada perquè tingui una altra malaltia que també doni cansament, però aquestes altres malalties poden ser tratades i la persona pot millorar i curar-se. És el correcte, des del meu punt de vista, és que facin proves per descartar, que no puguin tindre una altra malaltia, que també els hi pugui donar cansament i dolors. La fibromialgia, hi ha 18 punts al cos, que amb una mínima pressió tens dolor, i a part d'això també hi ha tota una sèrie d'efectes secundaris, com pot ser insomni perquè no dormim bé, no descansem a la nit. És molt fàcil quan una persona té un dolor crònic que tingui ansietat i irritabilitat, tenim problemes de concentració, formigueig, parestèsies, la bufeta, el coronal irritable, major sensibilitat inclús a coses químiques. Aleshores, bueno, pues, el primer que s'ha de fer, el que han de fer els metges, és descartar que no puguin tindre una altra malaltia que pugui ser tractada. Quan es veu que tot està correcte per part d'altres coses i no surt cap prova, és quan ja poden dir que efectivament aquesta persona pot tindre o una fibromialgia o un síndrome de fatiga crònica o alguna de les altres dues que us he comentat. Hi ha algunes diferències i algunes semblances entre una i l'altra, però cap d'elles en data d'avui té cura. I hem de fer molts canvis en el sentit de que no serem les d'abans, hem d'aprendre a conviure amb elles, hem de baixar el nivell de vida del que estàvem portant, però això també porta molts problemes.
0: Ah, i com deies, també cal doncs, finançar econòmicament les investigacions al voltant d'aquestes malalties que, quan començaven aquesta entrevista, tu deies que avui en dia doncs, no tenen cura.
1: No, són malalties que en data d'avui no tenen cura i llavors, clar, si no hi ha investigació, doncs no tirarem endavant i el correcte seria que es anés investigant i que d'alguna vegada que tinguem, aviam, que d'algun moment per un altre ja puguem saber de què ve i que les persones que vinguin més endavant puguin ser tractades i que ja puguin portar un ritme de vida més normal.
0: Es calcula que en conjunt... Sí, digues, digues.
1: Normal en el sentit que hi ha gent que té un grau, en funció del grau que es pugui tindre, la persona pot seguir treballant, pot seguir fent més o menys el seu ritme de vida. Ara, hi ha diferents graus. La persona que té un grau molt sever, doncs ha de baixar, hi ha gent que inclús ja els és impossible anar a la feina perquè s'agoten, tens el cap col·lapsat, amb un síndrome de fatiga crònica i de fibromialgia, també et quedes que et poses a llegir alguna cosa i no saps el que estàs fent ni el que estàs llegint, la feina la faràs malament i molta gent inclús té que deixar la feina. Però clar, aleshores com viu aquesta gent? O sigui, per això us dic que és complicat perquè hi ha gent que té que viure per treballar tenint aquestes malalties.
0: Es calcula que en conjunt afecten entre el 2 i el 4% de la població, majoritàriament dones.
1: Sí, amb el que és la fibromialgia, el síndrome de fatiga crònica, majoritàriament són dones, però cada vegada també estem veient que hi ha més homes. Amb el que és la sensibilitat química multivariable de presensibilitat, aquest tant per cent canvia. És igual que sigui un home com una dona, perquè ens entenguem.
0: Aquesta iniciativa dona continuïtat a la campanya Catalunya de Blau, que des de l'any 2019 ha aconseguit mobilitzar centenars de municipis i institucions. El proper aquest 12 de maig, ajuntaments, institucions i altres accions il·luminaran edificis i espais emblemàtics com a mostra de suport i solidaritat amb les persones afectades. I s'ha dedicat un color per a cadascuna d'aquestes malalties, oi?
1: Sí, de fet el color de la fibromialgia és el lila, el color de la síndrome de fatiga crònica és el blau i el de la sensibilitat química múltiple és el groc. Normalment, els darrers anys sempre havíem posat el blau, havíem dit Catalunya de Blau, però des que ho hem agafat amb la Fundació, que també es fa a través de l'associació, o sigui, hem posat els tres colors i cada ajuntament, cada municipi que posi el que li vagi bé. O sigui, és diferent un que l'altre. Però tots engloben el que són la fibromialgia i altres síndromes de sensibilitat central, perquè n'hi ha, tenim molts efectes secundaris, i de fet hi ha la fibromialgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat la química múltiple i la lletra per sensibilitat.
0: Doncs, per a més informació sobre aquest dia mundial, el 12 de maig, a la vostra web, a Fundació 12 de maig, oi, Anna?
1: La pàgina web és fundació12demaig.org i després també un dels telèfons de la Fundació, o el meu directe, si voleu, és el 629-775-058. I després també la Fundació fa més la feina de fer xerrades, formació i tot. Després també tenim una associació, que és la CAF, que estem a tota Catalunya, on aquí sí que fem activitats ja més per les persones afectades per aprendre a conviure amb elles. El telèfon que tinc jo, com que sóc membre de la Junta també de la CAF i sóc també de la Fundació, el telèfon que us he dit abans, el 629-775-058, em poden contactar per qualsevol de les dues bandes.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Anna Maria Rovira, des de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig. Que vagi molt bé la commemoració d'aquest dia per fer més visible encara aquestes malalties. I gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies i gràcies per donar l'alternativa de fer arribar a la ciutadania que fa un any s'ha obert una fundació per la investigació i la formació la formació de metges i de professionals i que tot pugui anar més endavant i molt millor.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tu, Anna Maria, de nou.
1: Gràcies
0: bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

0: Castelldefels tornarà a remar contra el càncer, una jornada solidària oberta a tothom. El Canal Olímpic de Catalunya acollirà el proper 24 de maig Rema contra el càncer, un esdeveniment obert a tota la ciutadania organitzat per la Fundació Rema contra el càncer. Parlem amb la persona responsable, Pep Jungà. Molt bon dia, Pep.
1: Bon dia, Anna.
0: Aquesta cita s'emmarca en la 7a Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, no?
1: Sí, exacte. És la part solidària d'aquest festival internacional que organitzem ja, que és la 7a edició al Canal Olímpic.
0: La jornada tindrà lloc des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. Quines seran les activitats preparades?
1: Doncs mira, el que proposem a la ciutadania de Castelldefels, sobretot, és que vingui el diumenge, que és aquesta jornada solidària, a provar les activitats que els tenim preparades solidàries. Val? Evidentment, l'activitat més important són aquestes iniciacions al Dragon Boat, que és el festival que organitzem, aquestes barques amb cap de drac i cua de drac, de fins a 20 palistes, i que hi pot participar absolutament tothom. I després hi ha altres activitats complementàries, com el Zumba, Bachata, també hi ha food trucks, hi haurà exhibicions també de cultura xinesa, i tot plegat és un dia fantàstic per venir en família, per venir amb la gent que estimes i col·laborar per una bona causa.
0: Les persones que vulguin participar d'aquesta experiència, que té una durada de 45 minuts en aquesta embarcació en cap i cua de drac en el Dragon Boat, no necessiten experiència prèvia tan sols, això sí, no? Pep, han de fer un donatiu solidari.
1: Exacte. De fet, totes les activitats van a canvi d'un donatiu solidari que es repartirà entre les fundacions i associacions que tenen alguna cosa a veure amb càncer que també participaran de l'esdeveniment durant el diumenge.
0: Entre les entitats presents hi ha l'Institut Català d'Oncologia, l'Associació contra el Càncer, l'Associació Càncer de Mama Masculino, PICAM, l'Associació de Càncer de Mama Triple Negativo, Prevenció i Informació Càncer Molins, Endavant Xiques i la Fundació Rema contra el Càncer, la qual estàs doncs, vinculada tu, però també col·laboren aquí el Club de Piragüisme de Castelldefels, Dracs de l'Aigua 2019.
1: Sí, exacte, és això. Volem que aquest dia, doncs, a més, donar-los protagonisme a totes aquestes associacions, donar-los visibilitat, fan molt pel territori i volem que aquest dia sigui el dia de les associacions i dels clubs que estem doncs, apoyant aquesta causa i ajudant doncs, els pacients i els malalts de càncer a través de la pràctica, sobretot, del Dragon Boat.
0: Des del punt de vista físic, des del benestar que pot comportar aquesta activitat, quin destacaries?
1: Doncs, a veure, des del punt de vista físic, al final, qualsevol exercici és bo per a pacients que estiguin en tractament i, sobretot, un cop l'han acabat. O sigui, l'exercici físic és bo qualsevol. Però el Dragon Boat té unes característiques que el fan una mica especial. El Dragon Boat és dels pocs esports d'equip que pots començar a qualsevol moment de la teva vida. Tenim persones amb 40, 50, 60, 70 i fins a 80 anys que agafen una pala, els posem al barco i en aquell moment doncs, ja formen a passar a formar part de l'equip de Dragon Boat i són palistes a Dragon Boat. Llavors, hi ha pocs equips que et permetin, pocs esports que et permetin viure aquesta experiència. El Dragon Boat és un d'ells.
0: Molt bé, doncs les persones que vulguin participar en aquesta nova edició del Dragon Boat, què és el que han de fer, Pep?
1: Doncs l'únic que han de fer és visitar-nos a la pàgina web Rema contra el càncer. A l'apartat esdeveniments trobaran l'esdeveniment de Castelldefels i inscriure's a l'activitat que volen venir, fer el donatiu i a partir d'aquest moment doncs, ja els atendrem presents que vinguin al canal el diumenge. L'entrada és gratuïta. Pot venir absolutament tothom, tant si vens a fer activitats com si no, i el que els proposem és que vinguin a gaudir de l'espectacle que veuran. Pensa que al canal, el diumenge, a més de les activitats solidàries, hi ha totes les finals del Festival Internacional de Dragon Boat i totes les competicions dels equips de supervivents de càncer, que aquest any en tenim més de 20. Són 200 palistes de tot el món, 16 nacionalitats, que formen part d'un equip de Dragon Boat de supervivents de càncer i que es mouen a nivell internacional i venen a participar, doncs, com per exemple en el nostre festival d'enguany.
0: Doncs la cita el proper diumenge, aquest diumenge 24 de maig. Nova jornada solidària Remea contra el càncer al Canal Olímpic de Catalunya, la setena Barcelona International Dragon Boat Fest, que vol apropar aquest Dragon Boat a tota la ciutadania i donar visibilitat a les persones que afronten o han afrontat un procés oncològic, especialment en l'àmbit del càncer de mama. Pep Juncà, des de la Fundació Remea contra el càncer, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat més detalls d'aquesta convocatòria. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Anna. A veure si us animeu i així podeu conèixer l'equip d'aquest any que hem muntat, que és el Fúries, que serà l'equip local del Canal Olímpic. En tenim 6 ja a Catalunya i us esperem a tots. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Molt bon dia.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Anna López.
3: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Bon dia. Truco per demanar informació sobre l'oferta de feina que han publicat a la seva pàgina web.
5: D'acord. La plaça d'administrativa que oferim és un contracte temporal de jornada completa i d'incorporació immediata. Si hi està interessada, ens ha d'enviar el currículum.
4: Perfecte. Doncs ho faré de seguida. Moltes gràcies.
6: En català, quan es vol indicar que es fa oferta pública d'una feina, un producte o un servei, el verb adequat és oferir. Per exemple, en aquest centre s'ofereixen 2 places d'administratiu o aquestes són les places ofertes.
3: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Anna López.

0: Esquerra Republicana demana la destitució del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per la suposada infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. El president de la Generalitat defensa la feina del cos i promet explicacions de la consellera d'Interior al Parlament. D'aquí mitja hora, els sindicats compareixen a la cambra. El president canari reclama que es concreti un protocol d'evacuació de tot el passatge del creuer amb antivirus perquè el dispositiu sigui ràpid i àgil. També demana que l'estada del vaixell a les Canàries sigui la mínima possible i que les feines de neteja es facin als Països Baixos, d'on és el vaixell. La Guàrdia Civil confisca la xifra rècord mundial de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. La doble intervenció ha acabat amb una setantena de detinguts. El primer ministre britànic Keir Starmer descarta dimitir després del greu revés que ha patit el Partit Laborista a les eleccions locals a Anglaterra i l'ascens de l'extrema dreta, que es convertiria en la primera força municipal. El recompte a Escòcia i Gal·les comença aquest matí i s'espera també una caiguda del laborisme. Donald Trump treu importància al nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran, un dels més contundents des de l'inici de la treva. Tot i això, el president dels Estats Units ha tornat a insistir que si no arriben aviat a un acord amb Teheran, tornaran a l'ofensiva. L'eliminació de les desigualtats socioeconòmiques aconseguiria evitar fins a 60.000 morts per fred i calor a Europa. És la conclusió d'un estudi pioner de l'Institut de Salut Global de Barcelona que quantifica el pes de factors com el PIB o l'accés als serveis sanitaris en la mortalitat associada a les temperatures. I a partir de demà, el servei de Rodalies torna a ser de pagament. El govern justifica la mesura per l'estat de recuperació del servei, però aquesta explicació no convenç els usuaris, que majoritàriament consideren lògic pagar sempre que el sistema sigui fiable i funcioni. Mamaduixa és un dels artistes que actuarà a la Festa Major de Lleida, que comença avui amb l'estrena d'aquesta nit d'un espectacle amb més de 300 drons, que es podrà veure bona part de la ciutat. Diverses entitats rebutgen que Saúl Cravioto sigui el pregoner per les seves declaracions en contra de l'1 d'octubre.
1: Esports.
2: Ambient crispat al vestidor del Madrid a les portes del Clàssic d'aquest diumenge. Fede Valverde va acabar ahir a l'hospital amb un traumatisme cranial després d'una baralla amb Tchouaméni. El club ha obert un expedient disciplinari als dos jugadors i l'uruguaià a més estarà de baixa entre 10 i 14 dies. A Coimbra avui comença la final a 4 femenina d'hoquei patins. A les semifinals el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga 2:15 de la nit hora nostra per un lloc a la final. I en ciclisme, en uns minuts comença a Bulgària la 109 edició del Giro d'Itàlia.
0: I el temps, al pas de les hores, tornarem a tenir un cel variable pel creixement de núvols. La majoria seran més esquifits que dies enrere, però no es pot descartar algun ruixat fins a migdia de manera aïllada al sud del país i a la tarda a l'interior, i sobretot en zones de muntanya del nord del territori.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, repassem ara els principals titulars de ciutat. Les cases dels infants comencen avui la preinscripció en un context de vagues generals al col·lectiu educatiu d'aquesta etapa. Els 4 centres municipals per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies fan la preinscripció fins al 22 de maig. Ahir aquests centres se sumaven a la convocatòria estatal de vaga, amb serveis mínims del 33% de la plantilla. També el proper 20 de maig hi haurà una nova jornada de vaga a les cases dels infants. Les 44es jornades de la gent gran comencen aquest diumenge a les 5 de la tarda amb un ball al Centre Cívic Frederic Mompou. A partir d'aquest diumenge i fins al 24 de maig presenten un programa ple d'activitats que organitza l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Acabem amb una notícia de manteniment i via pública, les voreres més segures i un banc molt especial col·locat a la plaça de la Democràcia. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat des del 20 d'abril i fins al 8 de maig 35 treballs de manteniment. La reparació de voreres a diferents punts de la ciutat i la col·locació d'aquest banc a la plaça de la Democràcia amb missatges referents al dret a l'educació són les principals actuacions de la setmana. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. En una hora tornem ja amb el torn de l'informatiu local, amb totes les notícies en detall de la ciutat. Fins ara!
3: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get on rush. El magazín. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Doncs aquesta cançó que estem escoltant forma part de l'espectacle La Voz Callada, l'espectacle amb el qual el grup Los Aurora es presenten en el context del Festival Viu Dansa, que es celebra aquests dies a Castelldefels, aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Plaza. Los Aurora van revolucionar l'escena musical nacional i internacional amb el llançament del seu primer disc Aurora, amb el que van girar per sales i festivals de tot el món. Corea, Canadà, Xile, Hongria, Alemanya, Israel, Islàndia, Rússia són alguns dels països on ja han actuat. Los Aurora segueixen immersos en el cançoner popular, revisant-lo constantment, i prometen mantenir l'energia i la catarsi característica dels seus directes. La Voz Callada, aquest espectacle que podrem veure demà al Plaza, és el seu nou espectacle futur disc, una meditació sonora que s'acosta al misticisme. Doncs parlem amb un dels músics, amb un dels integrants de Los Aurora, Javier Garrabella Baix. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies per oferir-nos aquest espai. Merci.
0: Gràcies per ser present. Musicalment us remunteu amb les vostres investigacions, la vostra recerca, a les cultures originàries del flamenco, oi?
1: Bueno, el projecte és una fusió de diverses músiques i de diversos músics, cadascú amb la seva trajectòria. Llavors sí que és veritat, pues, que tenim un cantaor de flamenco i un bailaor o bailaora, i amb els quals interactuem el trio de músics, que som un pianista, un baix i un bateria. Llavors es dona aquesta fusió de flamenco per part de dos artistes flamencos amb tres músics, no?
0: Aquí precisament es fa una recerca en la cultura primerenca del flamenc, que va néixer amb la migració romaní des del Rajasthan, al nord de l'Índia, al Pakistan, i va portar a Espanya tres instruments com un gran repertori de vals i cançons. És els arrels del flamenco, o una dels arrels, no?
1: Sí, podria ser una de les arrels, i després en el viatge, en el seu viatge d'exili, entre cometes, doncs van recollint diferents influències, no?, per les músiques on tots els territoris en els quals van passant, no?, fins que al final pues, se senten al sud d'Espanya, i encara així continua la fusió amb altres cultures africanes i sud-americanes. Uh-huh.
0: Com heu centrat la vostra recerca? Per què al voltant d'aquest tema heu creat Los Aurora?
1: Doncs des d'un principi, Los Aurora, o lo que anava a ser Los Aurora, es va crear com un encàrrec que li van fer al Pere Martínez, al nostre cantaor, i l'auditori li va fer un encàrrec per fer un homenatge a Manuel de Falla. Llavors el projecte es va crear com Pere Martínez canta Falla, i era una selecció de... Bueno, era un repertori homenatge a Manuel de Falla, on recollíem també pues, cançons de Felip Pedrell, que va ser el seu mestre, cançons fruit de la relació Lorca i Falla, i altres influències del moment o que acompanyaven, diguéssim, el discurs poètic, no? Llavors, sempre pues, Falla, Lorca, ha sigut com una part essencial del nostre projecte. I a partir d'allí doncs, hem anat tocant o ampliant les temàtiques i les influències, i també diferents poetes, no? Diferents temes.
0: També tenen molt a veure amb el cançoner popular.
1: Sí, perquè Lorca estava molt interessat en la cultura popular, en el cançoner popular, i ell mateix va fer un recull de cançons populars, igual que molts altres autors, no? Llavors, nosaltres tenim un peu tant en lo popular, en lo tradicional, com, entre cometes, en lo culte, en lo que ha sortit també, doncs, diguéssim, d'una acadèmia o de corrents més de música culta, no? Com el flamenco, que tot i que té un origen popular, doncs no és tan fàcil tocar el flamenco. S'ha de dedicar una vida sencera, no? Uh-huh. I altres estils com, pues, jo què sé, la música clàssica, el jazz, etcètera, no?
0: Aquesta Voz Callada és el nou espectacle, però també és el disc. Amb aquest espectacle esteu fent ara mateix una gira? O quan s'acabarà, o si és una gira puntual, o quins són els projectes immediats que teniu?
1: Bueno, no sé si podem parlar d'una gira com a tal, perquè no tenim un gran nombre de concerts, però sí que aquest any estarem fent alguns concerts però també d'avisar, aquesta setmana vam fer un comunicat a la ràdio i a les nostres redes socials que hem decidit acabar amb el projecte i bueno, estem oferint uns últims concerts durant aquest any i potser l'any que ve, però sí que la decisió està presa de, bueno, de que anirem abandonant diguéssim, la nova creació de los Aurora. O sigui, tot el que havíem de fer amb los Aurora com a creació ja ho hem fet i ara estem fent els últims concerts.
0: I aquí us dedicareu cada música a un altre projecte de manera individual o teniu pensat continuar com a grup però oferint altres músiques?
1: No, el projecte s'anirà acabant a mesura que ja no surtin concerts o que ja no els acceptem. I bueno, i clar, cadascú pues, té un camí, ja sigui pues, com a freelance o com amb el seu projecte personal o col·laborant amb altres músics. I bé, nosaltres tenim una bona relació i no estem tancats a treballar junts amb el que sorgeixi, no? Però diguéssim que sí que hem decidit com a que el projecte Los Aurora està arribant al seu final.
0: Doncs última oportunitat doncs, aquest dissabte, pel que fa a Castelldefels, de veure aquest espectacle, La Voz Callada. Quina síntesi faries del que podem veure, Xavier, aquest dissabte a Castelldefels?
1: Doncs La Voz Callada és un àlbum conceptual que neix a partir de l'obra de Sant Juan de la Cruz, el poeta místic, i un dels seus poemes, que és la música callada, que també va, bueno, ha donat fruit a altres simbiosis artístiques, no? I a partir d'aquí, i una altra vegada nutrint-nos de Lorca i altres autors, doncs hem construït aquest treball i una mica fica l'atenció en aquests missatges que no s'han pogut expressar però que d'alguna forma es poden sentir. I bé, Lorca ha sigut una veu callada, igual que moltes altres, no? I a partir d'aquí, d'aquesta temàtica, doncs hem construït un espectacle amb dansa i també hi haurà una intervenció especial de Konakol, que és una percussió vocal del sud d'Índia. I bé, és un viatge sonor, un viatge musical que podreu gaudir molt.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Javier Garravella, baix de Los Aurora. Benvinguts a Castelldefels i èxit amb ja les últimes representacions d'aquesta La Voz Callada. Que vagi molt bé.
1: Gràcies. Bona tarda.
0: A tu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs una fusió entre el flamenc, el cançoner popular, més sons, el ball i també el cant, la música, la voz callada, Los Aurora, dins del Festival Viu Dansa, aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Plaza.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
2: I get a rush.
0: Al magazín.
2: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Doncs l'Agrupació de Cultura Popular celebra entre aquest mes i el mes vinent el seu 43 aniversari i ho fan diferents activitats. Per això és amb nosaltres Jan Molero, el vicepresident de l'entitat. Què tal? Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Doncs per començar, trobada tabalera aquest cap de setmana.
1: Sí, i tant. Doncs bé, primera activitat de l'aniversari de l'agrupació, com cada any, als vols del 22 de maig. En aquest enguany ho celebrem bastant àmpliament, quasi un mes i mig de celebració, i comencem això amb la trobada tabalera i els tabalers de Castelldefels on han convidat diferents colles que participaran pel centre de la ciutat en una cercavila que s'iniciarà al carrer Església amb Manuel Girona i acabarà a la plaça de l'Església.
0: Molt bé, després arribarà la Diada Castellera, un altre dia.
1: Sí, la Diada Castellera serà el pròxim diumenge, el pròxim dissabte, 17 de maig, i en aquest cas a la plaça de l'Església, com sempre, com cada any, com ja és típic, i participarà doncs, la nostra colla castellera, els castellers de Castelldefels, també els castellers de la Sagrada Família i la colla jove de Sitges.
0: I el 24 de exhibició dins en el context de la Fira de Sant Ponç, exhibició dels castellers o de tots els grups de l'agrupació?
1: No, enguany només serà dels geganters i del grup infantil de Gitanes, perquè, per exemple, els bastoners també tenim una sortida a una altra ciutat i els altres grups tenim altres compromisos.
0: El 8 de juny, a Plec de Brugués, és una cita clàssica també on participeu
1: sí.
0: vosaltres,
1: sí.
0: Mitjà de Brugués.
1: Va ser la nostra primera actuació en el seu moment l'any 82 i és una data bastant especial per nosaltres. I com sempre, aquest any, a més, pujarà el Garigot perquè fa 40 anys aquest any i per celebrar-ho com antigament pujava quan es podia llançar pirotècnia a la muntanya, doncs tornarà a pujar enguany sense pirotècnia, evidentment.
0: I les activitats de celebració finalitzen el 15 de juny amb la trobada castellera, que és tot un clàssic, també.
1: Sí, la trobada gegantera enguanya menys colles. L'any passat vam celebrar la 40 aniversari, que va ser un gran èxit, amb més de 20 colles per la ciutat. Aquest any tornem amb 5-6 colles, però també una cita molt interessant.
0: Escolta'm, i aquí veiem representació de gairebé tots els grups de l'Agrupació de Cultura Popular, com deies en alguns casos, teniu compromisos d'altres de les localitats, però a hores d'ara, quan feu 43 anys, què diries, quin és l'estat de l'agrupació?
1: Doncs és un estat molt bo. Podria ser millor, evidentment, però jo crec que estem molt bé. Sí que, com sempre, totes les entitats que funcionen a través del temps disponible de la gent que voluntàriament s'hi posa, doncs ens fa falta gent. A tot arreu, perquè per exemple els tabalers em deien avui mateix que també si s'apunta més gent a tabalers estan encantats a rebre'ls, amb els castells sens dubte sempre una mà més sempre ajuda i en els balls també, sobretot els balls és el que punxa una mica més, que costa molt treure tots els balls junts i aquest és el nostre gran taló d'Aquiles, per dir-ho d'alguna forma. Però després tenim, per exemple, els geganters que estem en molt bona forma des del 40 aniversari, hem pogut celebrar un gran aniversari i mantenim aquesta bona dinàmica. Després tenim els Diables, que també estem en una bona situació, com sempre el Garigot aquest any que fa el 40 aniversari especial, que ja veureu que hi haurà sorpreses.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ja ho farem, quan arribi el moment, sabem que la llegenda del Garigot es representa una setmana abans de la Festa Major d'estiu.
1: Sí, enguany serà el 9 o el 10 d'agost, el cap de setmana aquell, que ara no sé quin dia cau. Mm-hmm. Però sí, com sempre, esperant, ja quan arriba l'aniversari, ja comença a esperar les festes del mar i després la Festa Major.
0: Escolta, i per gent que ens escolti i vulgui formar part de l'agrupació, s'han de tenir, alguns està pensant en el grup de tabalers, l'activitat més immediata que teniu, s'ha de tenir alguna predisposició especial, tenir coneixements previs?
1: No, en general totes les activitats de la grupa no demanem cap coneixement previ i en el cas dels tabalers doncs simplement ganes de fer música i seguir una mica el ritme, però això també es pot aprendre, o sigui que no hi ha cap problema.
0: Igual que la resta de vals, bastons, etc. No?
1: Bastons, gitanes, cintes, picarols, forces i contes i panderetes. No cal ser un expert en dansa, només tenir ganes de ballar i ballant s'aprèn molt ràpid. només seguint el ritme ja ho tens tot aconseguit.
0: Molt bé, doncs recordem abans d'acomiadar-nos, Jan, doncs la trobada tabalera d'aquest cap de setmana, a quina hora i on serà?
1: A les 18 hores comença el carrer Església amb Manuel Girona i avança pel carrer Església fins a la plaça de l'Església, que cap a les 8 o així faran una exhibició cada grup allà.
0: Molt bé, doncs moltíssimes felicitats per haver arribat als 43 anys. Esperem, evidentment, que siguin molt més i molt èxit de públic i suport en totes les activitats en què celebreu aquest aniversari.
1: Doncs moltes gràcies. Us esperem a tots. Esperem que aquest 43 aniversari també en totes les activitats puguem tenir molt públic, com bé dius, i que al capdavall que la ciutadania també gaudeixi de la cultura popular.
0: Moltes gràcies, Jan Molero, vicepresident de l'Agrupació de Cultura Popular. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies. Bon dia.

0: al magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som, el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
2: I get a rush.
0: Al magazine.
2: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 8 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Diumenge comencen les jornades de la gent gran amb música, festa i activitats repartides per tota la ciutat. La protesta de les escoles bressol dona el tret de sortida a noves mobilitzacions educatives. El món de l'esport protagonista de la celebració del Dia d'Europa. Comencem! Aquest diumenge comencen a Castelldefels les 44es jornades de la gent gran, una cita que complirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. El programa arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran activa, diversa i vital en una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins de la vida social i cultural del municipi. Les activitats estan organitzades des de l'Àrea Municipal de Gent Gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. L'inici oficial té lloc aquest diumenge 10 de maig a les 5 de la tarda. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre Montpou, el Pep Ribas.
1: Comencem amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns ja és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
0: Durant 2 setmanes, el programa combinarà propostes saludables com sessions d'aeròbic, ioga i xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances, amb activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem el coordinador de les jornades, el Pep Ribas, que ens explica la idea de dur a terme aquestes jornades.
1: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural i la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44es jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
0: Durant aquests dies també hi haurà espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives, com són els concursos de postres, el bingo musical, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es repartiran entre els espais de la ciutat, com la plaça de l'Església, el centre Frederic Montpou, el Teatre Plaza i diferents equipaments municipals, compartint així la ciutat en un punt de trobada i celebració per a la gent gran. I dimecres, dia 20 de maig, té lloc l'acte central de les jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala, tot a la plaça de l'Església. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre Frederic Montpou, el Pep Ribas.
1: És el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 Quan? De maig, fa 108 anys.
2: 108 anys.
1: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix dia del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la 2 dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any, i també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold out segurament d'invitacions pel per la festa...
2: I amb música, com deies,
1: música,
2: també.
1: Sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Dimecres i dijous el programa continuarà amb diferents propostes musicals, culturals i esportives adreçades a la gent gran, i les jornades es tancaran diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat que tindrà lloc a les 5 a la sala polivalent del Centre Frederic Mompou. Recordem que totes les activitats són gratuïtes excepte l'excursió d'Empúria Brava i el ball del 10 de maig, i que les entrades per a les activitats es poden aconseguir al Teatre Plaza o a través de la web entrapolis.com. La primera jornada de vaga al sector de les escoles bressol inicia un mes de mobilitzacions al sector de l'educació. La jornada, que va ser ahir, també s'ha fet notar a Castelldefels, on gran part de les escoles bressols municipals també s'hi han sumat. Durant la jornada de vaga es van garantir els serveis mínims establerts i, segons s'ha informat, aquests serveis han consistit en un 33% de la plantilla de cada centre, a més de la direcció de l'escola bressol corresponent, amb l'objectiu de assegurar l'atenció bàsica als infants i el funcionament essencials dels centres durant la jornada. La plataforma de 0 a 3, convocant de la protesta, reivindica la consideració de l'etapa educativa com a essencial i una dignificació salarial que implica equiparar els salaris, les condicions laborals i les millores en salut laboral a altres etapes. A més, demanen una reducció de ràtios i un finançament públic que sigui suficient i estable. La vaga i la mobilització d'ahir de les escoles bressol ha estat el tret de sortida d'un mes carregat de protestes al sector educatiu i la següent jornada de vaga, on estan convocades les docents d'escoles bressol, és el pròxim dimecres 20 de maig. Les vagues per tota Catalunya estan previstes per dimarts 12 de maig i dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny. I en aquest context de vagues generals, dins del col·lectiu educatiu d'aquesta etapa, afegir que les cases d'infants comencen avui la preinscripció als 4 centres municipals per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies faran la preinscripció fins al 22 de maig. La celebració del Dia d'Europa enguany té com a protagonista el món de l'esport a Castelldefels. L'Ajuntament i concretament l'àrea d'internacionalització posa enguany l'èmfasi en reconèixer l'esport com a espai de cohesió i igualtat i convivència i reforçar el vincle entre la ciutadania i el projecte europeu. Escoltem a la regidora de Presidència, la Marian Ortega.
3: Estamos celebrando, ¿no?, que allá en el 1950... Yo creo que los países de Europa, cansados ya de pelear y por las diferencias que tenían entre ellos, decidieron celebrar aquello que nos une y construir un espacio de paz, ¿no?, de cooperación entre países, de con valores, con la democracia como bandera, con la solidaridad, con el medio ambiente. Bueno, y yo creo que es una fecha muy importante porque es eso, celebra exactamente todo aquello que nos une a todos los europeos.
0: La jornada començarà a tots els equipaments esportius del municipi, on es posarà la bandera d'Europa en un lloc visible alhora que es farà sonar l'himne d'Europa. La regidora de Presidència, la Marian Ortega, farà el servei d'honor el mateix dissabte 9 de maig. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals, que ens explica com serà aquest dia.
4: Tenemos como protagonista el mundo del deporte, entonces empezará el día con la interpretación del himno de Europa y la puesta de la bandera en todos los equipamientos deportivos. Y esto es como un gesto simbólico. Y además, durante la mañana se harán dos partidos en los que se hará el saque de honor y una foto con la bandera de Europa. Y serán a las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Cambinader de los equipos femeninos de básquet, y a las 10 en el campo de fútbol de Cambinader, el equipo masculino de Vista Alegre Juvenil B.
0: I coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, és habitual que ajuntaments, institucions i edificis públics s'assumin a la commemoració amb diferents gestos simbòlics. Un dels més visibles és la il·luminació de façanes i espais emblemàtics en una jornada que també serveix per reivindicar els valors compartits i el sentiment de pertinença europeu. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals.
4: Castelldefels s'il·lumina para el Día de Europa. Como sabéis, en diferentes administraciones públicas y representaciones de las instituciones europeas hacen esta iniciativa de iluminar los edificios, y Castelldefels nos adherimos el día 8 y 9, donde se iluminará de azul pues la fachada del ayuntamiento, el castillo, las letras de la Plaza Palmeras, de la Plaza Colón.
0: La commemoració també arriba a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que durant aquests dies acull diferents propostes culturals relacionades amb Europa per apropar la diversitat i la cultura europea a petits i grans. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals.
4: Aquí en la biblioteca, del 4 al 15, estarà expuesto un espacio dedicado a cultura europea, donde hay pues literatura, cine, cómic y libros divulgativos. Aquí mismo en la biblioteca, el sábado 9, el día de la celebración de Europa, se ha organizado una actividad familiar en la Hora del Conta, que es un cuento que se llama Calopsia. Es un cuento, esta actividad está dirigida al público familiar y cuenta una historia muy bonita que explica cómo Europa pasó de la división a la cooperación, lo que antes explicaba la regidora, ¿no? Y es una manera pues muy pedagógica de acercar estos valores europeos a las personas más pequeñas y que entiendan sobre todo pues esa diversidad, que esa diversidad es importante porque nos enriquece.
0: I diumenge 10 de maig al matí, Castelldefels s'adhereix a la campanya Let's Clean Up Europe, realitzant una acció de recollida de residus a la platja. Escoltem a la regidora de Presidència, la Marian Ortega.
3: Es una acción que es conjunta, ¿no?, en toda Europa y que tiene como objetivo pues un poco concienciar sobre la cantidad de residuos que se están vertiendo, ¿no?, de manera casi incontrolada en la naturaleza. Y de alguna manera promover acciones de sensibilización, ¿no?, a través de la recogida, pues eso, hacer, ¿no?, que la gente sea un poco más consciente de todo lo que provoca, ¿no?, este vertido de residuos. Y bueno, pues eso, ¿no?, además de limpiar la playa, pues se participa en un proyecto un poco de ciencia ciudadana, con los datos que se recogen, se resuelven dudas, curiosidades. Y bueno, creemos que es una jornada muy interesante porque yo creo que uno de los valores que promueve la Unión Europea es el cuidado al medio ambiente y hacer de nuestras ciudades unas ciudades más sostenibles, ¿no?, donde todos podamos vivir mejor.
0: A més d'això, el programa també inclou activitats que es desenvolupen als centres educatius que se sumen a la celebració del Dia d'Europa el divendres 8 de maig mitjançant un programa extens que es pot consultar al web. L'àrea d'internacionalització continua treballant en el seu compromís amb la divulgació europea, l'any passat posant el focus en els centres educatius on ja es promou aquesta celebració i enguany centrant-se en els clubs esportius. El programa de la celebració del Dia d'Europa està organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Inaugurades la nova escultura i l'estrella de Lorenzo Quinn al Passeig de les Estrelles, Castelldefels va viure ahir una jornada cultural destacada amb una doble inauguració protagonitzada per l'artista internacional Lorenzo Quinn. L'escultor va presentar la seva nova obra, La força de la natura, i ha rebut una estrella al Passeig de les Estrelles coincidint amb el seu 60è aniversari. Escoltem la presentació que va fer l'alcalde, el Manu Reyes, en companyia de l'artista.
2: Hoy es un día muy especial para la ciudad de Castelldefels porque acabamos de inaugurar con Lorenzo Quinn La fuerza de la naturaleza, una escultura increíble que va a dar la bienvenida a la entrada a la playa de Castelldefels, y ahora también vamos a descubrir una estrella tan merecida para Lorenzo Quinn, además en un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Lorenzo Quinn. Así que felicidades, Lorenzo, por partida doble.
5: Me encanta esta ciudad, te agradezco que me dejes poner arte. Esta escultura fue inspirada en un momento difícil, fue el tsunami del 2005, que mucha gente perdió la vida, y entonces yo quise hacer una escultura para recordar que la naturaleza, la madre naturaleza, es mucho más que nosotros, y a veces ella se enfada porque no la cuidamos, no la queremos como tenemos que querer a nuestras madres y a la madre naturaleza, y eso es lo que quería simbolizar esta escultura.
0: I durant la presentació es va anunciar que el passeig marítim de Castelldefels comptarà amb una nova escultura de l'artista Lorenzo Quinn. L'escultura immortalitzarà una imatge històrica, l'abraçada que dos veïns universals de Castelldefels com Lionel Messi i Ronaldinho es van donar quan l'enjardí va marcar el seu primer gol amb el Futbol Club Barcelona. Escoltem a l'artista Lorenzo Quinn.
5: Bueno, aquí veo mucha gente, pero creo que en septiembre habrá muchísima más gente cuando se inaugure la escultura Gloria. La escultura Gloria será una escultura que compró el ayuntamiento y que va a representar un momento histórico. El primer gol de Messi con Ronaldinho. Entonces será una escultura de Messi y Ronaldinho. Y estarán aquí esos dos grandes campeones a inaugurar esa escultura en septiembre. Y yo no veo la hora porque creo que será... bueno, habrá un antes y un después. Bueno, tendrás que preparar aquí, no sé lo que tendrás que preparar, porque esta gente sí que mueve mucha gente, ¿eh? Esto, tendrás la playa aquí, parecerá la playa de Copacabana y lo que sea. Pero bueno, muy orgulloso de anunciar la escultura Gloria y gracias de nuevo por este enorme regalo que me das.
0: Amb aquestes iniciatives, Castelldefels continua avançant en el seu objectiu de convertir-se en un museu a l'aire lliure, apropant l'art contemporani a la ciutadania i transformant l'espai públic en un recorregut cultural accessible i gratuït. Aquest dissabte 9 de maig a les 6 del vespre té lloc la cinquena trobada tabalera de Castelldefels amb inici al carrer Església amb Avinguda Manuel Girona. Es tracta de la cinquena trobada percutiva organitzada pels tabalers de Castelldefels dins de les activitats del seu 44è aniversari i el 9è aniversari dels tabalers de la ciutat. Escoltem a Jan Molero, president de l'ACPC, que ens explica com és una trobada tabalera.
6: Una trobada tabalera és una trobada de diferents grups de percussió, no? Unes tabales de diferents grups, que en aquest cas venen uns quants grups de diferents ciutats que tots comparteixen la característica de ser un grup que toquen diversos tipus d'instruments de percussió, no? En aquest cas, timbals, caixes, zurdos... No domino molt el tema, però bueno, també porten panderetes, percussions... Sí, tot soroll percussiu, sí. Totes les trobades tabaleres les acaben fent aquí una cosa conjunta. Acaba quedant bé, primer sembla que és una cosa... I al final sempre les acaben coordinant. No, la veritat que és maco d'escoltar aquests grups. I a més també escoltes diversitat, no? Perquè tots tenen ritmes diferents... també alguns porten instruments diferents, no porten les mateixes combinacions d'instruments, no? Per exemple, hi ha que porten instruments més greus, més lleugers, i es veu la diversitat, no?
0: Amb sortir del carrer Església amb Avinguda Manuel Girona, la Cercavila seguirà pel carrer Església fins a Albert Einstein, passant pel carrer Major Arcadi Balaguer i arribarà a la plaça de l'Església, on es farà una exhibició. A banda dels tabalers de Castelldefels, algunes de les colles que hi participen són los Chipirones, Tabalers Cabra, Atabalats o Cabrassa, entre d'altres. L'agrupació de cultura popular de Castelldefels es va crear l'any 1982 i, per tant, celebra enguany el seu 44è aniversari. La Jugateca Ambiental de Castelldefels continua aquest mes de maig amb noves activitats familiars vinculades al medi ambient, la biodiversitat i la sensibilització ecològica. Aquest cap de setmana la programació inclou dues activitats centrades en la conscienciació ambiental i la cura del litoral, amb les activitats SOS Plàstics al Mar i Let's Clean Up Europe, una acció de recollida de residus a la platja. Escoltem a la tècnica de medi ambient, l'Anabel Subias.
7: A Baixador també es fa una activitat relacionada amb els plàstics. Hi ha una efemèride a nivell europeu que es diu el Let's Clean Up Europe, que és una campanya europea de neteja d'espais naturals. Llavors ja s'organitzen activitats en relació a la neteja dels espais naturals, per exemple, algunes activitats a la muntanya, als rius, i en el cas de la Jugateca Ambiental, el dissabte fem una activitat relacionada amb els plàstics al mar, que no és ben bé una neteja, però és una activitat que et dona, diguem, informació sobre el mal que fan els plàstics als nostres mars, no? Que es diu que cap al 2050 havia sentit que el mar tindria més plàstics que peixos. Això és una cosa que... Sí, això és una cosa que es va dient, bueno, que hi ha estudis que portant el mateix ritme que estem portant fins ara, es preveu que el 2050 hi hagi més plàstics que peixos. I clar, això és un impacte també a nivell de l'ecosistema marí i, bueno, al final, a la nostra salut, no? Perquè ens acaba afectant a nosaltres també, no? Perquè és de la xarxa tròfica, no?
0: Les propostes es desenvolupen cada cap de setmana a la platja del Baixador i a la de la Pineda, amb espais de joc lliure i tallers dirigits per a famílies i també infants. Escoltem l'activitat que té lloc diumenge 10 de maig en paraules de l'Anabel Subia, la tècnica de Medi Ambient.
7: Hi ha una activitat de voluntariat de neteja de platges. Vull dir que tingui ganes de venir a la platja i recollir els residus, veure d'on provenen. Tenim una entitat que es diu Good Karma Projects, que són bastant punters amb aquest tipus d'activitats, que són els que fan aquests estudis de microplàstics a les platges de Tarragona, que estudien els pèl·lets aquests de plàstic que hi ha a la sorra. I bueno, tenim aquesta gent que ens vindrà a fer aquesta activitat. I aquesta és l'única de tot el programa de Jugateca que sí que requereix inscripció prèvia, perquè hem de calcular una miqueta el material de recollida.
0: Les activitats es fan de 11:45 a 13:45 del migdia. D'una banda, hi ha un espai de joc lliure, materials i jocs de temàtica ambiental per a totes les edats. A més, de 12:00 a 13:00 s'organitzen activitats guiades per aprofundir en diferents aspectes relacionats amb la natura i la sostenibilitat. La temporada de primavera a la Jugateca acabarà el diumenge 31 de maig amb una activitat especial del CRAM anomenada Torna a casa, en què s'alliberaran tortugues marines recuperades. Serà la primera vegada que aquesta iniciativa surt del Prat del Llobregat per celebrar-se a la nostra ciutat. Després de la seva inauguració el passat 29 d'abril, Viudança ja està en marxa. El nou format del Festival Internacional de Dansa de Castelldefels va arrencar amb un acte de presentació del certamen i la commemoració del Dia Internacional de la Dansa. Escoltem a Mireia Soler, tècnica de Cultura i Festes, que fa un repàs de l'agenda cultural del cap de setmana.
8: Tenim un cap de setmana molt densat perquè comencem amb un taller aquest divendres a Can Roca de Baix, al costat de la biblioteca, de processos de creació de dansa. Llavors, qui vulgui venir, doncs és un taller obert que es farà a Can Roca de Baix avui. I demà a les 6 de la tarda tenim cultura popular, tenim Tabalada, que començarà amb Avinguda Manuel Girona al carrer de l'Església i arribarà a la plaça de l'Església. O sigui que tindrem tambors per la ciutat. Uh-huh. I una miqueta més tard, al Teatre Plaça, hi ha l'actuació, l'espectacle de Los Aurora, que és una mica flamenc, fusió, i també hi ha dansa, hi haurà una ballarina. O sigui, convidem a tothom també a que vingui a veure-ho. Està dins de la programació estable, però alhora dins del Festival de Viudança. I bueno, és una actuació de flamenc, però alhora té una mica de fusió amb jazz, amb música àrab, o sigui, té molt bona pinta. I hi ha moltes entrades encara, o sigui que convidem a la gent a que el dissabte vingui al Teatre Plaça. I uh-huh. El diumenge també seguim amb Viudança, perquè a les 12 a la plaça de l'Església hi haurà diverses actuacions a la plaça. I a les 6 de la tarda tenim el Ballet Nacional de Catalunya amb l'espectacle Gala, que serà al Teatre Plaça, i aquestes queden menys entrades, però és que, bueno, per el que m'han dit, serà espectacular. Llavors també convidem a tothom a que vingui al teatre el diumenge, a través d'Entràpolis o a taquilla el mateix dia. Aquest espectacle de Gala es va estrenar al Nadal al Liceu de Barcelona i després té gira europea, o sigui que sí que val la pena venir, que hem portat una mica del Ballet Nacional de Catalunya a Castelldefels. O sigui que a qui li agradi la dansa sí que és molt recomanable.
0: Organitzada per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'Àrea Municipal de Cultura, la nova cita neix amb l'objectiu de viure la dansa de prop, al carrer i de manera compartida, posant l'èmfasi en la participació i la cultura viva. Les entrades es poden comprar a taquilla o a través del web d'entrapolis.com.

0: ha plegat de partits de màxima transcendència. I és que si comencem parlant per l'esport rei, pel futbol, tenim dos partits que des del meu punt de vista... Bueno, tres partits que des del meu punt de vista són importantíssims. El primer és el de Lliga Elite entre el Castelldefels i el Prat. El Castelldefels, com hem comentat les últimes setmanes, no està acabant del tot bé la temporada i ara mateix té risc de fins i tot de baixar de categoria. Important intentar, almenys com a mínim, no perdre aquest partit contra el Prat, partit a domicili. També el Vistalegre té una autèntica final, ja que l'equip és quart i rep a Can Vinader el segon classificat, el Fundació Atlètic Sant Just. Està a 3 punts del Vistalegre i si guanyen els blaus, doncs superarien aquest equip a la classificació, o sigui que és importantíssim per estar a la zona de promoció d'ascens. I també el Castelldefels, bé, que té un partit aquest, la realitat és bastant assequible, veient que el rival no es juga absolutament res en aquest tram final de temporada. Rebrà Canyàs a l'Atlètic Hospitalense, l'equip està jugant-se la permanència i serà un partit de cara o creu, pràcticament. Ja després, com comentava, torna al bàsquet, a més un esport que arriba en pràcticament tot, perquè tenim tres partits importantíssims. El primer és el del BBA Castelldefels, que juga contra el Vic la fase d'ascens, recordem, una fase d'ascens que té lloc eliminatòries a partit únic, o sigui que és un partit de cara de perro. El que guanya estarà a la següent fase i el que perdi doncs marxarà, com diuen a la NBA, win or go home, en aquest cas. També té un partit important al Club Bàsquet Joventut Castelldefels, tant el sènior masculí com el femení, ja que tots dos ara mateix estan en posicions de descens i necessiten guanyar sí o sí si volen intentar salvar la categoria a final de curs. D'altra banda, tenim un derbi al futsal, tenim un CSR Castelldefels, Futbol Sala Castelldefels, derbi local en la categoria femenina. El CSR Castelldefels no té molt en joc, ja que és cinquè i no té opcions de pujar, mentre el futsal Castelldefels sí que juga la vida perquè ara mateix està ficat en la zona del descens. I concluirem amb l'handbol, ja que la setmana passada vam parlar sobre l'ascens de l'Esportiu Castelldefels, el sènior masculí, que és equip de Lliga Argent, doncs aquest cap de setmana Estefania es decideix el camí de les noies. El sènior femení té el partit de tornada de les semifinals, jugarà aquest enfrontament contra la Lleta Argentona, va guanyar el partit d'anada al Castelldefels, i aquest cap de setmana les de Marc Viscarri intentaran defensar aquest 26-21 a favor.
1: Gràcies, Cristian. Fins aquí els esports. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars. Diumenge comencen les jornades de la gent gran amb música, festa i activitats repartides per tota la ciutat. La protesta de les escoles Bressol dona el tret de sortida a noves mobilitzacions educatives. El món de l'esport protagonista de la celebració del Dia d'Europa. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.

0: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas?

0: En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: a fons.
1: En el programa d'avui parlem del concurs de fotografia de Sant Jordi, una edició dedicada al tema ombres, que ha tornat a posar en valor la creativitat i la mirada artística dels participants. Els premis es van lliurar el passat 24 d'abril a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Ens acompanya als estudis la guanyadora del primer premi en la modalitat de color, la Bea Alemany, i també saludem per telèfon a Ignasi Pellissa, guanyador del primer premi en la modalitat de blanc i negre. Amb tots dos parlarem de les seves fotografies, del moment captat darrere de cada imatge i de la passió per aquesta disciplina. Molt bon dia, Bea, i benvinguda.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Per començar, Bea, com vas rebre la notícia que havies guanyat el concurs?
2: Doncs estava de viatge, estava a Dubrovnik, i em van deixar un missatge en el contestador i va ser increïble, perquè vaig escoltar el missatge estant fora.
1: I què va significar per tu aquest premi?
2: Home, va ser un reconeixement i a més una alegria, no? Perquè el que vols una mica quan fas fotos és que transmetin, no? I si t'han escollit, doncs vol dir que algú li ha agradat, o sigui que molt contenta.
1: Que ha cridat l'atenció en algun punt o que ha pogut, no?, connectar.
2: Exacte, sí que algú... Al final la fotografia mostres una imatge, però el que vols és que transmeti, no?
1: I explica'ns què es veu exactament en la teva fotografia.
2: La meva foto està feta de dalt. Està feta en unes muralles a València i per sota passa gent. N'hi ha dos arcs i van passant. I això, clar, la vista és des de dalt, es veuen les persones a baix i les ombres i els arcs.
1: La teva fotografia guanyadora, comentes que es va fer a València, la notícia te la van donar a Dubrovnik. Em pregunto, la teva àrea o el que més t'agrada és la fotografia de viatges o és independent?
2: No, la veritat és que no. El que passa que aprofito quan estic de viatge per fer fotografies. O sigui, no és... És veritat que n'hi ha moltes modalitats i la de viatges és una d'elles i clar, quan vas vols mostrar el que estàs veient i a mi m'encanta veure els llocs i pensar com ho puc transmetre, no? El sentiment que em fa aquesta imatge i és una mica això el que faig.
1: I quan eres a València, no, en aquest punt de les muralles fent la foto, què va passar perquè decidissis fer la foto?
2: O sigui, quan estàvem en el viatge simplement estàs fent una mica de turisme. El que passa que vas amb la càmera i jo vaig apropar la muralla des de dalt a mirar cap a baix i vaig veure una imatge que em va agradar. I va ser... Anava passant gent i, clar, n'hi havia moments que n'hi havia molta gent o que les ombres s'interposaven perquè entrava la llum per un lateral i quedava molt maco. I, a més, els colors de la muralla em van cridar molt l'atenció. Llavors vaig esperar que no n'hi hagués massa gent passant per aquell moment i vaig fer la foto.
1: I la vas fer al matí, amb sol de tarda, o en quin moment...?
2: Era pel matí, el que passa que entrava molta llum. I com clar, part de la muralla estava enfosquida, doncs la llum que entra per l'arc doncs quedava molt maco, quedava com un triangle i es veien allargades les ombres de les persones.
1: I va ser un instant espontani o el tenies previst d'alguna manera?
2: No tenia previst. O sigui, estàs de turisme i jo quan veig alguna... No només ha de ser de turisme, jo vaig a caminar, en qualsevol moment veig una imatge que em crida l'atenció i li faig una foto. I allà sí que em vaig esperar a que fos una mica, que estigués ben... que no n'hi hagués massa gent, però en general això no ho vaig buscant, simplement m'ho trobo.
1: T'ho trobes i no, en el moment que veus algun punt interessant no et vols perdre aquell instant, no? Entenc.
2: Sí, recordo un dia que vaig anar a caminar pel matí i quan tornava hi havia una ambulància i tenia oberta la porta de darrere i la porta lateral i quedava molt, molt, molt maco veure l'arc que feia. I simplement vaig treure el mòbil i li vaig fer una foto perquè en aquell moment em va cridar l'atenció.
1: I per què vas escollir aquesta imatge i no una altra de les que tens a la galeria?
2: Jo crec que una mica pels colors, perquè això només es veien dues persones des de dalt, o sigui, no es reconeixien i es veia l'ombra molt allargada, i una mica per la composició i els colors, que jo crec que és el que més em van cridar l'atenció en aquell moment.
1: I en aquell moment, què t'interessava transmetre amb la imatge? No sé si tranquil·litat, història, pau, o si ho podries explicar amb alguna paraula.
2: Buscar no buscava res, perquè ja et dic que sobretot quan estàs de viatge, doncs vas intentant conèixer allò on estàs, i el que em va transmetre a mi era certa tranquil·litat, perquè es veien dues ombres de dues persones que no es reconeixien i amb una ombra allargada, no? És una mica... Algú m'ha dit, sembla una portada d'un llibre d'aquests de misteri. Potser una mica això, no? Perquè no es reconeix, però es veu que n'hi ha algú allà.
1: Molt bé.
2: Que va cap a l'ombra, o sigui, cap a la foscor, no?
1: Té un punt així misteriós.
2: Sí, sí.
1: I vas tenir alguna dificultat tècnica per captar la foto?
2: No, dificultat tècnica no, perquè a més, clar, com estava dalt, doncs veia tota l'escena. Va ser només esperar una mica que passés gent i que fos el moment on no... On, un moment que m'agradés, que veiés jo que la composició estava bé.
1: I la foto la vas fer amb el mòbil, amb una càmera especialitzada o...?
2: Sí, tinc una càmera Canon i també amb el mòbil. Amb el mòbil faig moltes, moltes fotos, perquè a vegades això, si et crida l'atenció una cosa en un moment donat que no tens la càmera, però sí, m'agrada amb la càmera anar provant diferents enquadraments o diferents moments de fer-la.
1: La foto, tal i com la veiem a l'exposició, és tal i com la vas fer o vas fer algun tractament per enfatitzar alguna cosa?
2: Pràcticament és tal qual, perquè els colors ja m'agradaven molt. Sí que la vaig reenquadrar una mica. I amb el tema una mica del brillo i tal, sí que... Però la veritat és que molt poc, perquè a mi m'agrada molt poc retocar. Sí que, o sigui, l'edició moltes vegades millora la fotografia i jo faig això de reenquadrament, però poc més. I en aquesta en concret poc, perquè el color ja era tal qual. És que entrava un sol molt maco i no necessitava gaire més.
1: I des de quan et dediques a la fotografia?
2: O sigui, jo sóc una aficionada, no em dedico a... O sigui, jo només m'agrada molt fer fotografies i ja fa uns anys que em vaig adonar que aquesta passió, això era una passió, no?, més que un hobby, i he fet cursets de fotografia per millorar i després, quan puc, practico. Però, no sé, et diria que, no sé, és que no arriba ni 10 anys, potser, quan vaig començar, i després això he anat fent cursets, però re professional.
1: Pel que comentes, has invertit bastant de temps i...
2: He invertit temps, sí, perquè quan alguna cosa t'agrada, vull dir, tampoc et costa, no? Sí que, clar, a la classe t'ensenyen, hi ha molta teoria, però després has de practicar. Si una cosa ens deien molt és pràctica, pràctica, pràctica, i l'altra, has d'intentar fer les fotos que no trobaries a Google, no? Sí, és veritat que si te'n vas a París, home, li has de fer la foto a la Torre Eiffel, no pots no fer-la, però no només allò, no? Has d'intentar... I això és una cosa que a mi m'agrada molt. Jo vull, on vaig, vull ensenyar el que jo sento, el que a mi m'ha transmet el lloc, no? No simplement les coses maques que n'hi ha. Si n'hi ha una cosa bruta, però a mi em crida l'atenció, jo li faré una foto, no tinc problema. Vull dir... És més un tema de sentiments i de transmetre que sigui maco allà on vas.
1: Sobretot també pel que comentes, sortir al carrer, no? I connectar. Sí. Amb...
2: Jo això ho faig. A vegades dic, què faig aquesta tarda? Agafo la càmera i a veure què em trobo. I vaig fent fotos i quan fas una i dius, ah, aquesta, per això he sortit aquesta tarda. A mi em passa, no? No sé si la resta també, però sí, s'ha de sortir, s'ha de... aprens amb la pràctica. Això t'ho diuen tots els que saben i a més mai deixes d'aprendre. Vull dir, és un hobby molt maco perquè, a més, i molt accessible, no? Vull dir, tothom té una càmera, doncs només has de sortir i veure què et trobes.
1: I participes sovint en concursos com aquest?
2: He participat aquí a Castelldefels en el concurs, aquest on he guanyat, i també un altre del Garraf. Però la veritat és que amb més no m'he presentat.
1: I animaries a la gent a participar en concursos semblants o quina és la teva experiència?
2: O sigui, jo crec que està molt bé perquè al final tu vols això, mostrar el que tu has fet, i si et donen l'oportunitat, i és el que et dic, que tampoc necessitem unes grans càmeres. Sí que, clar, si et vols dedicar professionalment ja és una altra història, però en plan amateur, aficionat com qualsevol... és maca l'experiència, perquè a més la veus allà penjada, no és el mateix una foto que te l'enmarquin, te la pengin, i ja si guanyes ja ja ni t'explico, però sí que animo, sí.
1: Això vol dir que et veurem en properes edicions?
2: Home, sí, jo intentaré continuar perquè m'ha agradat i sí que voldria seguir.
1: Fotografies faràs igualment, o sigui que...
2: Sí, això segur.
1: Això no s'acaba, no?
2: No s'acaba, no.
1: I quin consell li donaries als oients que ens estiguin escoltant?
2: Una mica els consells que m'han donat a mi. Mirar molta fotografia, has d'aprendre les bases i entendre-les, perquè són... El bàsic són quatre coses, però les has d'entendre bé, les has de practicar bé i les has de dominar. A partir d'aquí ja després es poden fer moltes més coses, no? Però si allò ho pots fer, genial. I si veus molta fotografia, també se't fa una mica l'ull. Perquè, clar, agafar i fer una foto a qualsevol cosa, ho podem fer qualsevol, no? Però la foto ha de dir alguna cosa. I llavors tu la fas, te la mires i tu mateix pots ser el propi... jutjar, no? Decidir si allò té significat o simplement és una foto d'això d'un got. O sigui que és relativament fàcil, com a mínim, provar i veure si et crida, si t'agrada i on et porta.
1: Doncs moltes gràcies. Amb aquest missatge passem amb la trucada amb l'Ignasi. I gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Moltes gràcies per la invitació.
1: Tenim amb nosaltres el guanyador en la modalitat de blanc i negre. El primer premi ha estat per a Ignasi Pellissa Arnabat. Bon dia, Ignasi.
0: Hola, bon dia.
1: Com vas rebre la notícia que havies guanyat el concurs?
0: Bé, de fet em va trucar un membre de l'agrupació de Castelldefels per avisar-me. I bé, molt content.
1: Què va significar per tu aquest premi? Destacar, no?, que estaves molt content. Alguna cosa més?
0: Sí, no, a veure, sempre és una recompensa, no?, quan participes en un concurs. A veure, l'important és participar, però si guanyes llavors ja... pues, molt millor, no? Encara tenim a continuar participant en altres concursos, si no de vegades es moralitza una mica, no?
1: I expliquen què es veu exactament en la fotografia que la teva que ha estat guanyadora.
0: De fet, és una ombra d'una cadira projectada per l'entrada del sol per una finestra.
1: I quin moment concret estaves captant en fer la foto?
0: Estava de guàrdia en una exposició que fem a l'associació Antapartang aquí a Moja, que de fet estava allà esperant que vinguessin gent a veure-la, i va ser un moment que no hi havia ningú i entrava el sol per la finestra, i allò que estàs mig avorrit o que sigui, i veus la imatge, no? L'estàs veient i vaig anar movent la cadira fins que vaig veure la foto, doncs, així, tal com ha sortit, no?, diguem.
1: Vas trobar en aquell moment la inspiració.
0: Sí, de fet, una mica l'avorriment, allò d'estar sol, que en aquell moment no venia ningú, feia una estona, va ser una mica la inspiració, no? I al veure aquella, sobretot l'entrada aquella de llum que picava la paret, pues, vaig anar movent, pues això, tenia l'únic objecte que tenia allà a mà, perquè era una sala buida, era la cadira, i fins que vaig trobar la posició i la composició que més o menys m'agradava.
1: En un principi va ser un instant més espontani, però després més o menys vas anar elaborant la composició.
0: Sí, vaig, clar, vas buscant posicions i l'ombra canvia, no? Depèn de com poses l'objecte, i llavors el que marcava una mica més les línies i la perspectiva i la composició de la imatge més estètica, diguéssim, és el que al final va sortir, no?
1: I què et va cridar l'atenció d'aquesta escena?
0: Bé, doncs més que res això, com poder veure un objecte i identificar-lo sense veure l'objecte en si, no? Només simplement l'ombra i sobretot la llum que incidia, que era una llum maca, no? Perquè ja era allò cap al final de la tarda i era una llum més baixa i més càlida, diguéssim, no? Que en aquest cas amb el blanc i negre no s'aprecia, però en el moment que la vaig fer, que quan la fas en color, no? Avui en dia tot es fa en color i després es converteix el blanc, s'ha dit en blanc i negre, doncs la llum era això, era una llum maca de tarda, no?
1: I en el moment de presentar aquesta fotografia, aquesta imatge, per què la vas escollir i no una altra? Perquè entenc que t'agrada molt fer fotografia, no? Tens aquest ull entrenat, sí, per trobar espais.
0: Bueno, de fet en tenia vàries d'així del tema aquest, perquè em sembla que no sé si es podien presentar tres per concursant. I vaig presentar un parell més i aquesta era potser una de les, tant per composició com per línies, però com per estètica, ja potser era la meva preferida també, no? De vegades per això no sempre és així, de vegades a la millor la preferida no és la que té premi, en aquest cas doncs va ser així.
1: I en aquesta premiada, aquesta fotografia que ha estat premiada, la modalitat de blanc i negre, Què et va interessar transmetre en la imatge? No sé si hi ha darrere com alguna justificació o va ser intuïció teva.
0: Bé, no, va ser el cop d'ull de veure això, no? De anar fent proves per acabar de, el que et deia abans, d'ajustar l'estètica, però en principi va ser, no sé, és que a mi el que em passa normalment és que a tot el que vaig veient sempre li busco la part fotogràfica, no? Tots els objectes que veig, o si vaig per un camí, o si vaig per un carrer, o si vaig... Sempre la mirada, suposo que li deu passar a molta gent que fa fotografia, o inclús que fa els d'art, com pintura, com el que sigui, que sempre van veient coses allà on altra gent no les veu, no?
1: No seria només tirar la foto i ja està, no? Sinó que és també un exercici de plantejament o de cerca?
0: Bueno, en aquest cas va ser una mica de casualitat, perquè em vaig trobar en aquest moment amb l'escena aquesta, i llavors a partir d'aquí sí que ja vaig jugar amb l'objecte i fins que vaig trobar el que realment m'agradava, però moltes vegades la inspiració surt. Sí que surt de tenir l'ull entrenat, no? De veure altres imatges i de veure fotografies d'altres autors, o simplement de sortir al carrer i mirar més enllà, no? De no només fixar-te en les coses que són evidents, no? Dir, hòstia, d'aquí pot sortir una altra cosa, i a la millor acaba sortint.
1: I vas tenir alguna dificultat tècnica per capturar la imatge o després fer aquest pas, no, de color blanc i negre?
0: No. Com que és una imatge molt senzilla, i la llum, en aquest cas, que projectava l'ombra, ho era tot. Vull dir, no és una imatge molt difícil de captar tècnicament, diguéssim. Vull dir, és, de vegades, el senzill és el més resultant, no? La frase aquella que diuen menos es más, doncs en aquest cas seria això, no? I de dificultat, doncs poca. Vull dir, no, la mínima, vaja.
1: I des de quan fa que et dediques a la fotografia? Perquè jo entenc també que això, l'experiència, també t'ho posa més fàcil, no? Cada cop que fas fotos?
0: Bé, jo per mi crec que fa poc relativament, però perquè no m'adono compte que els anys van passant, no? Però l'altre dia pensant-ho, doncs ja fa uns 24 anys o així que faig fotografia. Precisament des de que em vaig comprar la primera càmera reflex, que va ser per allà el 2002, pues, des de llavors va ser quan em vaig interessar. A veure, de fet, de petit ja havia tingut la típica càmera compacta que et regalen per la comunió i res, gastes un carret o en gastes dos i allà es queda abandonada, no? Tampoc era una cosa que m'hagués cridat l'atenció llavors. Però sí que és cert que abans de començar a fer jo les fotos, m'agradava molt col·leccionar fotos de revistes i llibres i coses així. Sempre que fos una cosa que pogués retallar o alguna cosa, sempre guardava fotos que m'agradaven i tal. I ja suposo que d'aquí em ve que m'agrada la imatge i tot això.
1: I acostumes a participar en concursos com aquest de fotografia de Sant Jordi?
0: Bueno, acostumo a participar en bastants concursos, tot i que acostumo a participar més en el que són ral·lis fotogràfics, que són fotos que has de realitzar durant unes hores o durant el dia en concret aquell, amb uns temes que et posen en concret i has fer la foto el mateix dia, entregar-la el mateix dia, i allà sí que és més un repte, no? Perquè tens poc temps per pensar i tens uns temes que te'ls donen al moment. I tinc diversos companys que acostumem a fer això, no? Aquest tipus de concursos així. Llavors, aquest de Sant Jordi és un dels que doncs, altres anys he participat i ve arrel de que participo amb l'altre que organitzeu aquí a Castelldefels, que és el del Viu al Parc, i llavors a partir d'aquell vaig conèixer aquest. I bueno, quan hi ha algun tema que veig accessible que no m'he de desplaçar expressament a lo millor per anar a fer la foto i puc participar, doncs hi participo.
1: I quin consell li donaries a gent que també li agrada la fotografia o que vol participar en aquest tipus de concursos?
0: Bé, sobretot mirar bé les bases i entendre-les, perquè de vegades no és fàcil, en aquest cas no és el cas aquest, però en concursos passa normalment, que de vegades és mirar bé les bases, entendre-les, llavors mirar a veure què busca la gent, no, diguem, o el que podria buscar el que organitza el concurs, perquè una cosa és dir, no, és que jo faig aquest tipus de foto i només faig aquesta foto i presento aquesta foto, no. Quan et presentes a un concurs, una altra cosa és que sigui tema lliure i llavors tu presentes el tipus de foto que t'agrada, però quan és una temàtica has d'anar a buscar el que realment potser et demana en aquell lloc, no? I de vegades és sortir una mica de la teva zona de confort, que és el que t'agrada a tu fer per fer la foto que igual que potser busca el que està organitzant el concurs.
1: Bueno, molt bon missatge i consell, no? També per qui ens estigui escoltant. Pues, també el que deies tu, no? Sortir una mica de la zona de confort. Entenc que això sí. Vol dir que et veurem en properes edicions?
0: Sempre que puc participo. A més, és un dels llocs on m'agrada participar, no? Normalment el del Viu al Parc miro de no perdre-me'l mai i aquest altre, doncs, si el tema m'acompanya, vull dir que sigui un tema del que puc fer la fotografia sense moltes dificultats, que no tingui que preparar massa cosa, perquè no sóc dels que m'agradi preparar molt la foto. Sóc més de trobar-me-la, no? O de veure alguna cosa que pocs ajustos hagi de fer després a l'hora de fer aquella foto, o tenir-me la cara preparada, tipus com si fos un bodegó que has de posar els objectes, i això em costa molt més. M'acostumo a participar en coses que em trobo, que no que hagi de preparar jo.
1: També important això, no? A trobar la manera, o sigui, clar, òbviament seguir les bases, no? Però trobar la manera de que el tipus de concurs o allà on et presentis, no? Tingui una mena de... Sí. Que funcioni com un funciona, no? com el fotògraf o com qui vol participar.
0: Això ens trobem pues, de vegades que depèn del tipus de concurs, o a la millor ja no t'hi presentes perquè, no sé, a la millor no és el tipus de foto que estàs acostumat a realitzar, no per sortir de la zona de confort, sinó que a la millor necessites un equip tècnic o necessites uns coneixements que a la millor com a aficionat pues, no tens i ja no t'hi poses allà, diguéssim, no? Que una altra cosa és que tu diguis, vale, m'ho vull intentar i m'atreveixo, però quan ja és més complicat, a la millor ja dius, com que de temps normalment no en tenim massa, la gent, doncs de vegades fas el que tens a l'abast i que tens ràpid, diguéssim, que puguis fer amb una rapidesa o amb una agilitat que no et prengui massa temps.
1: Totalment d'acord, sí, són factors que al final també no entren en el moment de decidir com fer la foto o quina foto.
0: Sí, sí.
1: Doncs moltes gràcies, Ignasi Pellissa. Recordem que és el guanyador de la modalitat de blanc i negre de fotografia del Premi Sant Jordi. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres.
3: A fons. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Els socis del govern demanen la destitució de Trapero per la infiltració de dos Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'oposició reclama explicacions urgents al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació després que dues Mosses d'Esquadra fossin enxampades dimecres infiltrades en una assemblea docent, Joan Bota.
2: Els Mossos admeten i defensen l'actuació, diuen que és necessària per obtenir informació i descartar amenaces. Els professors van sospitar de les infiltrades pel seu aspecte general, perquè ningú les coneixia i perquè no portaven la samarreta habitual de protesta dels docents els dimecres. Esquerra, Comuns i la CUP reclamen el cap del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El president Illa ha sortit en defensa de la professionalitat dels Mossos.
0: Parlament, Jordi Corbalán i Sara Cañete.
3: Sí, aquest afer obre un nou front polític del govern de Salvador Illa amb els seus socis d'investidura en plena negociació dels pressupostos. Esquerra i els Comuns i també la CUP li demanen el cap de Josep Lluís Trapero. Sentim el republicà Jordi Albert.
4: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
5: Els sindicats de l'ensenyament se sumen a aquesta petició de dimissions, exigeixen explicacions i coneixen l'abast de l'operació policial, però mantenen que la prioritat ara és reunir-se amb el govern abans de dimarts que ve, quan hi ha convocada la primera vaga a tot Catalunya, i apunten directament al president Salvador Illa. Li demanen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació.
0: Ens quedem al Parlament perquè el govern, la polèmica esclata quan és a punt de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra després que els republicans hagin replantejat les seves condicions i línies vermelles. Marta Corbalán.
6: El govern i Esquerra estan encarrilant un acord per poder presentar els pressupostos a finals de maig després de les eleccions andaluses. La construcció d'una línia ferroviària orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que han posat ara els republicans. Ho ha explicat el secretari general adjunt del partit, Oriol López, a l'hemicicle de 3cat Info.
7: El que demanem és que es faci, i això ho explicarem aviat. El que demanem és que totes aquestes ciutats metropolitanes tinguin un tren.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu al test d'antivirus de l'hostessa d'avió atesa ahir als Països Baixos després d'un contacte breu amb una de les víctimes del brot en un creuer.
2: El vaixell continua navegant cap a les Canàries amb tots els passatgers asimptomàtics.
0: Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
8: Bon dia, i aquí a les Canàries se l'espera, però molts dubtes de com acabarà sent aquest dispositiu de repatriació. El president canari, Fernando Clavijo, ja ha dit en diverses reunions que està mantenint durant tot el dia que els passatgers de l'Ondius, encara que siguin asimptomàtics, han de trepitjar terra canària el mínim possible i que cap d'ells hauria de baixar del vaixell de luxe si no té un avió esperant-lo a l'aeroport de Tenerife. Ara està reunit amb una delegació de l'ambaixada holandesa per fer-los-hi saber.
0: Desfeta del Partit Laborista del primer ministre britànic Keir Starmer a les eleccions locals d'ahir a Anglaterra.
2: L'extrema dreta es dispara als ajuntaments anglesos, a Escòcia i al País de Gales. Continuem pendents del recompte que pot portar majories independentistes a les dues nacions.
0: Londres, Quim Olivares.
9: Amb l'escrutini encara per acabar aquí a Anglaterra, els laboristes de Starmer han patit una severa derrota i ja haurien perdut més de 250 regidors respecte als comicis anteriors. En canvi, qui s'enfila és l'extrema dreta de Reform UK, a l'espera del recompte de vots a Gales i Escòcia, que ha començat a mig matí.
0: I al Catalunya migdia d'avui també us explicarem per què la Comissió Europea impulsa que es pugui pagar amb Bizum a botigues i restaurants a partir del dia 18 de maig. I ens fixarem també en un operatiu de la Guàrdia Civil a l'Atlàntic que ha acabat amb una confiscació de cocaïna que, amb 41 tones, estableix un nou rècord mundial. Madrid, Cristian Roldán.
10: Es tracta de dues operacions dutes a terme entre els mesos d'abril i maig. La més notòria és la que va acabar amb la intervenció de 30 tones de cocaïna transportades a bord d'un únic vaixell. La droga estava custodiada per una vintena de presumptes narcotraficants fortament armats a qui els agents van reduir.
0: Com sempre, quan falten 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Amb quins titulars avui, Montse Raya?
11: Hola, bon dia. Doncs a dos dies per al clàssic que pot proclamar el Barça campió de Lliga, a Madrid l'ambient és irrespirable. Valverde baixa segura, té un traumatisme cranioencefàlic. Es va barallar i amb Tchouaméni va acabar a l'hospital. El club els ha obert els dos expedient. Avui sentirem alguns veterans blancs i blaugranes, Figo, Casillas, Puyol, valorant el moment de Madrid i també del Barça. I també sentirem Manolo González. Demà l'Espanyol té un duel dramàtic al camp del Sevilla a la recerca de la salvació. Tot plegat i més quan faltin 20 minuts per a les 3.
0: Ara moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia, doncs tenim retencions en diversos trams de les rondes, tant en sentit Besòs com Llobregat. Destaquem també trànsit dens a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a l'AP7 a Barberà cap a Tarragona. I un últim apunt sobre Rodalies, a l'R8 no circulen trens entre Cerdanyola Universitat i Martorell pel descarrilament de la locomotora i el primer vagó d'un tren de mercaderies. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Què ens espera les pròximes hores? Hi ha una mica de tot, no?
14: Sí, però sobretot núvols. Núvols abundants a bona part de Catalunya, tant en alguna clariana, i avui preveiem poca pluja. Al llarg de la tarda, fins al vespre, un ruixadet al nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, potser també cap a la Terra Alta. Ara bé, demà... Al matí només hi haurà una mica de clarianes al Pirineu, al nord del país, a la resta es va tapant ràpidament, al matí pot ploure ja cap al sud, delta de l'Ebre, no descartem alguna gota també cap a, o plogims cap a la costa, i també cap a la selva i les Guilleries. A la tarda, pluja gairebé a tot arreu, seria abundant el litoral, prelitoral, Catalunya central i el Prepirineu, cap allà a les dues o les tres s'anima la pluja, per tant, seria la tarda i el vespre quan més pot ploure, 10, 20, fins a 30 litres per metre quadrat, però diumenge se'n va aquesta pluja, per tant, quedarà molta humitat, boira baixa a les valls de l'interior, i diumenge, en principi, més sol, i ja no plouria, i a més, de dia pujarà la temperatura diumenge, demà un dia més ensopit, baixarà el termòmetre.
0: Molt bé, doncs cap de setmana amb núvols, sobretot. Gràcies, Dani, bon dia.
14: Que vagi bé, fins ara.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Els socis de Salvador Illa al Parlament de Catalunya reclamen el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents que preparava les pròximes vagues. La CUP també demana la destitució de Trapero i Junts per Catalunya reclama explicacions immediates. Tot plegat a les portes de noves vagues educatives i amb els sindicats de mestres que tornen a carregar contra el govern. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
15: Bon dia.
0: A veure, Jordi, primer de tot, què han dit els partits de tot aquest embolic?
15: Doncs, com deies, els socis d'investidura i també la CUP han apujat el to contra el govern de Salvador Illa demanant el cessament de Josep Lluís Trapero. Diuen que plou sobre mullat i és que el polèmic pla de posar policies a les escoles s'hi suma ara aquesta denúncia sindical de la presència de Mossos de Paisà en una assemblea de professors. Sentim el republicà Jordi Albert, Andrés García Berrio dels Comuns i el copaire Xavier Pellicer.
4: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
16: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
17: S'ha de fer net i hem de saber si el Departament d'Interior estan utilitzant recursos públics per vulnerar drets fonamentals i per infiltrar dia sí, dia també, agents policials que falsegen la seva identitat.
15: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve mateix al Parlament per donar explicacions. Judit Toronjo, diputada de Junts.
18: Qui coneixia aquesta decisió dins del govern? Si Parlon ni Niubó com a conselleres n'estaven, per tant, al cas.
0: Davant d'aquesta allau de crítiques de l'oposició, la direcció dels Mossos d'Esquadra acaba d'emetre un comunicat, Jordi, defensant la infiltració. I el president de la Generalitat també ha tancat files amb els Mossos.
15: Sí, la Direcció General de la Policia, és a dir, el major Trapero, defensa per escrit que aquest tipus d'actuacions són obligatòries, són obligacions, diu, estipulades a la normativa dels Mossos i que entren dins les seves funcions. L'objectiu d'infiltracions com aquesta, diu el comunicat, és recollir informació i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc
3: que el dret de reunió o la llibertat a afiliar-se a un sindicat. Trapero i la consellera de l'Interior, Núria Parlon, estan a disposició del Parlament per explicar el dispositiu, tal com assegurava el president Salvador Illa aquest matí, que ha sortit en defensa dels Mossos en una entrevista a la SER.
19: No tenia coneixement de esto, pero tengo una confianza y, por descontado, mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra. La consellera dará las explicaciones oportunas y ayer ya se hizo un primer comunicado al respecto, ¿no? Actúan con profesionalidad y hacen el trabajo que tienen que hacer y que tienen encomendado, ¿no?
3: Encara afegim un apunt més sobre aquesta polèmica. L'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, assegura a la xarxa X que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa per al cos dels Mossos i afegeix que les actuacions policials han de respectar escrupolosament i protegir els drets fonamentals.
0: I mentrestant, els sindicats majoritaris a l'ensenyament, convocants de les vagues del pròxim mes, també demanen cessaments després de conèixer aquesta infiltració dels Mossos aquesta setmana. Demanen explicacions urgents i conèixer l'abast de l'operació mentre interpel·len directament el president Salvador Illa. Li diuen que afronti el conflicte i que es posi al capdavant de la negociació. Parlament, Sara Cañete.
5: Sí, els sindicats es mostren atònits davant d'aquesta situació, la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de treballadors i la qualifiquen d'inacceptable. Demanen conèixer l'abast de l'operació i diuen que això ha de tenir conseqüències, però que no els pot desviar del focus principal, resoldre el conflicte que fa mesos que s'arrossega amb el govern. És per això que li demanen que mogui fitxa i apunten directament al president Salvador Illa perquè es posi al capdavant d'aquesta negociació. Andreu Mumbrú és el secretari d'Acció Sindical d'USTEC.
20: El govern d'entrada el que ha de fer és donar la cara, donar explicacions i, si es confirma tot això, evidentment hi ha d'haver cessaments o hi ha d'haver assumpció de responsabilitats. Però això el que no pot fer és desviar-nos del focus central, que és que el govern i la presidència, no? El president Salvador Illa, es nega a negociar i a resoldre un conflicte central al país, que és el conflicte de l'educació pública amb els representants legítims dels treballadors i treballadores.
5: Avui s'han reunit amb part dels grups parlamentaris als quals han demanat suport perquè intervinguin també i forcin el govern a negociar una sortida.
0: En la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Mentrestant, anem amb més coses, ara que passen 11 minuts de les dues. Enmig de la polèmica per aquesta infiltració, el govern i Esquerra Republicana encarrilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals del mes de maig, després de les eleccions andaluses del dia 17. Aquest cop les negociacions estan ben encarades, segons les dues parts, i els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. La construcció de l'anomenat tren orbital per unir les principals capitals de la segona corona metropolitana és una de les principals condicions que ha posat Esquerra per avalar ara els pressupostos. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
21: Hola, bon dia. El segon intent per aprovar els pressupostos està ben encaminat si res no es torcen i les últimes crisis del govern acaben enrarint les relacions. En una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info, que podreu escoltar íntegra aquest vespre, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha apuntat que els pressupostos es podrien presentar durant la segona quinzena de maig perquè el Parlament els pugui aprovar abans de les vacances d'estiu.
7: Teníem ganes de que, si aquest govern volia fer uns pressupostos, els pogués aprovar abans d'acabar el mes de juliol. Som aquí i això vol dir que, com que són 40-50 dies de tramitació parlamentària, si es presenten uns pressupostos, doncs han de ser relativament aviat, finals de mes de maig.
21: Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el del corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona.
7: Nosaltres ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal i com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal i com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
21: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut confirma que l'hostessa de la companyia KLM ha donat negatiu en el test d'antivirus. La dona havia estat en contacte amb una malalta que va embarcar en un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, provinent del creuer amb el brot. Això tomba, doncs, les especulacions sobre la velocitat de transmissió del virus. El balanç de l'OMS continua en 3 persones mortes i 5 contagis confirmats, Marc Teixidor.
1: L'OMS posa molt en valor que s'hagi descartat l'hostessa com a persona amb la malaltia perquè confirma que la transmissió de l'antivirus entre humans només és possible a través de fluids corporals. Christian Lindmeier, portaveu de l'OMS, aquest migdia ha reiterat que la capacitat de contagi és molt baixa.
6: Ho diré una vegada i una altra. Tots aquells que han estat compartint cabines no necessàriament han quedat contagiats tots dos. Així que estem en un risc absolutament baix. Això no és un Covid.
1: Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, en els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, en el vol que van fer des d'aquesta illa a Johannesburg, a Sud-àfrica, on hi anaven 88 persones, entre les quals una dona que va morir poques hores després.
0: Mentrestant, ja s'ha acabat la reunió del president de les Canàries, Fernando Clavijo, amb el cònsol honorari dels Països Baixos per acabar de tancar el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell. Última hora, enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs acaba de comparèixer el vicepresident del PP canari aquí a la seu del govern. Assegura que la trobada amb el cònsol holandès ha estat cordial i que coincideixen amb moltes qüestions, una de les quals és cabdal per ells, que és la desinfecció del vaixell un cop a tots els passatgers s'hagin evacuat.
22: La desinfección del propio buque se realice una vez llegue a Países Bajos. Por eso hablábamos de la necesidad de que no haya un cambio de tripulación. Creemos que es sumamente importante esta situación.
8: Domínguez també comparteix amb l'ambaixada neerlandesa que cal molta coordinació entre els 23 països implicats dels passatgers de l'Ondius perquè els avions estiguin molt a punt per repatriar els passatgers tot just baixin del vaixell i sobretot abans de dimarts perquè hi haurà un canvi de temps i farà difícil el desembarcament.
22: Hagan una coordinación general con los distintos países que tienen pasajeros a bordo de su nacionalidad para que de esta manera aprovechemos la operatividad que se puede llevar a cabo y que se haga de manera inmediata. Principalmente porque nos han advertido que a partir del martes el tiempo va a cambiar y va a empeorar.
8: De moment ha confirmat que els Països Baixos, l'Estat espanyol, els Estats Units i el Regne Unit ja tenen a punt els avions per repatriar els seus passatgers.
0: I mentrestant, el govern espanyol acaba de confirmar que aquest vaixell no es desinfectarà a les Canàries i que salparà directament cap als Països Baixos quan s'hagin desembarcat tots els passatgers. La ministra de Sanitat i tècnics s'han reunit aquest migdia per videoconferència amb els 5 catalans i els 9 espanyols que viatgen al creuer. I tots 14 han acceptat fer la quarantena a Madrid. Ara mateix el govern espanyol està donant més detalls del pla d'evacuació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Quines novetats hi ha ara, Paula?
23: Doncs que el creuer fondejarà dins del port i un cop evacuats els espanyols aniran amb autobusos aïllats cap a l'aeroport, amb avió militar després cap a Madrid i després ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, on se'ls farà una PCR a l'arribada i una altra al cap de 7 dies. D'entrada estaran tots en una mateixa planta i si algú té símptomes, de moment no en tenen, se'ls separarà en una unitat individual d'aïllament d'alt nivell. No s'ha decidit encara quants dies durarà el confinament, però tots els passatgers ho accepten, acaba de dir el número 2 del Ministeri, Javier Padilla.
24: En la qual hemos podido ver que se encuentran bien, estaban todos con sus mascarillas, con sus medidas de higiene respiratoria y todo de manera adecuada. Les hemos contado con bastante detalle cómo va a ser la situación de medidas de cuarentena que van a tener que llevar a cabo.
23: Explicava la reunió que han tingut aquest matí per videoconferència amb els passatgers. Continua aquesta roda de premsa per donar més detalls. La secretària de Protecció Civil ha confirmat, com vol el president de les Canàries, que el vaixell no es desinfectarà a les illes i que salparà cap als Països Baixos en part de la tripulació.
25: Con 30 tripulantes, el barco puede seguir su curso. Por lo tanto, esta defensa que ha hecho España se está ya concretando. Estamos muy cerca de que sea materializada y que el barco continúe hacia Países Bajos.
23: Però el Partit Popular no en té prou amb totes aquestes explicacions i continua atiant la por de la pandèmia. Avui reclama la dimissió de la ministra de Sanitat i també del director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Cuca Gamarra, portaveu del PP.
26: Este gobierno pide tranquilidad, pero no da tranquilidad. Y cuando volvemos a ver al señor Simón, evidentemente esto no genera la tranquilidad que se debiera de estar trasladando en estos momentos.
23: El PP, que critica que no hi hagi una agència de salut pública per casos com aquest, però que obvia que van ser ells que la van tombar al Congrés ara fa un any.
0: Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
2: Catalunya migdia.
9: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.com.
10: Catalunya migdia.
0: Les dues i gairebé 20 minuts. El primer ministre britànic, Keir Starmer, defensa que no dimitirà, tot i la desfeta del seu partit, els laboristes, a les eleccions locals del Regne Unit. Menys de 2 anys després d'haver accedit al poder, el partit de Starmer ha rebut un fort càstig a les urnes, on, en canvi, guanya suports l'extrema dreta anti-immigració de Nigel Farage. L'independentisme pot guanyar a Escòcia i a Gal·les, on el recompte encara està en marxa. Londres, Quim Olivares, bon dia.
11: Bon dia. Els laboristes del primer ministre Starmer han patit una derrota considerable en les eleccions locals parcials d'ahir a Anglaterra. El recompte dels vots per triar uns 5.000 regidors encara no s'ha acabat, però el Partit Laborista hauria perdut suport en àrees del centre i del nord d'Anglaterra i en alguns districtes importants d'aquí a Londres. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que aquest matí ha dit que no pensa plegar.
12: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
11: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage. Aquest matí pronosticava que el millor encara havia d'arribar i es reivindicava com l'artífex del declivi dels laboristes i conservadors.
13: Els laboristes han estat eliminats per Reform en moltes de les seves zones més tradicionals i el que veureu més tard avui és que el partit conservador serà eliminat de tots els seus feus.
11: A banda de l'ascens de l'extrema dreta, una de les derrotes laboristes més sonades pot arribar de Gal·les. Allà ha començat el recompte a mig matí i els independentistes del Plaid Cymru poden guanyar per primera vegada els laboristes. Si ho aconsegueixen i el Partit Nacional Escocès guanya també, hi haurà a la vegada partits independentistes com a primera força a Gal·les i Escòcia, cosa que no ha passat mai.
0: Mentrestant, Ucraïna ha atacat Rússia després que entrés en vigor aquesta mitjanit l'alto el foc decretat per Vladimir Putin. Això no fa més que augmentar l'alarma al Kremlin, que continua amenaçant Zelensky amb un bombardeig massiu contra Kiev si demà fa perillar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
14: Bon dia. Zelensky ha pagat Putin amb la mateixa moneda. Rússia va violar la seva treva i aquesta matinada els drons ucraïnesos han atacat una refineria de Yaroslavl i fàbriques a Rostov-del-Don, Leningrad, o fins i tot a la capital de Txetxènia, a Grozny. Al Kremlin, però, el que més li preocupa és poder celebrar sense contratemps la desfilada militar de demà. Per això el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha tornat a amenaçar Ucraïna amb llançar míssils contra la seva capital si s'atreveixen a esgavallar-los la festa.
27: Han intentat i continuen intentant esgarrar la festa sagrada del Dia de la Victòria. Si això és el que estan intentant fer els nazis ressorgits a Occident a través d'Ucraïna, no tindrem pietat amb ells.
14: Les mesures de seguretat a Moscou són extremes i inèdites. Al centre, els soldats enfilats sobre furgonetes apunten al cel amb les metralladores per si detecten drons ucraïnesos. La desfilada a la Plaça Roja no comptarà ni amb tancs ni amb míssils i, a més, ahir es va suspendre l'assaig general. També hi han vetat l'entrada de la premsa estrangera després d'haver-nos acreditat. Però passi el que passi demà, Ucraïna ja ha aconseguit posar la por al cos de Putin i que senti que pot estar en perill fins i tot el cor de Moscou el dia de la seva festa patriòtica més important.
0: I, mentrestant, a l'Orient Mitjà, l'alto el foc, que avui compleix un mes, es posa en perill per diferents incidents. El més destacat ha estat l'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a l'estret d'Hormuz, tot i que el president nord-americà, Donald Trump, s'ha afanyat a minimitzar-lo. En el cas del Líban, les agressions israelianes fan inviable parlar de treva, Albert Manyà.
28: El govern nord-americà denuncia que 3 destructors van ser atacats i, com a resposta, han bombardejat instal·lacions militars iranianes. No consten víctimes i tampoc danys materials a la Marina dels Estats Units. El govern iranià acusa Washington d'haver disparat prèviament contra un petrolier i un mercant. En tot cas, l'episodi evidencia que bona part del conflicte se centra en aquest pas marítim. En aquest sentit, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, acaba de dir que espera una resposta de l'Iran avui mateix a la seva última proposta d'acord. El president Donald Trump ha tret ferro a l'episodi.
3: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
28: Les defenses dels Emirats Àrabs Units s'han activat contra drons i míssils llançats des de l'Iran aquest matí, segons ha informat el Ministeri de Defensa.
0: I en el cas del Líban, què és el que ha passat?
28: Doncs un sanitari que circulava per una carretera del sud del país ha mort en un altre atac israelià, segons ha informat la Defensa Civil. I ahir, el govern va comptar 12 morts més a la mateixa zona per agressions israelianes. La setmana que ve està previst que Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington.
0: I la Unió Europea avisa a les aerolínies que no poden cobrar recàrrecs addicionals en el preu dels bitllets d'avió un cop ja estiguin comprats, al·legant que els preus del combustible han pujat des d'aleshores. En canvi, els paquets de viatges sí que poden encarir-se de forma retroactiva, però només sota circumstàncies específiques, perquè així ho preveu la llei europea. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
4: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que els drets dels passatgers es mantenen intactes, malgrat l'alça dels preus dels combustibles. Avui, per donar claredat a usuaris i aerolínies, l'executiu comunitari posa per escrit en una guia el que ja fa dies que repeteix, que els passatgers hauran de ser indemnitzats si se'ls cancela un vol per l'encariment dels carburants. Ho ha explicat la portaveu de la comissió, Anna Kaisa-Itkonen.
10: Les aerolínies només queden exemptes de pagar compensacions si poden demostrar que la cancel·lació ha estat provocada per circumstàncies extraordinàries, com ara la falta de combustible.
4: I ara mateix Brussel·les insisteix que no falta combustible per als avions, en part perquè les aerolínies preveuen comprar-ne més als Estats Units. És un model de carburant diferent del que s'utilitza a Europa, però l'executiu comunitari descarta que hi hagi problemes.
10: Els avions europeus ja utilitzen el querosè produït als Estats Units quan han d'omplir allà el dipòsit per tornar cap a Europa. Així que no hi ha cap problema de seguretat amb això.
4: En un informe tècnic, l'Agència Europea de Seguretat Aèria també ha dit avui que l'ús del querosè nord-americà és segur, tot i que abans d'introduir-lo al mercat europeu demana als operadors que s'assegurin de conèixer bé les propietats diferents d'aquest carburant.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Anem a la publicitat.

0: Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
1: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
2: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
3: D'acord.
2: Quin és l'autèntic operador 100% català?
3: Vera.
2: I el més ben valorat pels usuaris?
3: Vera.
2: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
3: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
2: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
3: Vera.
2: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
4: Qui és el salvatge que s'atreveix a presentar-se en públic sense cintes ni trenes?
5: Em dic Cyrano de Bergerac. Jo, l'únic propòsit de la meva vida és estimar la Roxanne.
6: Ho sap, ella?
5: No, el meu destí és estimar-la d'amagat. El món no acceptarà un pobre nan.
7: Peter Dinklage és Cyrano a la gran pel·lícula. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
9: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
8: I finançament fins a 12 mesos.
9: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès.
10: Catalunya migdia.
11: D'aquí una mica més d'un minut seran 2:45. La policia espanyola ha confiscat més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'Atlàntic que han acabat amb 77 detinguts. El Ministeri de l'Interior destaca que ha suposat la intercepció més gran de droga que s'ha fet mai a la història de la lluita contra el narcotràfic. Madrid, Cristian Roldán.
12: Es tracta de l'operació Bisal, que es va dur a terme l'1 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia, que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. La intervenció de droga més gran de la història en una sola actuació. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que, com explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anaven fortament armats.
13: El riesgo es evidente y concreto por los medios que las mismas utilizan. Utilizan armas largas, incluso armas de guerra, para proteger cargamentos de ese valor económico como el que he citado.
12: Durant el mes d'abril, la Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic, on s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, que opera a diferents països europeus.
13: No és un problema d'Espanya, no és un problema de Portugal o d'Itàlia, es un problema global y es un problema de la Unión Europea. Vemos ahora la problemática también en puertos como Rotterdam, tenemos como Amberes, es decir, Bélgica, Holanda.
12: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mig de xix.
11: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Avui és l'últim dia de gratuïtat de Rodalies. Demà, doncs, ja s'haurà de pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%. Els usuaris, però, què hi diuen, Joan Garcia?
14: Doncs d'entrada ningú discuteix que un servei públic s'ha de pagar, però sí que hi ha discrepància sobre el moment que s'ha triat per haver de tornar a passar per taquilla. I això és per tal com està el servei.
15: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
16: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
17: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
11: Doncs aquestes són les opinions dels usuaris. A veure, a partir de demà, insistim, s'acaba la gratuïtat. Qüestions pràctiques. Si tenim un abonament gratuït de 10 viatges que no hem esgotat, què passa si encara ens queden aquests viatges pendents?
14: Es perden. No es podran esgotar. Avui és l'últim dia, de fet, que les màquines validadores admetran aquest títol.
11: I si quan va entrar el període de gratuïtat, quan va començar, teníem un abonament de Rodalies a mig utilitzar que vam guardar,
14: aquests sí que es poden recuperar. A les taquilles, a partir de demà, es pot demanar una ampliació d'aquest abonament. Un abonament, estem dient, només de Rodalies pels dies pendents.
11: I si teníem un títol integrat, com ara la T usual o la T jove?
14: Aquests no es recuperen perquè són títols de transport que permeten combinar Rodalies amb altres modes de transport.
11: I recordem, finalment, quins títols tornen a sortir a la venda per viatjar només amb Rodalies.
14: Els principals

0: principals, a banda del bitllet senzill, l'abonament mensual de Rodalies a 20 euros, 10 euros pels joves, són els nascuts entre el 2000 i el 2011, i el bonotren de 10 viatges a 11 euros amb 70 cèntims en una zona.
1: Bé, doncs a partir de demà torna a pagar Rodalies i mentrestant es podrà també fer servir Bizum per poder pagar a comerços físics i a restaurants a partir del dia 18 de maig. La Comissió Europea ho impulsa perquè els 27 guanyin sobirania financera respecte als Estats Units, que controlen les transaccions amb targetes a través de Visa i Mastercard. Roger Santaló.
2: El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a la targeta tradicional, com creu la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
3: Per la gent més gran, no. Ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està. Però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim.
2: Si això passa, s'evitaria que la majoria de dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari, segons el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler.
4: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
2: Però no tots els comerços permetran pagar amb Bizum des del principi, perquè dubten que el sistema sigui tan ràpid com amb la targeta a l'hora de pagar. Albert Antoni Joan és membre de la Junta de Comèrtia.
5: No deixa de ser un moment en el qual el client està perdent perquè no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
2: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell són les tres entitats que ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig i el desplegament es podria completar a finals d'any.
1: Passant 3 minuts a 2 quarts, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
6: Catalunya migdia. 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
7: Per Barcelona.
6: És la cursa al Corte Inglés.
7: Participa i amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
6: El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
7: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
8: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
9: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts de 2 quarts i comencem anant de festa major.
3: Una guitarra que crida auxili quan plora el món.
2: Perquè a Lleida ho tenen tot a punt per començar la festa major de maig. El cartell, aquests que sentim, els valencians auxili, però també Mamaduixa, 31 Fam o Selva Nua. Aquest vespre arrenca amb un plat fort, un espectacle visual amb 300 drons i també amb polèmica al voltant del pregoner. Lleida, Estela Bussoms, la figura del piragüista Saúl Cravioto, no ha generat consens.
4: Doncs no, de fet una vintena d'entitats i partits independentistes critiquen que el govern socialista de la Paeria l'hagi escollit per fer el pregó pel suport explícit que l'esportista va donar a la policia l'1 d'octubre del 2017 i a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Sentim Dolors Piferrer, presidenta d'Òmnium a Lleida, i la resposta del regidor de festes, Xavier Blanco.
5: Sí, la Paeria vol posar el pregó una persona representativa de tots, creiem que no és una elecció encertada.
6: Lamentar que a vegades es barreixen els temes i és un pregoner al final digne dels valors de ciutat i de l'esport.
4: Més enllà d'això, aquest vespre els 300 drons s'enlairaran des del turó de la Seu Vella i dibuixaran al cel alguns dels referents i símbols de la ciutat. I una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones. Es repartiran 800 dispositius NewClick, un lligacues amb un xip incorporat que permet activar una alerta i enviar la ubicació en temps real de la persona que el porta.
2: I ara anem a Venècia. Allà la política s'ha imposat a l'art a la Bienal de Venècia. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial aquest migdia i diversos pavellons d'altres països no obren avui portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel al certamen. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
7: És el cas de països com Bèlgica, Egipte, Japó, Eslovènia o Àustria, que és el que aquests dies acumulava més cues. També el pavelló català s'ha sumat a la protesta. El pavelló dels Països Baixos ha estat dels primers a tancar les portes, com explicava Catalunya Ràdio, una de les seves organitzadores.
8: Hem tancat perquè ens solidaritzem amb els palestins. Donem suport a ANGA, Art Not Genocide Italians, a la seva crida a la vaga. Hi ha molts pavellons tancats, alguns parcialment i d'altres tot el dia. Al llarg del dia serà més clar qui s'hi uneix.
7: Després d'intenses converses amb Madrid, els responsables del pavelló espanyol han decidit suspendre l'acte d'inauguració d'aquest migdia i en un estira i arronsa amb l'equip artístic han mantingut les portes obertes del pavelló. La proposta artística, comissariada per Carles Guerra, és del creador Oriol Vilanova, que ha revestit les parets del recinte amb més de 50.000 postals de la seva col·lecció. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: En el col·leccionisme, un sinònim podria ser l'obsessió, no? Hi ha un interès cap a la cultura material. Quina capacitat tenen de parlar aquests objectes viscuts?
7: Aquesta tarda, activistes, gent del sector i treballadors de la Bienal es manifesten contra la presència d'Israel al certamen i en suport al poble palestí. La política, avui a Venècia, guanya el pols a l'art.
2: I ara, teatre.
10: He's in the jailhouse now. In the jailhouse now.
2: Ferran Utzet estrena El fill, una obra del Premi Nobel noruec Jon Fosse, que es podrà veure al Teatre Lliure fins al dia 7 de juny. El muntatge explora la buidor, el silenci i la dificultat de comunicar-se a través de la història d'una família. Marta Vives.
11: Tot i que Fosse és el dramaturg europeu viu més representat del món, les seves obres són poc presents a la cartellera catalana. Ara, Utzet vol fer-li justícia amb El fill, amb traducció al català de Laura Sagarra, que s'estrena avui i que el director ha definit com tot un repte.
12: Ostres, és com assistir a... És com veure una final de Champions, però que estiguis passant al menjador a casa teva. És aquest nivell d'intensitat.
11: Interpretada per Guillem Balart, Mercè Pons, Sebastià Mogordoi i Jordi Figueres, l'obra explica l'impacte que provoca en una parella gran el retorn a casa del seu únic fill després d'una llarga absència. Una faula moral sobre les conseqüències tràgiques que pot tenir per una família la incomunicació.
12: Evoca la dificultat per expressar la tendresa i l'amor. Entenem que els pares i el fill s'estimen, però que no saben dir-s'ho. I l'obra ens ensenya fins a quin extrem terrible pot arribar la incomunicació entre pares i fills i, per extensió, entre persones.
11: El fill tanca la programació d'aquesta temporada a l'Espai Lliure.
2: I potser aquest cap de setmana voleu anar al cinema.
13: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
2: Les ovelles detectives és la novetat més destacada a les sales de cinema, juntament amb Mortal Kombat 2 i l'espanyola Yo me moriré de amor. Marc Garriga.
0: Les ovelles detectives és un molt bon exemple de com ha de ser una pel·lícula familiar, deliciosa i molt enginyosa. Marida de forma excepcional la trama de misteri per a un públic més adult amb la història infantil d'unes ovelles que parlen a l'estil de Babe, el porquet valent, i que han decidit investigar la mort sobtada i estranya del seu pastor. Carl Urban, conegut per la sèrie The Boys, és el nou fitxatge de la saga Mortal Kombat. S'estrena la seqüela del film del 2021, que veu del cinema d'arts marcials de sèrie B més clàssic, però que el combina amb la paròdia del gènere. En qualsevol cas, és una pel·lícula molt entretinguda que els fans del videojoc en què s'inspira gaudiran sense problemes. També s'estrena la triomfadora del Festival de Màlaga, Yo no moriré de amor, on brilla l'actriu debutant catalana Júlia Mascort. El film es basa en l'experiència de la mateixa directora, Marta Matute, i explica com l'Alzheimer va irrompre a la seva família quan ella tenia 18 anys. Completen les novetats Couture, Alta Costura, amb Angelina Jolie, un fracàs, el drama judicial irlandès Recreación de un asesinato i el thriller de terror espanyol Bajo tus pies, amb Maribel Verdú.
2: Doncs amb les estrenes de cinema hem arribat a 20 minuts de les 3, moment pels esports. Aquest diumenge es disputa el clàssic Barça-Madrid que pot decidir matemàticament la Lliga de Primera. Ara parlem del Barça, però en només dos dies d'aquest partit la tensió al vestidor del Madrid és insuportable. A les últimes hores ha esclatat la bomba a la plantilla del Madrid en forma d'una baralla entre dos dels seus pesos pesants, Marcos García.
1: El Madrid ha obert expedient a Fede Valverde i Orelén Tchouaméni. Ahir van arribar a les mans al vestidor del Madrid. El club treballa per recollir informació. Diu que n'anunciarà les conseqüències quan les tingui. Avui hi ha hagut entrenament a porta tancada sense Valverde, que segueix a casa, ara ho expliquem, però amb Tchouaméni i amb una tensió, ens diuen, tremenda a l'ambient. Ahir ja explicàvem amb la Laia una picabaralla a l'entrenament de dimecres entre els mateixos, Valverde i Tchouaméni. Aleshores, dimecres va ser, ens deien, una batussa de cert voltatge, no molt passada de voltes, però que no va acabar ben resolta.
2: I ahir, sense acabar ben resolta abans d'ahir, ahir què va passar?
1: Doncs aquí ho tens, que ahir al vestidor van arribar cops de puny, no empentes, cops de puny entre Tchouaméni i Valverde. Gent propera al vestidor blanc ens diu que no havien vist mai una cosa tan potent. Tchouaméni comença el dia pretenent arreglar-ho, amb una salutació a Valverde, que Valverde li nega. Valverde no accepta aquestes disculpes i fonts properes al vestidor del Madrid consideren que Valverde, a l'entrenament d'ahir, anava a buscar en Tchouaméni durant tot l'entrenament, amb entrades, amb picadetes, això a la gespa. Després de l'entrenament al vestidor, arriben a les mans. Valverde cau, es colpeja amb una taula i es fa una bretxa al cap i acaba a l'hospital. Hores després, comunicat del Madrid sobre l'expedient obert, comunicat mèdic també del Madrid sobre Valverde, que parla de traumatisme cranioencefàlic i marca 10 a 14 dies de baixa, i comunicat de Valverde, que directament menteix perquè no diu la veritat, perquè diu que en cap moment va arribar a pagar el seu company. Al vestidor del Madrid expliquen que la relació de Valverde i Tchouaméni està trencada des que el francès es va alinear amb Xavi Alonso i Fede, en canvi, celebrava que arribés Arbeloa a la banqueta. Aquest no és un tema menor, et semblarà de P3, però no és un tema menor. Ens diuen que és un dels motius de les fractures entre els jugadors al vestidor blanc. Directament ens expliquen que hi ha bàndols de jugadors que no se suporten.
2: Vaja, ja no m'atreviria a dir que qualsevol tema d'un vestidor és de P3, però aquest realment és com per sucar i pa. Sí. A la segona hora del Catalunya Mitjà hi tornarem, per cert, amb un periodista que habitualment segueix els entrenaments del Madrid per tal d'explicar-nos com és l'última hora. Però tot això, diumenge hi ha partit. Mbappé, en teoria estava lesionat, mig de vacances, arriba per jugar alguns minuts al Clàssic o no?
1: Si tu preguntes al Madrid, et diuen que Mbappé no té res i que no ha tingut res des del primer moment.
2: Vaja,
1: per tant, són les seves sensacions. Què t'he de dir jo? Que tot indica que entra a la llista, però que apunta a banqueta. No té cap lesió, tot va, doncs, en funció de les seves sensacions i molèsties. Demà, estigues pendent, no te la perdis, roda de premsa d'Arbeloa a 11:15, entrenament a les 11 amb els 15 primers minuts oberts als mitjans.
2: Vaja, la roda de premsa demà d'Arbeloa també serà com per seguir-la. Però a tot això, diumenge hi ha partit. Òbviament, de tot això que ha passat al vestidor del Madrid i d'aquest enfrontament, d'aquest clàssic, n'han parlat avui diversos exjugadors que de clàssics n'han jugat uns quants. Ruth Vilà.
13: Un d'ells, Luis Figo, que n'ha jugat a més amb les dues samarretes. En un acte publicitari a Barcelona, d'una marca de piles, Figo ha fet broma primer dient que Valverde i Tchouaméni tenien les piles massa carregades. Però ja, seriosament, ha assegurat que dos companys de vestidor no poden protagonitzar una batusa com la seva.
14: Lo que ha pasado no se puede considerar normal. porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
13: Figo no sap si el seu amic Mourinho serà el pròxim entrenador del Madrid, però sí que té clar que la mà dura no és garantia d'èxit per gestionar un vestidor com el del Madrid. De fet, ha recordat que amb qui més títols ha aconseguit l'equip blanc és amb entrenadors com Zidane, Ancelotti o Del Bosque, d'un tarannà més aviat tranquil. L'exporter del Madrid, Iker Casillas, ha apuntat un altre nom per a la banqueta madridista.
15: A mi me gustaría que siguiese Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso ha sido un entrenador que ha dado éxito al Leverkusen, que ha tenido un sistema de juego bastante bueno. Creo que con la juventud que tiene, o que tiene como entrenador, me parece capacitado para el Real Madrid. Y a mí, si me preguntas, yo volvería a fichar a Xavi Alonso.
13: Casillas espera que el Madrid guanyi el Clàssic i endarrereixi al màxim el títol de Lliga del Barça. Figo no té cap dubte que la Lliga ja és blaugrana. I Puyol, que ha compartit amb Casillas un acte de promoció del partit de diumenge, reconeix que poder guanyar la Lliga superant el Madrid a casa aporta un extra de motivació.
16: Seguro que es el objetivo de ellos como del Barcelona, pues es un plus, ¿no? Poder ganar contra el máximo rival en casa, con toda tu afición. Y yo creo que estará el equipo con muchísimas ganas. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo tengo confianza.
2: Bé, i a tot això, el Barça, què? Doncs en un ambient radicalment diferent al que hi ha al vestidor del Madrid, el vestidor blaugrana s'ho mira tot amb certa tranquil·litat. Hansi Flick prepara el clàssic de diumenge amb més dubtes que mai, això sí, l'11 titular, Ramon Salmurri.
0: Sí, la tranquil·litat espiritual amb la que el Barça afronta aquest clàssic va acompanyada de certs interrogants a l'11 de Hansi Flick, el lateral dret, la parella de centrals, el mig centre o els extrems o fins i tot el davanter centre. Perquè Rafinha ja va anar convocat contra Osasuna, però no va tenir minuts. També Marc Bernal i, per tant, són alternatives que té un Hansi Flick que, això sí, no pot comptar amb Lamine Yamal. On no hi ha dubtes, això sí, és a l'ambició del vestidor del Barça. D'entrada, perquè volen arribar als 100 punts a la Lliga, queda clar, escoltant els protagonistes els darrers dies. Però, a més, i és evident, perquè juguen la Lliga en una final a casa contra el Real Madrid, contra aquest Real Madrid, que arriba especialment tocat, i per això, diguem-ne, que l'ambició del vestidor encara creix una mica més. I si no, escolta Ferran Torres als mitjans del club.
17: Bueno, yo creo que si ya venim en bona dinàmica, pues el partit que és, jo crec que sempre és tot positiu, sempre suma més i anem a eixir des del primer minut a guanyar el partit.
0: El Barça ho té tot preparat, la festa postpartit, amb l'entrega de copa per part del president de la Federació Espanyola, Rafael Lozán. També hi haurà discursos a peu de gespa. I també, fins i tot, la rua, que seria el dilluns. Dilluns a la tarda, amb sortida i arribada a l'esplanada del Camp Nou. I a tot això, apunt ja la signatura del nou contracte de Hansi Flick. Ja hi ha acord entre el club i l'entrenador, renovarà fins al 2028, amb l'ampliació d'un any més, si les dues parts hi estan d'acord. Una signatura que es farà, això sí.
2: Doncs aquesta és l'actualitat al voltant del Futbol Club Barcelona i d'aquest clàssic que juga diumenge a les 9. Partit important, però n'hi ha d'altres partits molt importants aquest cap de setmana. Algun vital, com per exemple el que l'Espanyol juga demà al camp del Sevilla. 3 punts de marge sobre el descens i després de 17 partits consecutius sense guanyar, els blanquiblaus tenen un duel dramàtic per la permanència. Sergi Andreu, què ha dit el tècnic blanquiblau Manolo González en la prèvia?
18: Doncs mira, diu Manolo que vol un equip amb personalitat, valent en pilota i molt intens durant els 90 minuts. Si a això hi afegim una millora de l'encert de cara a porteria, ja tindríem la recepta que costarà l'equip a la victòria. Manolo González ha volgut transmetre confiança i convicció que l'equip se'n sortirà.
19: Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla. A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
18: Manolo també ha volgut recordar que la tensió i la pressió demà la tindran tots dos equips i que l'Espanyol haurà de saber jugar amb aquest factor per beneficiar-se'n. L'Espanyol, que marxarà a les 3 cap a Sevilla, el partit demà un quart de 5, amb l'única baixa de l'extrem Engongue.
2: Doncs aquesta és la situació del partit, que demà l'Espanyol juga a Sevilla. Aquesta 35a jornada de primera divisió comença avui amb el partit Llevant Osasuna a partir de les 9 del vespre i acabarà dilluns amb el partit del Girona. serà al camp del Rayo, mentre el club prepara una sèrie de campanyes per engrescar els aficionats en aquesta recta final de la competició que, també pels gironins, té l'objectiu d'assegurar la permanència primera a Udal Serra.
20: En aquest sentit, el club ha activat una campanya de descomptes pels dos partits que els gironins hauran de jugar la setmana que ve. Dijous a Montilivi, davant la Reial Societat, i diumenge de la setmana vinent, al camp de l'Atlètic de Madrid. De cara al partit de la Reial, els socis tindran un descompte del 40% en la compra d'una tercera entrada, mentre que pel desplaçament al Metropolitano es posaran a la venda entrades a 30 euros, així com el desplaçament en autobús gratuït per als primers 225 socis que adquireixin una entrada. D'altra banda, la plantilla gironina va estar ahir molt pendent del partit que el Rayo Vallecano, el proper rival dilluns que ve, va jugar ahir a Estrasburg i que li ha donat la classificació per la final de la Conference League.
2: I per això, dilluns, al partit a Montilivi, el Rayo arribarà potser amb una mica de ressaca. I és que el Rayo va fer història i es va classificar ahir a la nit per primera vegada per una final europea, després de guanyar per 2-0 l'Estrasburg, Jan Ortuzar.
21: L'equip de Vallecas es va imposar ahir a l'Estrasburg per 0-1 a la semifinal jugada al camp francès amb un gol de la brasilera Alemão i ja és a la final de la Conference League. El Rayo va dominar el partit fins al punt que el porter rival, Mike Penders, va ser el millor jugador del partit. Tot i això, el porter del conjunt vallecà, Augusto Batalla, va esdevenir l'heroi per als madrilenys a l'aturar un penal al minut 90. L'entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, es mostra exultant i és ambiciós de cara a aconseguir el títol.
22: La hemos conseguido de manera merecida y la final es exactamente lo mismo. Creo que suceda lo que suceda, esto va a ser inolvidable y cuando se acerquen las fechas seguramente cambie mi discurso y diga que ya no me sirve solo llegar a la final y queremos ganar.
21: El seu rival a la final de la Conference League és el Crystal Palace i es jugarà a Leipzig el 27 de maig. Els anglesos van passar a la final després de superar el Shakhtar Donetsk, entrenat per l'ex-blaugrana Arda Turan per un global de 5-2. A l'Europa League, la final la disputaran l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany.
2: Falten una mica més de 8 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Farem una pausa per la publicitat i després altres coses. Per exemple...
23: Que al final el qui faci menys errors doncs, és qui s'emportarà el títol. Sé que també doncs, entren en joc els nervis... i
2: el
23: les ganes...
2: Vilassana d'hoquei patins busca la seva primera Champions.
24: Catalunya migdia.
25: Vols estudiar una enginyeria?
26: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
25: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
26: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
27: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
28: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
29: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
30: Sou molt bona gent!
31: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
32: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
33: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
34: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
35: Tuya.
34: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
35: Sí, tu prima.
36: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
37: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda benvinguda, veurem que hi ha de cert en el que ens diuen.
32: Teories de la relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. La ciutat portuguesa de Coimbra acull el bo i millor de l'hoquei patins continental. Es disputa la Champions i a la competició femenina avui el focus el té el Vila-sana. Les lleidatanes, Marta García, busquen la seva primera Lliga de Campiones.
3: En una semi que les enfrontarà un rival més que conegut, el Fraga, l'equip de la Franja, amb qui estos últims anys han disputat diversos títols i que entrena el també lleidatà Jordi Capdevila. Però en el Vila-sana la il·lusió és màxima per aconseguir un títol que el club encara no ha guanyat mai. Maria Porta, que se retira a finals de temporada, és la capitana de l'equip.
23: Serà molt, molt intensa. Al final, els dos equips ens coneixem molt i ens hem enfrontat moltes vegades. I sempre doncs, s'han acabat definint per petits detalls. Jo crec que els dos equips són molt forts, tant atacant com defensant.
3: Esta semifinal entre el Vila-sana i el Fraga és a 2:15 de la nit i la podreu seguir en directe per Esport 3. Abans s'hauran enfrontat en la primera el Gijón i el Benfica. I qui s'ha classificat també per a semifinals, però de la competició masculina, que es disputa en format de Final 8, és el Barça. Ahir, victòria treballada davant l'Sporting per 2-0 amb doblet de Marc Grau, que ja parla del rival en semis, un altre equip portuguès, el Benfica.
4: Molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant a atac com a defensa, i ara toca descansar i arribar el dissabte amb les màximes condicions. Bueno, vaig tenir la sort de jugar amb ells 2 anys, i la veritat és que molt content per ells també. Al final, a la pista serem rivals i tots podrem guanyar.
3: L'altra semifinal masculina, també demà i també a Coimbra, enfrontarà el Porto amb el Barcelos.
2: I l'Uni Girona juga l'accés a la final pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet diumenge a Fontejau contra el València i amb només un punt en contra. El tècnic Roberto Íñiguez va denunciar a Xevi Soler insults greus de part de l'afició del València ahir.
5: I va dir que s'havien d'expulsar de tots els terrenys de joc. Un tècnic, però, que estava satisfet per aquesta derrota per la mínima, tot i els problemes físics, que farà que guanyant de 2 l'equip sigui a la final. Aquest ambient és el que espera la capitana Ainhoa López a la tornada a Fontejau.
6: Venen a Fontejau i pràcticament és com començar de nou el partit, així que amb moltes ganes, perquè al final sabem que ja som més fortes, igual que elles aquí, no? El factor pista crec que és molt important per tots els equips i això érem conscients.
5: Recordem que la tornada serà diumenge a Fontejau a les 7.
2: I al circuit de Le Mans han començat els entrenaments del 5è Gran Premi de MotoGP d'aquesta temporada i sembla que plourà força durant tot el cap de setmana, Damià Aguilar.
7: Sí, ha servit als pilots per familiaritzar-se amb una pista que dissabte i diumenge segurament trobaran molla per la pluja i també per diverses novetats tècniques aplicades. No hi ha hagut cap urgència per ocupar les primeres posicions. També hi ha hagut gent que ha posat el pneumàtic tou, entre altres coses, perquè sap que l'haurà de gastar perquè els pròxims seran de pluja. El més ràpid aquest matí ha estat Luca Marini amb Honda. Els catalans, a partir de la 6a posició, d'Àlex Rins, la 7a d'Àlex Márquez, la 9a de Marc Márquez i el líder Marco Bezzecchi ben relaxat, que ha estat 14è. Ara, a les 3, la sessió dels divendres, que compte i que els pilots esperen que es pugui també disputar en sec. De moment, 21 graus de temperatura ambiental i lluint el sol.
2: D'aquí un parell de minuts seran les 3 de la tarda. Avui, partit clau pel Barça de futbol sala. Els blaugrana reben el Pozo Murcia en un duel directe pel lideratge de la fase regular de la Lliga, Maria Chesena.
8: Sí, el Palau Blaugrana acull avui aquest partit entre el Barça i el Pozo Murcia, que arriben empatats a punts i compartint liderat. El duel, doncs, és gairebé com un play-off anticipat. A només 2 jornades del final de la fase regular, una victòria a Blaugrana costaria al Barça acabar primer i, per tant, tindria el factor camp a favor dels play-off i la classificació per a la pròxima Supercopa. El porter de l'equip, Didac Plana, parlava així de la importància del partit.
9: Donar un cop sobre la taula, quedar primers ja a la Lliga regular, aconseguir el passe a la Supercopa, que per nosaltres és importantíssim. Hem de tenir molt clar quina és la nostra situació ara mateix. Aquest any no l'hem jugat i nosaltres l'hem de jugar. I, per tant, doncs, el partit té la importància que té i conscients de que serà difícil.
8: El Barça arriba al partit després de l'empat contra el Peníscola de l'última jornada, mentre que el Pozo ho fa en un dels bons moments de la temporada. El conjunt blaugrana, però, té el precedent del darrer duel contra els de Múrcia, que va guanyar per un contundent 7-1. El partit d'avui és a 8:45 del vespre i es podrà seguir per Esport 3.
2: Ara s'estan disputant els quarts de final de la Copa de la Reina d'handbol a Sant Sebastià, Jan, amb un sol equip català que acaba de quedar eliminat.
21: El BMA Granollers ha caigut amb el Gran Canària amb derrota per 29-26. Mal partit de les Vallesanes, encara que Martina Capdevila, sota el millor jugador golejadora del Granollers, amb 11 gols.
2: I amb què acabem, Montserraia?
1: Sí, bones notícies per al Lleida de futbol, que ha tancat un acord amb un inversor per garantir la continuïtat i l'estabilitat futur del club. És un pas que, segons el club del Segrià, pot donar compliment al pla de viabilitat en aquest marc del concurs, el procediment concursal en què es troba immers el club. En els pròxims dies, el Lleida ampliarà aquesta informació. Fa uns dies es va consumar el descens de categoria del Lleida, que aquest any ha competit a la tercera ref.
2: Doncs amb aquestes bones notícies pels seguidors del futbol a Lleida, arribem a les 3 de la tarda, al final de la primera hora d'aquest Catalunya Migdia.

0: En punt les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Com dèiem, acabem la primera hora del Catalunya migdia. Ara comencem la segona. A la primera us hem explicat que els socis de govern, Esquerra i els Comuns, però també la CUP, demanen la destitució de Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. L'oposició reclama explicacions urgents al Parlament de les conselleres d'Interior i d'Educació. Això quan el govern torna a ser molt a prop de tancar un acord de pressupostos precisament amb Esquerra després d'haver arribat a un pacte ja fa setmanes amb els Comuns. També hem connectat amb Tenerife per conèixer els preparatius per l'arribada del creuer de l'antivirus al cap de setmana. I ens hem fixat en la confiscació rècord de cocaïna que ha fet la Guàrdia Civil a l'Atlàntic. Amb 41 tones interceptades és la xifra que marca un nou rècord mundial en una operació com aquesta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que tenim un cas sospitós d'antivirus a Alacant. És el d'una dona que està ingressada en un hospital, com dèiem, d'Alacant, amb símptomes compatibles amb el virus. El govern espanyol ha activat el protocol d'aïllament perquè la dona va coincidir en un avió a Sud-àfrica amb una de les víctimes mortals, el mateix avió on hi anava aquella hostessa d'Amsterdam que finalment ha donat negatiu. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Bona tarda, sí, ho ha confirmat el número 2 del Ministeri de Sanitat en roda de premsa. La pacient està pendent d'una prova PCR i si dona positiu se l'aïllarà en una unitat d'alt nivell. De moment té símptomes lleus, per ara tos, i Javier Padilla ha cridat a la calma, diu que és molt poc probable que s'hagi contagiat com s'ha vist amb l'hostessa d'Amsterdam.
4: Hemos de decir que este es un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave, pero aún así, en el caso de que fuera positivo, esta persona iría directamente a una de las habitaciones de los recursos de la red UATAN.
3: El Ministeri també ha contactat amb una altra persona que va viatjar en aquest mateix vol des de Johannesburg, ha passat una setmana a Barcelona i ha tornat cap a Sud-àfrica. De moment es desconeix si té símptomes.
2: Més qüestions i atenció també a això. El govern de Salvadilla tanca files amb Josep Lluís Trapero i descarta ara com ara destituir-lo com a director general de la policia tal com li exigeixen els seus socis al Parlament. Fons de l'executiu defensen a Catalunya Ràdio l'actuació dels Mossos d'Esquadra i deixen clar que els serveis d'informació del cos treballen amb total autonomia per analitzar riscos i amenaces al marge de la direcció política dels Mossos, que és el que encapçala el major Trapero. El ministre de Cultura aportarà 100.000 euros addicionals a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua. El ministre Ernest Urtasun ha carregat en contra del pacte de PP i Vox a l'Aragó, que preveu eliminar l'Institut Aragonès del Català. També ha reivindicat la importància del plurilingüisme.
5: I avui, com a resposta a aquest acord, us vull anunciar que el Ministeri de Cultura aportarà 100.000 euros addicionals a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua per protegir el català i l'aragonès. Cada cop que PP i Vox ataquin la llibertat i el plurilingüisme, el Ministeri de Cultura actuarà.
2: I un últim apunt, la Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. El novembre de l'any passat va ser condemnat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. Segons l'informe que ha entregat el Tribunal Suprem, la Fiscalia defensa un indult parcial que aixequi la inhabilitació a l'exfiscal general perquè considera que va intentar sempre preservar el bon nom de la institució que liderava i que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas.
0: Passen 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I també amb la Isabel García Pagans, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: I amb el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Tot a punt?
9: Sí, sempre a punt.
0: Tot repartit, la kombucha oberta, les revistes repartides... Pere, tot...
9: Sí, hem començat a debatre abans i tot.
0: Ah, ja veniu amb la tertúlia feta. Quin tema us ha cridat l'atenció?
9: Els Mossos.
0: Oi, ja anirem d'aquí una estona. Ara anirem als Mossos. Però abans, ja sabeu, és algú altre.
7: Hi ha infiltrats aquí també, eh?
0: També hi ha infiltrats aquí?
7: Sí, sí,
10: bueno, jo, Escobar, com a mínim, ens recorda, diguem, el...
0: Si comencen parlant pel cognom, ja...
10: Un infiltrat de la República a la Guàrdia Civil. I, per tant, doncs, està bé.
11: Un militar lleial.
0: Molt bé. A veure, va, el primer tema vindrà des de fora. A veure. Iuforn, bona tarda.
7: Bona tarda, sóc l'infiltrat.
0: Sí, ja veus que aquesta gent ve de divendres, sí. Gairebé ve de divendres, per tant, no sé, a veure com ho aixeques, això, com ho recentres.
7: No, jo és que m'estic fent a sobre com es va saber, o sigui, això dels infiltrats, ara, però no parlaré d'això.
0: No, però t'estàs fent a sobre, d'aquí una estona que parlarem amb una de les professores que va detectar les dues agents dels Mossos.
7: Bona aquesta.
0: Perquè doncs ens expliqui què és el que va veure, que no li va acabar de fer el pes i que va sospitar que allà hi havia alguna cosa que no rodillava.
7: Pel que expliquen, perquè nosaltres no hi érem, però pel que s'explica, es veu que portaven un cartell aquí de l'acusa de Mossos. Vull dir que aviam, només
0: crec que no, crec
7: que no. Fletxes de neó,
0: no era això.
7: Unes fletxes de neó al cap que les anava assenyalant, però bé, és igual. Doncs jo parlaré del Real Madrid, però no de futbol.
0: I anirem també, a futbol.
7: Per això, que
0: no, no, és que també hi anirem.
7: Ja ho fareu, hi ha altres programes en aquesta casa que ho farien.
0: Però avui ens ha costat i no ens hem... No hem pogut resistir-nos a la temptació de parlar una estona de futbol
7: del
0: Madrid.
7: I a més, hi ha una altra qüestió, que és que avui és tan fàcil. És que fa cosa perquè dius, quan encara has de pensar una mica per aviam com em puc enfotre, i t'ho estan posant tan senzill.
0: També et diré que has fet aquesta setmana una cosa que habitualment no fas, que és treballar molt amb antelació. I em vas proposar el tema de la dèria ahir al matí, que ja era el Madrid.
7: Sí.
0: Però encara no havia passat la més grossa, diguem-ne. Vull dir que encara va ser superat tot
7: plegat. Sí, sí, no. En aquest cas, el Madrid ens ha superat les expectatives que teníem. El que passa que per això, t'ho vaig dir ahir al matí, per què? Perquè el tema és Madrid, però no és futbol. Que a mi m'ha deixat absolutament... O sigui, no m'he refet. No m'he refet encara. S'ha sabut que hi ha els pares, tal com s'ha dit, els pares de dos jugadors del Real...
0: Internacionals.
7: Del Real Madrid, que després han sortit noms que no els direm perquè, com que no sabem qui són, però han corregut noms, etc. Pares de futbolistes professionals del Real Madrid, que és un equip, diguéssim, dels més destacats del món, no Espanya, Europa, no, del planeta, van trucar a Florentino Pérez, president del Real Madrid, dient-li, escolti, el meu fill no juga. Ho trobo, o sigui, faré un 5 segons de silenci perquè no m'he recuperat. O sigui, ho trobo tan bèstia, vaig a fer els 5 segons. No m'he recuperat. O sigui, estem parlant del top, el futbol, mou milions, marques, gent a tot el món, tu vas al poble més petit, del poblet més petit de l'Antàrtida. Hi ha un senyor que es diu Nanuk, que està pescant allà, té un os al costat, i està pescant peixos, i li dius, futbol, Barça, Messi, Real Madrid, i el tio diu, i et diu tota l'alineació. Doncs, en un món com... Els pares trucant al president, mi niño no juega.
0: Com si fossin l'Aleví C d'un equip de barri, eh?
10: Sí, sí.
7: Ho trobo. O sigui, primer, que algú se li acudeixi fer-ho. Que dius, va, a vegades tenim idees, tots hem tingut idees poc brillants. Després dius, no, ho farem. I vas i ho fas, i truques. Hòstia, ho trobo. Però, esclar, aquí planteja el tema, aquí un servidor de vostès, humilment, a vegades fa unes classes i tal, i un dia va sortir el tema de les generacions... I els deia, però vosaltres, quan veu fer les portes obertes aquí a la universitat, que veu venir sols... No, ni van venir amb els pares. I jo m'imaginava, quan jo tenia l'edat d'aquella canalla, perquè jo sóc un senyor molt gran, de fet, ja he rebut la carta per poder jubilar-me, o sigui, que imagina't. I m'imaginava que jo hagués anat a la meva família, pare, mare, bellíssimes persones tots dos, i els hagués dit, no, a les portes obertes a la universitat m'acompanyeu? Clar, la cara que haguessin posat hagués dit, però tu no estàs bé, no? Clar, estic parlant de fa 200 anys.
0: A vegades els pares acompanyen els universitaris a matricular-se.
7: Sí, sí. I els hi vaig preguntar, ah, sí, veu venir? I sí, ho van trobar molt normal. Diu, home, ja que paguen ells, que almenys ho vegin, no? Diu, bueno, perquè estudiets tu. I no, amb nota, tot en autoritat. Ara dirà, aquest tio és un boomer, aquest tio està fora del món, etcètera, etcètera. Però, anècdota, un molt bon amic meu, una filla seva, ha estat vivint per tot el món. A més, és una tia que té una capacitat de generar coses i està a l'altra punta del món i al cap de 10 minuts està treballant amb no sé què, un dissenyador, o està amb no sé què. O sigui, una tia... una crac. Ha estat vivint a Nova York, vivint a Sud-amèrica, vivint a Austràlia, llocs estranys... Bueno, a l'altra punta del món. I un dia arribava a l'avió a les 4 de la matinada a l'aeroport del Prat. I li dic, escolta, què? Tal, diu, vaig a buscar, no diré el nom, vaig a buscar a la d'allò, perquè arriba a les 4 de la matinada. Dic, com que vas a buscar-la? És clar, bé, què farà, pobreta, a l'aeroport a les 4? Dic, si ta filla fot 3 anys que viu per tot el món, no saps ni on és? I ara l'aniràs a buscar a l'aeroport. Sí, pobreta, que haurà de tornar amb autobús. Dic, però tu saps si en un poble de Kènia ha agafat un autobús a les 4 de la matinada i on ha anat amb aquest autobús? Doncs a mi això és el que em sorprèn. I ara em podeu dir, boomer, que estic fora del món, que no sé què, però, noi, que un president de club de sobte soni el telèfon, despengi i digui, hola, soy el padre del jugador que no me juega. Hòstia, estic desbordat.
10: Jo crec que era qüestió de temps que passés alguna cosa així.
7: Sí?
10: Bueno, o que passin coses pitjors, que el pare truqui al jefe i li digui, escolta, que el meu fill... No? A la feina. Perquè això és una onada que va creixent i s'observa, com has dit molt bé, a la universitat. Vull dir, la manera com els fills, de vegades, coses que a la nostra època no haguessin fet ni... Vamos, no se'ns hagués passat ni pel cap, no? Diríem. Com els incorporen de manera natural a les portes obertes, als processos de matriculació... Jo estic convençut que algun dia alguna tutoria em vindrà el nen amb els pares. Estic bastant convençut...
0: Universitaris, que... estàs parlant?
10: Universitaris, sí, parlo ja d'un mercat universitari. Bueno, jo no sé si està bé o està malament, però a mi em sembla que és com sorprenent. I he tingut alguna vegada alguna experiència laboral en què una col·laboradora m'ha dit, bueno, això parlo amb el meu pare. I et quedes com dient... Com? Me'n perdona. Vull dir, jo no tinc per què parlar amb ningú, parlo amb tu i... Tu sabràs, no? Vull dir, és una cosa que està passant, per tant, bueno, igual que arriba a la universitat i al món professional, doncs al Madrid, doncs, pares molt empoderats que truquen, perquè ha trucat sempre el profe per dir que li fa vostè al meu nen, i ara doncs, el truquen al jefe perquè el seu nen jugui.
8: Sí, jo crec que teniu tota la raó, però que el tema del Madrid va més enllà d'això.
0: Ara ja anirem, ja anirem a més del Madrid. Sí, sí, quedeu-vos primer amb el tema boomer o no, sí. I després anirem a més temes del Madrid, si voleu.
8: Perquè realment crec que la situació és una altra. El tema boomer és secundari.
0: Hi ha una que el pobre Iu em va proposar sí. El tema ahir al matí, quan encara no havia esclatat l'última
11: sí, de l'any. Amb el tema dels nanos, o sigui, has d'acompanyar-ho de l'imaginari. O sigui, tu veus els pares dels jugadors del Barça fa unes setmanes que es feien fotos sopant o dinant plegats a Pamplona, i no et grinyola i penses, ostres, els papes acompanyen els nens a Pamplona perquè juguen fora de casa, diguéssim, no? I aquest és l'imaginari. I tu t'imagines algun pare d'aquests parlant amb naturalitat amb Joan Laporta. En canvi, costa d'imaginar els pares d'un jugador del Real Madrid, per molt jove que sigui, parlant amb naturalitat amb Florentino Pérez. I, per tant, et grinyola encara més que truquin per telèfon dient, escolti, és que el meu nen no juga. Però és per l'imaginari, no? O sigui, tu tens l'imaginari del Barça, que és la naturalitat de les famílies incorporades al grup, i, en canvi, no tenim aquesta imatge de l'imaginari blanc. Sobre allò dels nanos anant a matricular-se a la universitat amb els pares, jo soc des que es va haver d'anar a matricular amb el papa fins a l'institut, fins a COU, per una circumstància personal curiosa, i és que em dic Isabel García Pagán, el meu pare es deia Antonio García Pagán i ma mare es diu Antonia Pagán García.
0: Carai.
11: I llavors, cada vegada que havia d'anar a fer la matrícula, em deien, primer, o aquesta nena no té mare, o aquesta nena se m'està rifant. I llavors havia d'anar amb el llibre de família i el progenitor... acompanyada del progenitor per certificar que jo era jo, que el meu pare era el meu pare i que ma mare era la ma mare.
8: Però, per tant, llavors et dius Isabel García Pagán, Pagán García.
11: Exacte.
8: Ho he entès bé, no?
11: Sí.
8: No, però és totalment a part, diguem.
0: Has estat a punt de fer 5 segons de silenci de l'Iu,
10: Jo estava fent la mateixa reflexió que em ven. Això com acaba?
7: Doncs jo...
11: El que vull dir era que la mateixa administració m'obligava a haver d'anar acompanyada dels pares a fer una cosa que a mi em semblava la mar d'estúpida.
7: Jo que tota la vida m'he queixat perquè tinc un nom estrany. I que tinc el rècord meu mundial és haver-me escrit Cuarto Forn.
0: Ah, va bé.
7: Cuarto Forn, que jo deia, hòstia, és molt difícil, hòstia, d'Iu a Cuarto, i mesos de pensar-hi, vaig descobrir...
0: Números romans.
7: Van pensar que la U era una B romana, i este senyor se llama Cuarto.
8: I després, a l'època forta de l'Anguita i tot això, que Izquierda Unida anava fort...
7: No, això em servia per quan jo trucava a Madrid, trucava... I vostè com se llama? Iu. Diu, ¿cómo? I ella és com Izquierda Unida. Diu, ah, i una i una u. Dic, és el que li dic. Anava a dir una paraulota.
0: Entre els exemples de les coses que els pares fem, i ja m'hi poso en primera persona del plural, ai, que els meus pares no haguessin fet ni borratxos, i que jo prometia que no faria, fins que al final em van dir, és que ho han fet tots els pares i ara toca a tu, està a altes hores de la matinada a la porta de la discoteca esperant que el meu fill surti per portar-lo a casa a ell i als seus amics. Jo li dic als meus pares, vénem a buscar la discoteca a tal hora, i ja et dic jo que el meu pare no ve a buscar-me. I jo...
8: Tens raó, Òscar, jo també m'ha passat, però sí, sí. Crec que és millor ara que abans. Sí, sincerament, sí, no. En aquest cas concret.
0: Però ara jo tiro enrere i penso, li dic al meu pare, no, escolta, me'n vaig a juerga, vine a tal hora, a les 4 del matí, i el meu pare, perdona.
8: Però si els teus pares...
0: Si ets prou gran per marxar, ets prou gran per tornar.
12: El meu li dic, bé, fot un clatallot i se'n torna.
8: Sí, però si els teus pares haguessin sabut com tornaves, com a mínim la gent de poble com tornàvem, sí, jo crec que haguessin vingut. I per tant, no sé si està ben tret,
0: O sigui, és un exemple de coses que no s'haguessin fet,
12: però... Jo els en diu taxis.
0: A veure, bueno,
12: escolta. Taxis d'aquests que vas...
0: Ja dic, jo em vaig trobar amb un... Papa,
12: això ja, localitzant, ja, saps qui vaig... és qui el porta, la matrícula, sí, tot, i dius...
0: Jo em vaig trobar amb el comentari de... Papa, ja m'hi hem tornat a casa tots els pares i ara ja els altres diuen que...
7: Et
0: tocaria entre la roda, diguem-ne, per ser allò. I efectivament em va tocar entre la roda, sí, sí.
7: Perquè aquesta setmana en aquest programa s'ha dit que tu estàs en el chat dels teus veïns.
0: Sí, sí, sí, sóc.
7: Vull dir que, cuidao, saps?
0: Però no vull perdre...
7: Aquí s'estan dient coses...
12: Després del xat de pares ja ve el xat dels veïns.
0: No, ja...
7: No, però aquí...
0: No vull perdre el fil del Madrid, però, que el Pere també té ganes.
11: Disculpeu, però el xat de pares del Barça és, sembla que molt divertit.
7: Sí. Sembla que sí, perquè n'hi ha un que els altres riuen bastant.
11: Sembla que és molt divertit, sí. I t'imagines el xat de pares del Madrid?
12: Hòstia.
7: Home, ara mateix avui, quan un ha dit bon dia, crec que no l'han contestat gaire, que és allò que...
0: A veure, afegim a la conversa al Sergio Quirante. Sergio, bona tarda.
13: Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
0: El Sergio Quirante és periodista de DAZN, que cobreix la informació del Madrid, i nosaltres estàvem parlant de manera una mica tangencial sobre tot el que ha passat al Madrid. Deixa'm primer que et pregunti, avui ha passat alguna cosa, Sergio?
13: No, i això és notícia.
0: Per això.
13: Perquè... És que molts companys dèiem el dijous pel matí, bueno, hoy quién se va a pegar, no? Fent una mica broma, i finalment va succeir. O sea, és que estan sent dies molt estranys. Jo porto 11 anys cobrint la informació del Real Madrid i ja us dic que ha sigut la situació més estranya que he vivit com a periodista, i companys que porten 30 anys o més també estan flipant.
0: Perquè la pregunta que se'ns pot acudir és, això ha esclatat ara, en dos dies, o això és una situació que fa mesos que s'estava larvant al vestidor i que ha acabat esclatant ara perquè ja no tenen cap opció de títol?
13: Sí que és veritat que l'ambient al vestuari, diguem-ne que no és el millor entre els futbolistes i dels futbolistes amb Arbeloa. Havíem tingut notícies de, per exemple, la relació entre Carvajal i Arbeloa no estava sent la millor, Ceballos no va viatjar a Sevilla per jugar amb el Betis perquè també hi havia hagut alguna discussió amb el tècnic del Real Madrid, i bueno, s'anava fent un caldo de cultivo, no? Que òbviament ens estava donant indicació de que estava succeint alguna cosa al vestuari del Real Madrid, però no ens imaginàvem que podia esclatar de la manera que va esclatar. Per posar en context del que passa el dimecres entre Tchouaméni i Valverde, es suposa que és una discussió entre dos futbolistes al camp, una situació de tensió, després de que a l'entrenament hi hagi entrades, doncs, pujades de to... I tothom pensava que s'anava a quedar el que havia passat al vestuari, i la sorpresa arriba quan aquesta discussió es filtra, apareix a la premsa, els companys del Marca ho publiquen, i això fa que el dijous, que ahir, tot se'n vagi de mare i hagi acabat amb Valverde amb el cap... amb una bretxa al cap, una baralla que va bé al vestuari entre ambes parts, entre Tchouaméni i Fede Valverde, el futbolista amb una commoció i 10 i 14 dies de baixa, i amb Tchouaméni entrenant aquest matí amb la resta dels seus companys.
0: Una de les coses que pot sorprendre és que ni Arbeloa, que està en l'entrenament, ni el president, Florentino Pérez, prengui cartes a l'assumpte. És a dir, això, si ja fa dies que s'estava alarmant, si ja se sabia que hi havia aquest mal rotllo, si ja hi havia hagut un primer incident el dimecres, que l'entrenador no ho aturi abans d'hora o que el president no digui, escolta'm, algú avisi i li digui, president, aquí s'està creant una situació que és absolutament insostenible. Ningú no ho ha aturat abans d'hora.
13: Sí, la veritat és que, bueno, demà l'expectació a la roda de premsa d'Arbeloa serà brutal. Parla a les 10:30 i ja sabeu que el Madrid, des de fa ja bastants anys, la persona que parla cada 5 dies és l'entrenador, no hi ha ninguna veu més que podem escoltar a nivell públic i a veure quina és l'explicació que dona de tot el que ha succeït. Jo crec que, i parlant sobre si es podia evitar o no, o sigui, jo crec que a tots els vestuaris passen coses, no? Hi ha més tensió, menys tensió, hi ha alguns que es porten millor que amb uns altres i de més, però és que jo crec que ningú pensava que això anava a ser el que ha acabat sent, que un tio hagi acabat amb el cap ple de sang i amb punts. Per això crec que, o sigui, no es podia evitar que succeís el que ha succeït, perquè el que ha succeït és molt gros. O sigui, és una situació, jo crec, que impensable.
0: Clar, que ningú no s'ho esperava. A tot això, diumenge hi ha clàssic. El Barça pot ser campió matemàtic. Quins jugadors del Madrid viatjaran? És a dir, serà una convocatòria normal, tots els disponibles, i algú que diu, mira, escolta, tant com estan les coses, amb mi no hi comptis, jo no vinc al Camp Nou, i que vagin uns altres a treure les castanyes del foc.
13: Doncs anem a veure què passa. Perquè jo qualsevol escenari amb Tchouaméni el poso sobre la taula, perquè avui ha entrenat. Sí que és veritat que tant l'uruguaià com el francès tenen l'expedient disciplinari obert, i jo crec que fins que no es tanqui no es prendrà una decisió ni esportiva ni econòmica. I això a mi em dona a pensar que pugui entrar a la convocatòria del diumenge. Ja ho dic, qualsevol escenari està obert. O sigui, Valverde ja sabem que serà baixa per aquesta commoció de 10 a 14 dies i jo crec que no tornarà a jugar amb el Real Madrid aquesta temporada. I Tchouaméni tinc el dubte i per això demà la roda de premsa d'Arbeloa té molta importància per saber més enllà del que pugui comunicar de manera oficial al club a nivell de l'expedient disciplinari, si realment Tchouaméni és un jugador que pot entrar a la convocatòria el diumenge. Mbappé sí que està per viatjar el diumenge. Jo pensava, si no hagués succeït el que ha succeït, jo pensava que Mbappé anava a la convocatòria per estar de suplent i jugar 10-15 minuts, a demanda, no?, en funció de com anés el partit, perquè, sincerament, i aquesta és opinió meva, jo crec que si preguntes a molts dels companys que cobrien el Madrid, Mbappé està més pendent del Mundial, de la seva recuperació mirant el Mundial que mirant el Real Madrid. Courtois torna a la convocatòria, és una notícia molt important per Arbeloa, perquè per mi és el jugador més determinant dels 11, perquè és el que et pot salvar el cul si el Barça té el colmillo afilat per golejar o per guanyar. I més enllà d'això, Courtois, Vinícius, si Tchouaméni juga, Tchouaméni, si no juga, estarà Camavinga, acompanyat de Thiago i de Bellingham, i la defensa els que queden. Si és que no hi ha tampoc molts més jugadors que puguin estar disponibles.
0: Molt bé, no sé si algú de vosaltres té ganes de sucar i pa, diguem-ne, en la situació, perquè per mi és impensable com ha caigut tot de cop. És a dir, podies intuir que el Madrid tenia problemes, podies intuir que la temporada no havia estat bona, però com tot plegat ha acabat amb una mena de vodevil, que avui, a més, és protagonista a totes les portades de tots els diaris de tot el món amb aquesta situació, jo per mi això ha estat bastant sorpresa, no sé com ho veieu.
8: Sí, efectivament. Jo, com a mínim, deixo la porta oberta, perquè normalment sempre diuen, no, teoria de la conspiració, no?, amb coses que semblen rares, però que el món moltes vegades es mou per coses que a la majoria de gent no li entren al cap. En aquest cas concret, això de que no es podia evitar, o igual s'ha deixat fer, perquè o sigui, jo cada cop que llegeixo que volen tornar a fitxar el Mourinho, que és una cosa que em sembla increïble, aquestes alçades de la vida i com ha evolucionat el futbol i tot, només es pot justificar amb una situació de caos i de desori en què es necessita un dictador brutal, diguem, no? Com òbviament és el Mourinho. I per tant, si finalment acaba sent el Mourinho l'escollit, pues seria tindria la consideració de que potser sí que ho han deixat que es desmadri per fer, per prejustificar una decisió que és, que seria al·lucinant, no? Al·lucinant en coherència amb el que comentàveu, amb un club que fa 3 anys semblava que era el que governaria, que lideraria el món en la propera dècada sencera, sobretot ja quan a sobre, després dels èxits, fitxen a l'Mbappé, i el que ha sigut és una successió de fracassos que no són només aquesta temporada i que no són només esportius, perquè també la gran reforma econòmica de l'estadi en funció, diguem, dels concerts, etc etc, fa que portem 3 anys deplorables per un club que es pensava que seria el primer del món a la propera dècada sencera, no? Mm.
11: A mi em sorprèn la vehemència del Pere, perquè jo porto 3 dies rient, diguéssim.
8: Bueno, però la vehemència...
0: Ja saps que el Pere s'ho pren tot seriosament i li treu a tot una teoria i ho dissecciona tot.
11: No, està bé, està bé. Jo aquest matí amb els companys deia, estic en contra de les recreacions amb intel·ligència artificial, excepte de les que fa el Chiringuito, no? Que no sé si heu vist la que vam fer ahir, la recreació de la baralla, però és antològica. Al marge dels riures, efectivament, comparteixo amb el Pere, no? Tot aquest diagnòstic, sobretot la part econòmica, no? Que sempre estem posant el foc en la part econòmica del Barça i, en canvi, el foc de la part econòmica del Real Madrid no acostumem a jugar-la. I tornem als nens de l'IU. Són un exemple, els futbolistes... Ens omplim la boca de, no?, de que són els herois de la canalla, de que els portes al futbol perquè vegin, no?, els referents en valors, esportivitat...
0: Comportament...
11: Doncs tot això, ja està.
0: El problema segurament és haver utilitzat els futbolistes com a model, eh? Ja sabem que no sempre són modèlics.
11: No, és que al marge de marcar gols o impedir que els marquin en funció del que juguin, també se'ls ha de reclamar

0: Vamos, que, ja fet, que ha fet el que volia fer a la temporada aquesta i a l'anterior. I ho sento, jo no sé si estem entrat tots en un estat de mitja eufòria prèvia en relació a l'eventual victòria, que jo crec que és el més probable,
1: no, sí,
0: que guanyem.
1: No,
0: però sí, és allò, no, de... Com, jo soc dels 70, no?
2: I no vaig si no sigui l'àrbitre i vegis que van guanyant, sí, no ho celebres.
1: Però d'això ja ens preocuparem el diumenge. Segur, però mentre però jo, podem riure, però, no?
0: Els catalans ens preocupem una mica abans.
3: Cal reivindicar el tribunerisme. Vull dir, el tribunerisme...
1: No,
0: és tribunero. Surt de l'ànima. Jo crec que guanyarà. Però jo aquesta festa... I està tan malament el Madrid que vés a saber...
2: Guardem-la per diumenge a la nit, al dilluns, no?
0: Que vés a saber aquell dia... Ara seria la temporada perfecta, guanyar la Lliga a camp propi i a sobre.
1: Però fixa't, Miquel Àngel, que la festa... Jo crec que la festa en aquest moment no és per si guanyes la Lliga,
0: perquè ja
1: la dones per fet. La festa és perquè l'adversari... No?
0: Sí, està clar, està clar.
1: Misteri... Pues ja està,
0: però,
1: no, no és...
0: però el Barça, en la situació del Madrid, arribaria a aquest clàssic d'una altra manera. Vés a saber com arriba el Madrid, perquè aquests encara vindran encara més picats i vés a saber.
2: Abans d'acomiadar el Sergio Quirante, Sergio, això que està fent el Miquel Àngel Escobar, és a dir, si el Madrid arribés amb 11 punts d'avantatge a un clàssic, amb el Barça sent notícia tota la setmana per embolics al vestidor i tot plegat, algun madridista pensaria, compte que el Barça encara es pot quedar, o seria, anem al Bernabéu a celebrar-ho i a fotre'ls 15 i enfocar-nos d'enfonsar.
0: Que ens enfotarien 15.
4: O sigui, jo crec que no. A veure, sí que és veritat que el Madrid ha demostrat tenir aquesta resiliència, no? En situacions límit, de remuntar quan ningú pensava, però jo detecto des de l'empat contra el Girona que la Lliga està molt morta i tots els ous havien posat a la Champions, a l'eliminatòria contra el Bayern, i no sé, o sigui, sí que és veritat que abans del partit contra el Girona, el Madrid encara podia donar més a aquesta Lliga. Però aquell empat va deixar tot morir, va arribar a l'eliminatòria contra el Bayern i la sensació que hi ha a l'entorn és que la temporada es va acabar i a nivell de punts sí que és veritat que 11 punts són molts, però vosaltres heu viscut moltes més lligues que jo.
2: Sí, sí, és veritat.
4: Me considero un jovenzuelo.
2: Sí, sí,
0: vale.
4: Aleshores, no, jo crec que no hi havia aquesta sensació de el Madrid ja lo ha dejado todo i dona igual, no? I més sabent que el Barça o que el culer sempre té aquest cul apretat, no? De, sí, sí, ui, sí, que vienen estos, no vaya a ser que... No? I aquest any ha sigut totalment diferent, perquè el Madrid sembla que ha entregat la cuchara, no?, com es diu, i està tot perdut. Home, jo penso que l'orgull dels propis jugadors farà que el partit tingui alguna cosa, no? Que el Madrid lluiti per no perdre, per guanyar el Barça, no? Per dir, ostres, almenys que no ens guanyin a la nostra cara, no? I al seu estadi. Però clar, és que arriba tot amb un ambient tan convuls que és que qualsevol cosa pot passar. Jo estava pendent, jo vaig amb Dazón i vaig amb una càmera, no, al camp a gravar els seguiments, i jo anava pensant abans del partit, abans que tot això succeís, pues estaré pendent del Gavi i el Vinícius, que sempre tenen ahir els seus piques, no, que si el gest amb la mà fent els números, el Fermín el vam gravar l'any passat al Bernabéu...
2: Però és que hauràs d'estar pendent dels piques entre jugadors del Madrid, no entre un del Madrid i un del Barça, no? Clar.
4: És que ja no sé què fixar-me. I no sé quantes càmeres... No sé on hem de posar la càmera i cap on hem d'enfocar, perquè és que ara mateix això és... És que no hi ha precedents.
1: Puc fer una pregunta molt ràpida?
2: Sí, que volíeu passar als Mossos, però ja veig que us agrada el tema Madrid.
1: No, és que torno a les recreacions aquesta amb intel·ligència artificial, però, perdó, la gola profunda no ha explicat on era la resta de jugadors mentre aquests dos s'estomacaven?
3: Fent fotos, fent vídeos.
2: No se sap.
4: Això no ha transcendit.
1: Perquè, clar, jo veig uns companys que s'estan fotent pinyes i dius...
2: Intento separar, no?
1: No sé.
4: Home, imagino que la situació... És que no hi ha hagut més detalls, o almenys jo no els tinc, però imagino que la situació aniria a separar als dos jugadors i que, no sé, no ho sé, jo sí que tinc la informació de que Mbappé estava fent treball amb els fisios al camp

0: que Arda Güler també estava començant a fer treball a la gespa, perquè clar, és que això va ser, és que va ser com un volcà, saps? Aleshores, doncs cada un estaria, doncs un amb el físio, l'altre, no sé, tratant-se als lesionats per una banda, al gimnàs, a l'Mbappé i a l'Arda Güler, a la gespa
1: fent
0: els seus exercicis. No, no sé si sols, però quan es marxen cap al vestuari, doncs cadascú té la seva rutina, doncs si ha de fer alguns exercicis concrets o el que sigui. Testimonis del que va succeir va haver-hi, però el que no ha transcendit, o almenys jo no sé, és quants jugadors hi havia, si van separar, si no van separar, o com va ser tot allò.
2: Sergio Quirante, company de Dazón, molts ànims, perquè demà la roda de premsa d'Arbeloa realment pot ser sucosa. Vull dir que la setmana encara li queden episodis.
0: Sí, sí.
2: Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
0: A vosaltres, una abraçada.
2: Passen gairebé 4 minuts de 2:15. I Ufor, també gràcies, bona tarda.
3: No, a vosaltres.
2: Fem una pausa i de seguida anem amb l'altre gran tema del dia, també. Aquests dos, són dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a Catalunya.
4: Catalunya migdia. El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
5: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
6: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Catalunya migdia. A tres jornades del final de la Lliga arriba el cap de setmana definitiu.
10: Atenció!
11: Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
4: Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
11: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure al pou.
4: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
12: Comença a acariciar una Lliga.
11: I diumenge, el clàssic.
12: Cada cop de color més blaurana.
4: El Barça Madrid.
11: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
4: I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
11: Tot Gira.
4: Dissabte i diumenge a partir de les 4, amb David Clopés.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
2: Passen 6 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miquel Àngel Escobar. Hem tret una mica de pa per sucar amb l'embolic del Madrid, però l'altre gran tema del dia avui a Catalunya especialment és que els socis parlamentaris del president Salvador Illa han demanat la destitució del director de la policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres i professors que preparava les vagues de la setmana que ve. El president ha defensat aquest matí la feina dels Mossos i la direcció general de la policia, és a dir, el mateix major Trapero, ha assegurat que aquesta mena d'actuacions són obligacions de la seva feina i contemplades en la normativa, diu. L'objectiu d'infiltracions com aquesta, diu el comunicat de la policia, és recollir informació i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat a afiliar-se a un sindicat. Però els sindicats han demanat també que s'aparti Trapero de les seves funcions i demanen explicacions urgents al mateix president, a qui li demanen que es posi també al capdavant del conflicte amb el sector de l'educació. El fet és que l'última assemblea sindical de dimecres, una mestra va veure dues companyes a qui no coneixia que la van fer sospitar. Ara de seguida us demano la vostra opinió, però abans deixeu-me saludar la Laia Fons. Laia, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
2: La Laia Fons és mestra de primària i d'educació especial. Tu ets de la Intersindical, estaves en aquesta assemblea per preparar les vagues de la setmana que ve. Tu ets de les que sospita d'aquestes dues agents dels Mossos infiltrades?
1: Bé, a veure, en primer lloc, deixar molt clar que nosaltres som docents. Nosaltres no ens dediquem a detectar Mossos infiltrats, perquè totes aquestes coses a nosaltres ens sobrepassen, ens superen, no és la nostra feina. Nosaltres no ens dediquem a això. Bé, sí que és evident que va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera bastant senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, un llenguatge propi educatiu, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. I això ens va fer pensar que no eren docents.
2: Perquè vosaltres, en el moment en què comenceu a sospitar, no aneu a preguntar, escolta'm, vosaltres qui sou, sinó que intenteu treure informació, no? De, per exemple, en quin centre treballaven, alguna cosa així.
1: No. És que ja et dic, nosaltres no anem a treure informació. Nosaltres no ens dediquem a això. La nostra feina és treballar pel sistema educatiu públic i el que estem demanant és poder fer-ho en condicions. I per tal de poder fer-ho en condicions, el que necessitem és que el govern s'assegui a negociar amb el comitè de vaga, amb els sindicats, amb qui té el conflicte, que som un 80% de la comunitat de personal educatiu i docent d'aquest país, i no creiem que hagin de venir a seure a cap assemblea de docents. Nosaltres som mestres, som professors, som educadors, som integradors, som tècnics d'infantil. Nosaltres som un perill? Aquesta és la pregunta important a fer-se.
2: Us havia passat pel cap que podia donar-se una situació com aquesta? És a dir, podíeu arribar a sospitar a la prèvia de compte que igual ve algú policia? És a dir, us havíeu pogut imaginar una situació com aquesta?
1: Bé, tenim certa constància de que en algunes manifestacions anteriors, doncs, en algunes assemblees anteriors, sembla ser que també hi havia hagut presència de Mossos de paisà, però tu, quan vas a les assemblees, doncs, no hi vas amb la predisposició o amb el pensament de hi haurà en Mossos aquí. Vull dir, la gent surt de treballar molt cansada, molt exhausta, estem al límit, i el que fa és anar-se'n a una assemblea per preparar les vagues docents, en la qual es parla de, doncs, on comencen, on acaben, si penjarem aquests cartells dels centres educatius, si farem proclames amb guixos al terra. Parlem del nostre malestar, parlem del que necessitem a les aules. Això és el que fem en una assemblea. Evidentment, no ens sentim objecte de investigació policial, en cap cas.
2: S'ha publicat una de les...
1: Ja sé que m'estic repetint, però
2: és que queda molt clar, i òbviament, quan us truquem a vosaltres, no us truquem per coses com aquesta, sinó que habitualment per sentir les vostres reivindicacions, però és veritat que avui aquesta notícia és realment impactant, i, per exemple, s'ha publicat que una de les coses que va grinyolar és que no duien les samarretes reivindicatives que duieu pràcticament cada dimecres.
1: Sí, clar, no la duien.
2: I eren les úniques.
1: Els dimecres que es convoquen assemblees acostumen a ser bastant grogues. Segurament no eren les úniques, però bé, segurament no va ser només el fet de la samarreta. Vull dir, va ser un cúmul de circumstàncies que dius, bé, doncs és evident que no són docents.
2: I quan elles se senten descobertes, com reaccionen, com actuen?
1: Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida. Diuen que tenen molta pressa i que han d'anar a buscar la filla a l'escola.
2: Doncs és la Laia Fons, mestra de primària. Digues.
1: Perdona, disculpa'm.
2: Estàs explicant, que t'he tallat.
1: No, simplement que això, al sortir sí que certs companys els hi van demanar ja més específicament que quina escola treballaven. I el dir el nom de l'escola, llavors ja va ser molt senzill saber que no eren membres d'aquell claustre.
2: Doneu per fet que en altres assemblees hi ha hagut alguna altra gent potser infiltrada a qui no s'ha detectat?
1: Almenys pel que fa a mi mateixa no en tinc constància, però ens sembla molt lamentable que es destinin recursos a espiar assemblees docents de la gent que treballa per educar els fills, filles de tot el nostre país. Vull dir, ens sembla absolutament inverossímil que se'ns vegi com un perill haver de tenir en compte, haver de vigilar.
2: És Laia Fons, mestra de primària i d'educació especial. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
2: Veia que la Isabel, el Pere i el Miquel Àngel somreien. És realment un cúmul de despropòsits, tot plegat.
3: No, és que, van enviar la Becàries. A mi el que em sorprèn també... Estic sorpresa per les vehemències del dia, eh? Abans parlava del Pere i ara parla de la del major Trapero. Escolta, tu pots justificar l'actuació policial, però si justifiques la presència de dues mosses de paisà i sense comunicar dintre una assemblea sindical, el que no pot passar és que t'enganxin. Llavors, ja està, diguéssim. Jo crec que els Mossos allà no feien res. Si han de fer feina de prevenció per les convocatòries de manifestació que hi ha pels propers dies, efectivament, les feines d'informació les poden fer d'una altra manera. Si han de fer feina de prevenció per si acaba havent-hi algun tall de carretera que molesta la resta dels ciutadans, tenen maneres d'evitar que hi hagi aquests talls de carretera, però interferir en el dret de reunió del professorat i interferir en el dret de manifestació del professorat, doncs no es pot fer d'aquesta manera. I és evident que tots nosaltres hem anat a manifestacions on hem vist que hi havia Mossos participant de la manifestació de paisà, evidentment fent la seva feina normal d'informació, que per això tenen aquestes unitats. Però participar o estar presents en una assemblea d'aquest tipus, jo crec que la informació tenen altres vies per aconseguir-la i no és posant-se físicament d'aquesta manera tan trista i anava a dir xapucera, que, ostres, que t'enganxi perquè no portes una samarreta ja és una mica trist.
6: Sí, la part aquesta maldestra és evident, vull dir, és patètica. Però jo crec que no podem quedar-nos només amb això. Ja ho has dit tu, Isabel, també, però voldria subratllar que aquest dispositiu, a parer meu, no té cap sentit, cap justificació possible i que el govern faria bé de no justificar-la. Tothom es pot equivocar i aquest cas és, per mi, és claríssim que és una equivocació, un mal ús de la policia, que és més semblant al que seria una policia política que una policia que ha de perseguir els delinqüents. És a dir, el dret de vaga, no només els mestres, de qualsevol col·lectiu, està absolutament blindat per la Constitució i no sé què hi fan infiltrats escoltant els debats de preparació d'una vaga. Per mi això no es justifica, no és només que t'han enxampat, no? T'han enxampat, això és ridícul, estàs fent el ridícul, però no sé què hi fas allà. Això és una policia política, quan va a veure assemblees, a veure què faran, a veure què opina cadascú, i després passa informes en els seus caps, que alhora els poden passar en els caps polítics, perquè això és...
3: Sí, jo estava fent de santa innocència pensant, bueno, és que per si tallen una carretera, però efectivament, si tu estàs allà...
6: Això és un conflicte polític amb el govern de la Generalitat i no pots enviar la policia a fer de policia política i, per tant, per molt que els Mossos d'Esquadra ho facin bé, que és el que ha dit el president, i molt bé, em sembla fantàstic, això està malament. I llavors, doncs, és una cosa incomprensible que ha de tenir algun tipus de contrapartida un cop sapiguem exactament què ha passat, però no pot quedar així només. Ostres, quina llàstima ens han enganxat. No, això per mi és d'una gravetat, és molt greu, i és propi d'una policia política en una democràcia i no es pot deixar passar.
2: Deixa'm dir que des del govern el que ens diuen és que tanquen files amb els Mossos, i que donen total suport a l'actuació, que estava dins de la legalitat i que, per tant, tanquen files i que no es posen en dubte.
3: Hi ha en algun moment que una cosa és la imatge i una altra cosa és la legalitat. I, aquest,
6: ja ho veurem si està dintre de la legalitat, ja ho veurem. Això no, el govern sí, no és el jutge.
2: És el que diuen, quan parles amb el govern et diuen això, que ells tanquen files i que defensen l'actuació dels Mossos d'Esquadra. Miquel Àngel?
10: Aviam.
3: Miquel Àngel també.
10: No, aviam. Jo vull partir d'una base en relació a la policia catalana. I és que una cosa és trobar la manera d'adquirir informació sobre què és el que pot passar i quines conseqüències pot tenir un tall de carreteres o altres tipus de coses en termes d'ordre públic. I una altra cosa és anar a identificar persones, discursos, que després es passin a un dirigent polític o algú perquè pugui a partir d'aquí tenir una actuació determinada en relació a les persones que han opinat o que han format part d'una reunió o una assemblea. Si és això el que ha passat... Bueno, estem en un estat feixista. Ja està, oficial.
6: Però sempre pot passar quan hi ha gent que va a les assemblees.
10: Sempre pot passar, però en relació a la policia catalana, jo, aquí sí que diferencio molt la policia catalana, mai no hem sabut un cas d'aquestes característiques. Ho hem sabut d'altres policies i, a més, amb cobertura total de l'Estat, però és un tema a banda, d'acord?
6: Per tant,
10: a mi em sembla que, d'entrada, amb una assemblea sindical, més enllà del debat polític o sindical en relació a què cal fer o què no cal fer, en general, les coses més dures no es parlen allà en públic. Si tu has de tallar una carretera, o has de cremar un contenidor, o has de cremar un pneumàtic, i hem vist moltes vagues generals on hi ha hagut aparell, diguem-ne, de cremar coses, perquè això mai no forma part del debat públic de 50 persones o 100 persones en una assemblea. Mai. Per què? Per definició. Per això necessita una discreció. I la policia, de vegades, per això que em sembla especialment estrany, l'interès d'anar a un debat que, en el fons, parlaran de que hem de ser molts i que hem de reivindicar això i que el govern s'ha de baixar del burro i no sé què. Ara, decidir quina carretera tallaran, i els mestres estan tan cabrejats que han tallat carreteres, no? Per tant, aquí crec que és una informació que no obtindran. Per tant, jo crec que la dimissió, o posar en qüestió, o preguntar al govern en relació a aquesta qüestió, no, per mi no és tant per un operatiu que necessàriament moltes vegades s'ha de fer, i de vegades és més maldestre i de vegades ho és menys, no? Però que necessita obtenir la informació en relació a les conseqüències i altres drets que poden afectar, com per exemple el dret d'anar d'aquí a Girona i que no puguis arribar. Per tant, això s'ha de tenir, la policia ha de tenir aquesta informació, però no per reprimir-la, sinó per contemplar-la en un mapa de riscos.
6: No ha de tenir aquesta informació.
10: No, jo no dic que...
6: Les vagues estan associant com si les vagues portessin intrínsecament...
10: Les vagues, en els últims anys, han portat sempre un problema d'ordre públic. Forma part de la parafernàlia. Jo he estat en moltes. Sí. I és normal que sigui així. Sí, és que no ho estic justificant, és que no és de la parafernàlia.
6: És que no és així. Una vaga té el màxim blindatge possible de la Constitució.
10: Una vaga té un blindatge legal.
6: Té unes regles.
10: Exacte.
6: I els que la convoquen les han de respectar.
10: I són responsables
6: d'això. I si no respecten aquestes regles, després hauran de rendir comptes.
10: Però quan acaba una vaga i la seva conseqüent manifestació, moltes vegades passen coses que estan fora del marge del control de la responsabilitat dels convocants, moltes vegades.
6: I, per tant, què té a veure amb la vaga?
10: No, té a veure amb la vaga, perquè no passa 10 dies després de la vaga.
6: Què té a veure amb l'assemblea d'una vaga? Què fan uns policies?
10: Té a veure això. I, per tant, jo l'únic que dic és que si els sindicats estan obligats a mantenir tota la discreció de la seva estratègia per desenvolupar-la amb tot l'èxit. I això és legítim i està bé. A la vegada, la policia, el servidor d'un estat normal, ha de tenir informació per les possibles conseqüències que pugui tenir per tercers. I això no vol dir ni necessàriament reprimir ni fer de policia política.
6: La policia no ha de tenir informació de quins objectius la policia, té aquesta vaga.
10: La policia, en general, ha de tenir informació. Una altra cosa és, si l'utilitzes, com dius tu, pues per reprimir gent que té una opinió diferent del poder. I aleshores, evidentment, és la policia política. Però estaríem parlant d'un altre estat. A Catalunya, això...
6: Quan obres la porta que això
10: no
6: sigui
10: passat.
6: Possible, és no. el primer pas no, per tenir una policia política. La policia no té cap obligació de saber què passa en una assemblea de mestres.
10: Jo l'únic que dic és que si a la cúpula dels Mossos ha de dimitir, primera, per maldestre.
6: No, primera no. Primera
10: per maldestre, perquè ha col·locat la policia de Catalunya en un debat que li està afectant reputacionalment, quan no calia. I després podem valorar, jo no tinc la informació per saber si calia anar o no calia anar. M'explico, jo no tinc ni els indicadors, ni tinc la informació, ni la tindré.
6: Crec que tenim la informació.
10: Tenim
6: la informació. Sí, una assemblea de mestres no s'ha d'enviar a la policia.
10: Espera, si no hi ha res menys perillós que una assemblea de mestres, si estem d'acord amb això.
6: Per tant, tenim la informació.
10: Però els mestres, que estan molt cabrejats, i amb molta raó, vale, estan elevant el to. Per què? Perquè és lògic.
6: Estan elevant el to fent ús d'una regla que són democràtiques, que inclou el dret de vaga.
10: Exactament,
6: però la policia no hi fa res.
10: Cap tall de carreteres es va comunicar. Per què?
3: Però la feina de la policia també és preveure possibilitats. O sigui, quan es comunica una manifestació, has de comunicar un recorregut. Te l'autoritzen o no? I tu has de veure, ostres, però si aquest recorregut passa per aquí i tens la ronda litoral a metro i mig, doncs la policia ha de ser prou llesta, sense necessitat d'anar a una assemblea, de preveure que ha de posar efectius a l'entrada de la ronda litoral.
10: Sí, estem d'acord, però aleshores posaries efectius a totes les sortides de la ronda.
3: Bueno, jo no sé on s'han de posar els efectius. Però la policia té experts en la prevenció d'aquest tipus de situacions. I estem a favor de que la policia tingui informació, però aquesta informació no té per què obtenir-la anant presencialment en una assemblea.
10: Això és un altre tema. Si ha de ser presencialment o han de tenir un contacte dintre que els expliqui. No sé, o un canal directe amb algú que expliqui. No. Però ells han de trobar la manera de tenir aquesta informació. Insisteixo, que no està orientada a la repressió. Està orientada a garantir uns altres drets que també concorreixen
3: però, allà. Però, Miquel Àngel, estem donant per fet que, que la policia fa un bon ús d'aquesta informació que obté d'una
10: presència... En relació a la policia catalana, jo crec que podem confiar. Altres policies potser no. A partir d'aquí, després, si això es converteix en la porta, com dius, Pere, d'altres coses, evidentment s'ha d'estar
6: contra.
10: Però
6: el mecanisme que descrius és el que obre la porta per M1 a un estat o a un model del Gran Hermano, en què hi ha algú que ho sap tot. I després en fa un bon ús, perquè, clar, ens refiem molt de la policia. Tens tot el dret a refiar-te'n de la policia, però jo prefereixo un altre model.
10: És que si una policia de la que no ens podem refiar, tenim un problema seriós.
6: Jo em refio d'una policia democràtica que té contrapesos i que té limitacions.
10: Jo crec que la policia catalana no ha demostrat en cap cas a la seva història que no sigui una policia democràtica.
6: Ho ha demostrat amb algunes coses que ha fet que són molt dubtoses, per exemple, amb la instrucció de Mercuri, del cas Mercuri, i en altres, en moltes altres, ara això seria molt extens, però no hi ha cap policia en el món perfecta. Hi ha policies, la policia, que és molt important per una societat democràtica.
10: I la policia catalana és una policia de les més controlades del món, de les més controlades política i democràticament del món.
6: A parer meu, hi ha moltes coses a discutir, però l'important és que qualsevol policia, per bona que sigui, necessita contrapesos i límits en una societat democràtica.
10: És que la policia està al servei
6: del govern. I, per tant, un dels límits és que no pot anar amb assemblees de mestres a escoltar a veure què estan preparats.
10: És que no, és que...
2: Queden 6 minuts per arribar a les 4 i vull repassar perquè aquest és l'últim episodi de la confrontació entre el govern i els sindicats de mestres, però és l'últim. Però la veritat és que tot el conflicte ha estat trufat de moments de desencontre. Natàlia Ramon, bona tarda.
14: Bona tarda.
2: De fet, el conflicte ve des de principis d'any.
14: Sí, al febrer es va fer la primera vaga de mestres i professors del curs. En aquell moment, pensem que només fa 3 mesos de tot això. Era una vaga unitària. Tots els sindicats hi donaven suport. I més enllà de les xifres d'aquell moment, entre el 40 i el 80% de seguiment d'aquella vaga, va haver-hi la primera gran manifestació a Barcelona, probablement la més gran mai vista en el sector de l'educació. Aquell èxit d'aquella vaga va fer que comencessin totes aquestes negociacions amb el Departament d'Educació i les van començar tots els sindicats. En aquell moment s'explica que les converses anaven bé, que les dues parts anaven acostant posicions, sobretot en les demandes de rebaixar les ràtios a les aules, de reduir burocràcia, destinar més recursos a l'escola inclusiva, però estaven encallades amb el sou dels mestres i dels professors.
2: I aquí tot es torça.
14: Una mica, però encara no del tot. Pocs dies després d'aquest quadre de la vaga, de la manifestació a Barcelona i de les negociacions, el govern pacta un augment de sou pels Mossos d'Esquadra, que suposa un increment de 4.000 euros anuals i retalla 100 hores a la seva jornada laboral. Aquest augment, segurament molt lícit, però què passa? Que provoca enfadament superlatiu entre mestres i professors que justament tenien les negociacions aturades pels seus sous, pels seus augments salarials.
2: I després, quan es trenquen les negociacions del tot?
14: Doncs per sorpresa, i mentre se suposa que continuen negociant, el govern anuncia un acord, això és el 9 de març, amb dos dels sindicats, amb Comissions Obreres i amb UGT. El govern tira endavant un pla de millores que no compta amb el suport dels sindicats majoritaris en l'educació i que inclou a 3.000 euros d'augment en 4 anys del complement salarial autonòmic de mestres i professors. Això vol dir que d'aquí 4 anys els mestres cobrarien 200 euros més al mes. El president Illa diu que es tracta d'un acord de país i defensen l'acord amb aquests dos sindicats.
2: I a partir d'aquí, després més vagues i després l'anunci que es posarien Mossos dins de les aules, que també va acabar de tensionar tot plegat, i ara aquest últim episodi de la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en aquesta assemblea. Vull dir que...
3: I els nens bé.
2: Hauran de gruar molt, anem a dir que hauran de gruar molt per redreçar les relacions entre les dues parts que estan en conflicte. Veurem com evoluciona tot plegat. Isabel García Pagán, Pere Rossell, Senyor Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins
6: a vosaltres.
3: A vosaltres.
2: Una mica de publicitat que tenim pendent i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. migdia.
16: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
5: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
4: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
5: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
6: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
7: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
8: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
7: Thank you!
6: Per aquí, sisplau.
1: Catalunya migdia.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
12: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. La ciutat comptarà amb una nova escultura dedicada a Messi i Ronaldinho al Passeig Marítim. Obra de l'artista Lorenzo Quinn, Glòria és el seu nom i és fruit d'aquest conveni signat entre l'Ajuntament i l'escultor. L'obra s'inaugurarà passat l'estiu i en aquest cas sí que serà de propietat municipal. La nova pista de bàsquet 3x3 de la platja, impulsada per l'Ajuntament i la Gasol Foundation, s'inaugura aquesta tarda a les 6 a la plaça de les Palmeres. Amb dues institucions han signat un conveni de col·laboració a través del qual es fa realitat la instal·lació esportiva situada a la plaça de les Palmeres. Una nova pista d'ús públic i que vol impulsar els valors de l'esport i l'activitat física i potenciar la salut i el benestar entre la ciutadania de Castelldefels. I parlem d'esports. L'esportiu Castelldefels sènior femení està a un pas de la final de la Lliga. El sènior femení de l'handbol esportiu Castelldefels juga aquest diumenge el partit de tornada de les semifinals de la Lliga de Primera Catalana sènior femenina. El duel es disputa a la pista de la Lleta Argentona a les 6 de la tarda. En cas de victòria, les castelldefelenques entrarien en la gran final del campionat, on es veurien les cares amb el guanyador del partit Vilanova del Camí, Garbí B de Palau. La Frugell, el Vilanova es va impulsar en aquest cas. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sabrem el que els continguts dels programes del dia avui de Fora de Campo, el programa de cinema de Ràdio Castelldefels, que arribarà en directe a les 8, i també Castel de Vita, que arribarà a les 11 de la mà, d'Alberto González de la Torre. Avui en l'Ustre Coffee es dedica a Esquerra Republicana de Catalunya i per aquest motiu estarà amb nosaltres la Rita Borque, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Castelldefels. El 12 de maig se celebra el Dia contra la Fibromiàlgia. Parlarem de què és, per si algú encara no sap aquesta malaltia, que costa diagnosticar, costa tractar també, difícil per la sintomatologia molt transversal que presenta, i del síndrome de la fatiga crònica, com fer-les visibles, amb l'Anna Maria Rovira. Rema contra el càncer és una activitat que té a veure també amb la salut, però també, evidentment, amb una vessant solidària. Pep Juncà ens explicarà els objectius d'aquesta nova jornada al Canal Olímpic. Continuen les activitats també de Viu Dansa, aquest festival de dansa Castelldefels que es perllonga fins al mes de juliol. Tindrem demà el concert de Los Aurora, una banda de flamenc, de cant i de ball, però bastant especial. El Pere Martínez és el seu cantant i serà nosaltres. I el Jean Molero, el president de l'Agrupació de Cultura Popular, també ens explicarà els detalls de la gran trobada tabalera que tindrem aquest cap de setmana. Comencem, welcome!
2: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Efectivament, i en aquest espai, com

per ampliar el pressupost 6 milions en més. Destacar, sobretot, que nosaltres no estem d'acord en el... no en el número, perquè possiblement hi ha necessitats, de fet hi ha moltes necessitats en aquesta ciutat, si parlem d'habitatge això també comportaria diners, sinó de com s'ha fet, no? Perquè recordem que es va aprovar el pressupost fa uns mesos i que veiem que en aquesta modificació de crèdit es parlen de molts diners que estan destinats a, per exemple, recollida de residus, que era 1,7 milions d'euros més, a neteja de manteniment i a el que és el verd de ciutat, que és 1 milió d'euros cadascun, i clar, nosaltres ens preguntem, això són partides que en teoria han d'estar ja, se sap el que costarà, no? Perquè hi ha contractes entremig i tal, aleshores per què si fa uns mesos, fa molt poquets mesos vam aprovar el pressupost, ara se'ns posen tants milions d'euros per partides que en teoria ja saps el que de forma aproximada et pot costar. Llavors nosaltres creiem que aquí hi ha hagut una mala planificació i una mala gestió dels diners públics, perquè nosaltres ja ho vam dir, de fet l'oposició vam presentar una esmena on dèiem que això no era correcte i on dèiem que també consideràvem que s'havien destinat pocs diners, no? Com per exemple a serveis socials. Vèiem que s'havien retallat amb llibres, que ara ho posen, vèiem que s'havia retallat amb menjador social, a ajudes a les entitats, tot això ara hi és, tot i que en aquesta modificació de crèdit el que seria despesa social, representa només un 11%, però sincerament nosaltres ens queixem de que sigui ara quan es demanin diners de coses que s'haurien d'haver pressupostat fa un temps i de la mala execució del pressupost, perquè recordem que també vam parlar de que havien sobrat 5 milions d'euros i nosaltres ens queixem de que sí que s'ha executat tot el que són, diguéssim, el que nosaltres diem, no? Accions més estètiques, més de ciutat aparador, que de problemes reals de la ciutadania, com tenim el tema de l'habitatge, per exemple, que no està destinat ni un euro ni abans ni ara a la modificació de crèdit i que és una de les principals preocupacions de la ciutadania de Castelldefels. I aleshores nosaltres vam votar que no per la mala gestió, perquè evidentment que els diners no han d'estar a l'Ajuntament, sinó que els diners han d'estar al carrer, i si ens hem d'endeutar, ens hem d'endeutar per necessitats reals de la ciutadania de Castelldefels, de la ciutat. I bé, nosaltres creiem que aquest és un punt a denunciar, no? I a demanar que en el proper pressupost es tinguin en compte aquestes coses, perquè després veiem que es fan moltes festes, festetes que diem nosaltres, que valen molts diners, que aquí en la modificació de pressupost, a més, s'ha afegit més diners en aquests actes, quan en realitat la preocupació de la ciutadania doncs no té resposta en aquest, ni en el pressupost ni en la modificació de pressupost. És cert que es van presentar dos escrits, un era de la Marea Blanca, perquè s'havia fet una assemblea per informar de com anava el procés del tercer cap, i la Marea, el que sí que d'alguna manera denunciava en aquest escrit és que es van convidar institucions, es va convidar l'alcalde, a la regidora, i no va aparèixer ningú de les institucions. I bé, nosaltres som dels que pensem que s'ha de donar la cara amb aquestes coses. La ciutadania reclama i té preguntes i jo crec que s'han de contestar, i l'escrit anava doncs cap en aquest sentit. I un escrit del GRAI que anava en relació amb una moció que vam presentar als grups de l'oposició respecte al patrimoni històric. L'escrit del GRAI que centrava en el pont de la Corredora Mestra, no? Una vegada per totes tornar a instal·lar-ho en el lloc on hauria d'estar, i la moció era com més general i també incluïa lògicament el pont de la Corredora Mestra, però en la moció el que es demanava és que hi hagués un protocol de manteniment, de conservació, uns diners, que sempre una partida en el pressupost destinat a això, perquè veiem que tenim una riquesa patrimonial que jo crec que la ciutadania de Castelldefels no n'és conscient, amb la qual també es demanava, no?, que es donés a conèixer, que es posés en valor doncs aquesta riquesa que tenim, i ens trobem que a vegades doncs, a les torres, per exemple, de Guaita, doncs, la gent no recolza coses o van als

0: gossets, no? I fan les seves necessitats allà a tocar. Ens hem enterat que ara hi ha hagut un canvi d'ubicació del Correcant de la Muntanyeta, que l'han traslladat més al centre i just a prop de la torre, la qual cosa en aquesta moció es demanava que s'evités això, no? que es tingués en compte el valor que tenen aquestes edificacions i tot el que és el patrimoni. També es demanava que quan s'hagin de fer projectes urbanístics hi hagi una inspecció d'alguna manera arqueològica, perquè a vegades ens trobem amb restes que tenen molt de valor històric i patrimonial quan s'estan fent les construccions o un enderroc d'alguna finca, i que això també és important tenir-ho en compte i incloure-ho dintre de les actuacions, no? I l'altra moció que nosaltres considerem molt important era la nostra, que el que demanàvem era que l'Ajuntament defensés i pressionés d'alguna manera el Ministeri de Transports, perquè tots sabem, i les que agafem Rodalies doncs ho patim, no? que el Ministeri de Transport ha aturat les obres que feien d'ampliació de les quatre vies entre Castelldefels i el Prat, sí. No? Que això donaria més freqüència als trens de Rodalies i també permetria diferenciar els trens de llarga distància amb Rodalies, amb la qual tot seria molt més fluid. Estava ja la licitació en marxa, l'han aturat perquè diuen que falten informes i que pot ser que estigui el 2030 o més endavant. Rodalies avui en dia és una preocupació per a la ciutadania de Castelldefels. La R2 és una de les línies que té més usuaris de Rodalies i creiem que com a institució que és l'Ajuntament representant de la ciutadania de Castelldefels ha de pressionar per intentar revertir aquesta decisió que afecta a tantíssimes persones, no? I aleshores la nostra moció el que pretenia era doncs això, no? Incentivar, no? a l'Ajuntament a que pressionés a nivell institucional per això, no? Per intentar revertir-ho i arribar a un acord perquè això no es dilati en el temps, perquè és que hi ha gent que perd, és el que a vegades diem, no? Perd hores a les andanes. Hi ha gent que si perd un tren no pot anar a recollir el nen a l'escola, o perd una cita que t'han trigat a lo millor 3-4 mesos en donar-te o la universitat, etc. No? Aleshores creiem que això és fonamental, és una cosa que afecta molt directament a la ciutadania de Castelldefels, i vam presentar aquesta moció que es va aprovar per majoria, excepte el PSC, que no entenem per què va votar que no, perquè també com a propi partit tu pots apretar el teu partit, no? perquè a vegades reverteixi o almenys s'assegui a parlar, no? sobre els problemes. I bé, és una moció que vam presentar als ajuntaments afectats, al Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, per això, per intentar pressionar i que d'alguna manera aquestes obres es continuïn, perquè és que el transport avui en dia és necessari i és un dret, el dret a la mobilitat l'ha de tenir garantida la ciutadania, i veiem que aquí s'està perjudicant molt.
1: En aquest punt estan d'acord tots els partits polítics, com explicava menys el PSC, i el que sí va tenir un acord unànim va ser el tema de la moció per restituir el pont de la Corredera Mestre, finalment, no?
0: Sí, clar, és que, ostres, si no ens posem d'acord en preservar la nostra riquesa patrimonial ja seria molt greu, no? I aquesta és una moció que ja nosaltres en el gener del 25 vam presentar una moció precisament per això mateix, demanàvem això mateix. En aquell moment ens van presentar diferents esmenes per part de PP i Som, i una d'elles, un dels acords que era restaurar la Corredora Mestra, ens el van treure de l'esmena a la totalitat que ens van fer. Aleshores, esperem que ara, que s'ha aprovat per unanimitat, això es porti endavant, haurem de fer seguiment, haurem de ser pesats des de l'oposició, i aprofito per agrair la feina que fa el GREIC, no? El grup de recerques, perquè quan els sents parlar i parles amb ells mostren un entusiasme que tant de bo fossin capaç com a institució, que és l'Ajuntament, de transmetre-ho a la ciutadania i fer-ho conscient. I creiem que que donar a conèixer el nostre patrimoni és molt important per mantenir aquesta identitat, no?, de ciutat, aquesta identitat que a vegades es perd quan veiem que molta gent se'ns en va a viure fora perquè no es pot quedar a viure a Castelldefels pels preus i ens ve gent de fora, tot això no ho coneix i crec que hem de ser capaços d'impregnar d'aquesta identitat a la gent que també ve a viure a Castelldefels.
1: Doncs alguna cosa més destacada al ple darrer?
0: No, bàsicament això. Es va parlar també un punt en el canvi d'usos de la zona del camí del Ral. Nosaltres aquí ens vam abstenir perquè és una aprovació inicial, ens agradaria que es concretés molt més. Creiem que és necessari el canvi d'usos perquè sabem que hi ha demandes de coses esportives, d'escoles, potser de dansa, que serien un servei cap a la ciutadania i hi ha molts locals tancats i creiem que és una bona oportunitat unificar, no, els usos amb la ciutat perquè ja pràcticament està aquest integrat a la ciutat. Sí que ens preocupa determinats usos que caldria veure com això es va desenvolupant, sobretot en el tema de l'oci. Sí que se'ns va dir que el que es regulava és que no hi hagués concentració d'un mateix ús en una mateixa illa, no? Hi ha unes condicions, però, home, ens preocupa una miqueta que es posin grans discoteques, que es posin sales de joc, però i ens preocupa també que això, tot això no vagi acompanyat d'un pla de mobilitat, un pla d'aparcament. Ens preocupa que segons quines coses es posin puguin afectar el comerç local, perquè jo crec que ha de tenir prioritat i s'ha de protegir el comerç local, de proximitat. Però sí que hi ha unes certes necessitats que s'han de cobrir i que se'ls ha de donar sortida, no?, d'alguna manera. Llavors ens vam abstenir amb la prudència aquella de dir si és necessari, a veure com s'acabarà concretant, no?, perquè això té un recorregut molt llarg, aquesta modificació, i esperarem veure cap on va.
1: Uh-huh. Molt bé, doncs aquí hi ha el dia a dia de la ciutat a l'actualitat. Ahir es va inaugurar l'escultura de l'artista Lorenzo Quinn a la zona de la platja, al barri de la Pineda.
0: Sí, bé, nosaltres amb el tema de les escultures i amb el tema de després les estrelles, no, que es posen en el Passeig de la Fama, nosaltres tenim els nostres dubtes, no? Cert que les escultures són escultura, tot és art, no? I forma part de la cultura, el que passa que sabem que això és un conveni que s'ha signat, que és una cessió de les obres, perquè el senyor Lorenzo Quinn marxa a viure a fora i allà estem en un magatzem i d'alguna manera les cedeix fins que, suposo, algú les compri, i el que ens preocupa és les despeses que això pot causar amb els diners nostres, de la ciutadania, no? Les despeses a l'hora de posar-los, els fonaments que s'hagin de fer, les grues per transportar-los, la seguretat que hi pugui haver. Això són diners que nosaltres demanarem per transparència al final quant costen, perquè la ciutadania té dret a saber quant costa, perquè són impostos, surten dels nostres impostos, del que paga la gent. I aleshores, igualment dic, amb el tema de les estrelles del Passeig de la Fama, creiem que són despeses supèrflues, tenint necessitats en altres qüestions que afecten més en el dia a dia de la ciutadania, no? El que a vegades dic en els nostres vídeos que posem a xarxes és que Castelldefels acaba sent una ciutat aparador, no? No una ciutat per qui viu, sinó una ciutat aparador. Aleshores, bé, nosaltres no estem d'acord amb aquests projectes, sí que estem d'acord amb la cultura. En tot cas, si es fes lo del Passeig de la Fama, creiem que hi ha ciutadania de Castelldefels amb uns determinats valors que s'ho mereixerien molt més, que hauria d'haver uns criteris per escollir a les persones en concret, que hauria de participar també la ciutadania, però creiem que són despeses que es necessiten a altres problemes que la gent té a la nostra ciutat.
1: Doncs precisament aquesta tarda també s'inaugura una pista de bàsquet 3x3, que és una col·laboració, un conveni entre la Fundació Gasol i també l'Ajuntament, i en aquest cas serà present Pau Gasol perquè és veí de Castelldefels també.
0: Sí, no, el tema, nosaltres que hi hagi, bueno, ho hem defensat moltes vegades, no?, el tema de l'esport, accessible a tota la ciutadania, evidentment que estem d'acord. L'esport és salut, és convivència... I no tenim res a dir. La veritat és que quan ja vam tenir les nostres lluites, quan es va treure la famosa cistella de bàsquet a Can Bou perquè es tornés a instaurar, i dona goig veure aquella pista amb la gent gaudint de l'esport a l'aire lliure de forma gratuïta, accessible, i per tant no estem en contra de que es posin instal·lacions esportives gratuïtes i accessibles a tothom. No sé si el lloc és el més adequat, no? Perquè el passeig marítim amb tant de tràfic i tanta gent a l'estiu sobretot, no sé si és el lloc que adequat, però bueno, nosaltres no tenim res en contra que es facin instal·lacions esportives accessibles a la ciutat.
1: I també dins de l'actualitat hem de destacar, com no, la celebració de les jornades de la gent gran, que ja han tingut un petit aperitiu, però que a partir d'ara, doncs gairebé pràcticament durant tot el que queda del mes de maig hi haurà activitats al respecte.
0: Sí, aquestes jornades són unes jornades que des d'Esquerra Republicana sempre aconsellem, no?, que la gent hi participi, perquè creiem que no només són jornades lúdiques que a més estan... fetes per la gent gran, sinó que nosaltres creiem en el paper de la gent gran, el paper actiu a la vida ciutadana, no?, dintre de la ciutadania. Nosaltres creiem que estan molt bé aquestes activitats, però també creiem que s'ha de fomentar molt més la participació de la gent gran en les decisions que es prenen des de l'Ajuntament, no?, perquè la ciutat ha de ser per tothom, no? I a vegades, quan es fan determinats projectes, s'ha pensat amb la gent gran, que li costa més caminar, potser, no?, o amb la gent que té discapacitats, amb temes d'accessibilitat i tal. Aleshores, nosaltres convidem a la gent a participar d'aquestes jornades, nosaltres estarem a totes les que puguem, i des d'aquí doncs, volem agrair la feina que fan les dues entitats que hi ha, no?, que es fa molta feina darrere, que no ho sembla, però que porta molta feina, i ens encanta veure l'actitud que té la gent gran, no?, com que hi participen, i convidem a la gent que està a casa a participar-hi, no?, perquè des del ball que es fa cada diumenge, des de les exposicions de pintura, de fotografia, no?, i la gent et diu, no?, diu, ostres, diu, és que fent aquestes coses m'oblido, no?, dels problemes o de la soledat, no?, que és un problema greu amb la gent gran que viu sola, i aleshores jo des d'aquí animo a participar-hi, a veure-ho, a anar-hi, a participar d'aquestes accions, i després a veure si la gent s'anima encara més, no?, a formar part d'aquesta xarxa que tenim aquí a Castelldefels tan potent amb la gent gran. Però insisteixo, des d'Esquerra reivindiquem que també es compti amb la gent gran per prendre decisions de ciutat. Crec que han d'estar representades doncs, totes els diferents àmbits i creiem que la gent gran ens pot aportar molta riquesa. És que és una generació que ha viscut molt, ens pot donar molts valors que s'estan perdent. Crec que fomentar també l'intercanvi amb la joventut, amb la gent jove, seria un punt a considerar i molt seriosament, perquè ells ens poden transmetre, els nostres avis ens han transmès el que van viure, no?, i les mancances que van tenir en el seu moment, i hi ha coses que no podem permetre que es repeteixin, i és la gent gran la que ens transmet de forma emotiva, perquè tu ho han viscut, totes aquestes experiències i aquesta saviesa que la vida al final amb els anys, no?, també vas aprenent, no?, i l'avantatge que tenen ells és que et porten més anys que nosaltres i et poden advertir de coses, no?, i crec que escoltar-los és molt important, i el sentit comú que et dona, no?, l'edat, no? Aleshores, bueno, jo és unes jornades que considero molt importants per tota la ciutat,
1: Ara, aquest món, a més, no es tracta de vegades que li dona tanta importància a l'estètica, a la joventut i a aquest fenomen que es diu edadisme, no?, anar discriminant una persona per l'edat que té.
0: Sí, això és molt greu. I és que surten molts exemples, no? L'altre dia ho llegia en algun lloc, no?, que havien tingut un... No recordo quin era el cas, no?, que la persona deia, és que ha sigut per la meva edat. No m'han valorat res més que l'edat. I això ho veiem fins i tot quan es busca feina a partir d'una determinada edat. És que ets jove i ja l'edadisme, ja és un factor que tenen en compte així de primeres, sense valorar res més, no? I crec que posar en valor això és molt important i la joventut això ho ha de veure, no? Perquè a vegades hi ha joventut que no, que és molt respectuosa, però hi ha joventut, este viejo, no? Aquesta vella, no? Això no, ho hem de canviar aquesta percepció, perquè el que aporta la gent gran és que és molt, és una riquesa que com a persona a nivell individual i a nivell col·lectiu. I les comunitats, l'intercanvi generacional és fonamental, no?, per crear aquests pilars que una comunitat hauria de tenir, aquests valors que veiem que s'estan perdent amb el temps i que aquesta transmissió generacional és bàsica. I bueno, hi ha molts aspectes, la soledat, és que hi ha tants aspectes a treballar, no?, que estan allà, que en parlem, però que no sé si acabem d'aterrar i d'actuar. I per això sempre diem, no?, de demanar la participació activa de la gent gran, perquè són ells els que et donen els raons, els motius i potser les solucions, no? I si no escoltem i si no els fem partíceps, se'ns en va, no? I sí, és fonamental tenir en compte la gent gran.
1: I també aquest mes de maig tindrà lloc una trobada força important a Castelldefels, és la Summit de Food Capitals, on serem el punt de trobada d'importants cuiners, cuineres i gent del sector de la restauració a casa nostra.
0: Sí, és una trobada on venen xefs a nivell internacional, es volen convidar cònsuls, hi haurà diferents tallers també i diferents actes on la gent podrà menjar el que s'ha fet en aquests tallers. Bé, això està bé perquè és cultura gastronòmica, tot és cultura i sempre l'hem de defensar. Nosaltres, la nostra posició com a Esquerra Republicana és que si es gastessin tants diners amb això com amb altres necessitats que té la ciutat, doncs estaríem molt contents, perquè el que veiem és que hi ha un desequilibri, que hi ha molt de pressupost i de diners abocats a el que és promoció turística, turisme, gastronomia, així amb aquestes events internacionals, que pensem que desequilibra la inversió amb el que realment necessita la ciutat. I és que sempre acabem amb el mateix tema, però és que tu parles amb la gent i què tenim? Que se'ns en va la gent del poble, és que se'ns en va viure, ara ja diuen a Calafell els joves, és que ja han anat passant, no?, per Vilanova, per Cubelles, per Cunit, i llavors dius zero euros per polítiques d'habitatge i tenim aquests grans events, realment no podríem equilibrar una mica més el pressupost i pensar en la ciutadania, no?, i en les necessitats que hi ha, perquè cada vegada ens ve gent més de fora, els SPACs, no?, ho estem veient. Ara, per exemple, quan parlem de la regularització de persones migrades, Castelldefels ho està portant bé perquè no té tanta pressió, però tu mires les dades i veus que Castelldefels té un 24, i pic de persones migrades. Ara vas a mirar les nacionalitats i tenim nacionalitats europees en els primers llocs, no? Gent de diners. Aleshores, ostres, ens ho hem de pensar. O sigui, estem fent fora la nostra gent perquè vingui gent amb diners i es gasten aquests diners en aquests grans eventos quan no destines ni un euro a política d'habitatge, ja no només a construir, a rehabilitar, per exemple. Tenim a l'estudi de pisos buits, tenim 700 pisos buits que es podrien incorporar al mercat. Per què no destines un pressupost a intentar negociar amb els propietaris i poder-los posar al mercat amb lloguers accessibles, no? Aleshores, bé, sí, és cultura, la gastronomia, però el nostre desacord està en aquest desequilibri pressupostari entre unes coses, el que diem, no?, la ciutat aparador, no?, tot cap a, no?, imatge de ciutat cap enfora, però el que realment necessita la gent de Castelldefels, doncs veiem que aquesta desproporció en el pressupost és molt gran.
1: Molt bé, doncs, quelcom més a destacar, senyora Orque?
0: Res, desitjar-vos una bona setmana i convidar-vos a participar en aquestes jornades de la gent gran i en el Festival Viu Dansa, que també és cultura i tenim aquí la fortuna de tenir grans escoles de dansa i hem de participar de les seves actuacions també.
1: Molt bé, després parlarem justament amb una de les companyies que ens visitaran a Los Aurora, que tenen així un gènere de dansa relacionat amb el flamenc, però també amb el misticisme, una cosa molt especial, i ho farem amb el Pere Martínez, el cantant, i evidentment unes jornades de dansa que tenen fins al mes de juliol.
0: Exacte, sí, sí, sí. Convidem nosaltres a participar i vam estar nosaltres a la inauguració aquí a la plaça, que va ser molt bonic, que te n'adones també, no?, de la riquesa que tenim i que la gent s'hauria de fer extensiu, no?, a tots els barris, no?, perquè hi ha barris que sembla que no baixen mai al centre i que potser no els hi arriba i potser també s'hauria de fer extensiu, a altres barris. L'altre dia ho pensava, no?, perquè hi ha la gent que ve a dormir a Castelldefels i fa poca vida al poble i crec que és important donar a conèixer, no?, aquesta bona labor que fan les escoles de dansa i la nostra Escola Municipal de Dansa, que és un orgull que també participi en aquest, que estigui implicada en aquest festival.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Rita Borque, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
0: Bon molt dia. Bé, gràcies.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Demà la ciutat commemora el Dia d'Europa amb el món de l'esport com a protagonista d'aquesta celebració. Els clubs esportius de la ciutat se sumen a una commemoració que inclou també la il·luminació d'edificis i monuments emblemàtics, activitats a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, als centres educatius i també l'acció participativa de neteja de la platja Let's Clean Up Europe. Millora de la mobilitat a l'entorn del British, Garigot i la Casa dels Infants amb un nou accés per a autobusos. Amb l'objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat a l'entorn dels centres educatius, l'Ajuntament ha impulsat aquest nou accés per als autobusos escolars que evitarà la seva entrada pel carrer Aragó. I aquest diumenge, 10 de maig, el Club Rítmica Barcelona Castelldefels organitza el poliesportiu municipal de Can Vinader l'onzena edició del torneig Ciutat de Castelldefels de gimnàstica rítmica. Durant tota la jornada, la competició inclou un programa individual i de conjunt, tant escolar com de Copa de la Federació Catalana de Gimnàstica. Hi prendran part gimnastes de categories que van des de prebenjamí fins a juvenil, passant per benjamí, aleví, infantil i cadet. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Doncs més de 150 municipis i institucions es mobilitzen per fer més visibles la fibromiàlgia, la sensibilitat química múltiple i també a altres malalties derivades, fibromiàlgia, etc. A motiu d'aquest 12 de maig, doncs parlem ara amb l'Anna Maria Rovira, ja forma part de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig, i ella mateixa també està afectada de sensibilitat química múltiple, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Molt bon dia, Anna.
1: Bon dia, gràcies per l'entrevista.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. A veure, cada vegada que s'acosta aquesta data ens preguntem si la societat en general doncs ja sap el que és la fibromiàlgia, ja sap el que és la fatiga crònica o ja sap que és aquest síndrome de sensibilitat química múltiple. Des de la Fundació 12 de maig, què penseu al respecte?
1: A veure, falta molta encara informació per part de tot arreu. Són malalties que, bueno, són cròniques en data d'avui, que no tenen cura. Aquí s'engloba el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i també hi ha la lletra per sensibilitat. Aleshores, dins de la Fundació partim de la base que falta

0: malalties que són mal conegudes pel conjunt de la societat i aquí tant són els metges professionals com tota la ciutadania.
1: Tu has patit en primera persona. Com va començar el teu camí amb la companyia d'aquestes tres malalties que imagino limiten molt doncs, el desenvolupament diari a la vida, no?
0: Canvia completament la vida, has d'aprendre a conviure amb elles, has d'acceptar-les, el primer és acceptar la nova situació que tens i fer molts canvis i aprendre a conviure amb elles. No és fàcil, no és fàcil perquè, a veure, jo una mica, jo tinc fibromiàlgia, tinc el síndrome de fatiga crònica, tinc sensibilitat química múltiple i una mica d'elit d'hipersensibilitat. Remuntem, suposo, sobre l'any 97, perquè recordo que jo ja arribava a casa de la feina esgotada, al migdia em tenia que estirar, cada vegada m'aixecava més tard, i aleshores, clar, fins al 99 vaig agafar ja una baixa, perquè ja no podia més, i no sabia el que tenia, però és que, de fet, fins l'any 2002 no em vaig enterar realment del que tenia a raó d'un dia mundial, perquè, a part de la fundació que l'hem oberta fa un any, també pertanyo a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia, el que és la CAF. Mm. I aleshores, un dia mundial, un 12 de maig, a través de la tele va sortir un metge, una persona d'aquesta associació, que estava parlant de què era la fibromiàlgia i em vaig veure reflectida. Vaig apuntar al telèfon del metge i va ser quan vaig anar-hi i va ser quan vaig començar a saber una mica què és el que tenia, una mica. Em van dir primer que tenia fibromiàlgia, era una època, estem parlant de fa 25 anys, o sigui que, sí, que la cosa encara estava molt més enrederida, no? Aleshores em van començar dient que tenia fibromiàlgia, jo ja estava a l'associació, ja anava agafant molts coneixements, anava canviant, aprenent a conviure amb la nova situació, vaig conèixer que era una síndrome de fatiga crònica, li vaig dir al metge en aquella època que jo creia que tenia síndrome de fatiga crònica, era així, i molts anys després també jo mateixa els vaig dir als professionals que també tenia una sensibilitat química múltiple. Em refereixo que en aquella època faltava molta informació, però és que en data d'avui encara en falta. Ha canviat molt, sobretot amb el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, però concretament amb la sensibilitat química múltiple i la electropersonalitat falta encara molta més informació.
1: Com deies, la primera trava amb la qual el primer obstacle amb el que us vau trobar les persones que contenien aquesta malaltia era la manca de diagnòstic clar, perquè clar, són malalties que no tenen una sintomatologia concreta o clara de vegades.
0: No, és que a veure, el correcte seria, pot haver-hi gent que estigui cansada perquè tingui una altra malaltia que també doni cansament, però aquestes altres malalties poden ser tratades i la persona pot millorar i curar-se. Aleshores, el correcte, des del meu punt de vista, és que facin proves per descartar, que no puguin tindre una altra malaltia, que també els pugui donar cansament i dolors. La fibromiàlgia, hi ha 18 punts al cos, que amb una mínima pressió tens dolor, i a part d'això també hi ha tota una sèrie d'efectes secundaris, com pot ser insomni perquè no dormim bé, no descansem a la nit, és molt fàcil quan una persona té un dolor crònic que tingui ansietat, irritabilitat, tenim problemes de concentració, formigueig, parestèsies, la bufeta, el coronal irritable, major sensibilitat inclús a coses químiques. Aleshores, bueno, pues, el primer que s'ha de fer, el que han de fer els metges és descartar que no puguin tindre una altra malaltia que pugui ser tractada. Quan es veu que tot està correcte per part d'altres coses i no surt cap prova, és quan ja poden dir que efectivament aquesta persona pot tindre o una fibromiàlgia o un síndrome de fatiga crònica o alguna de les altres dues que us he comentat. Hi ha algunes diferències i algunes semblances entre una i l'altra, però cap d'elles en data d'avui té cura. I hem de fer molts canvis en el sentit de que no serem les d'abans, hem d'aprendre a conviure amb elles, hem de baixar el nivell de vida del que estàvem portant, però això també porta molts problemes.
1: Ah, i com deies, també cal doncs, finançar econòmicament les investigacions al voltant d'aquestes malalties que quan començaven aquesta entrevista tu diries que avui en dia doncs, no tenen cura.
0: No, són malalties que en data d'avui no tenen cura i aleshores, clar, si no hi ha investigació, doncs no tirarem endavant i el correcte seria que es anés investigant i que d'alguna vegada que tinguem, aviam, que d'algun moment per un altre ja puguem saber de què ve i que les persones que vinguin més endavant puguin ser tractades i que ja puguin portar un ritme de vida més normal.
1: Es calcula.

0: La que en conjunt... Sí, digues, digues.
1: Normal, en el sentit que hi ha gent que té un grau, en funció del grau que es pugui tindre, la persona pot seguir treballant, pot seguir fent més o menys el seu ritme de vida. Ara, hi ha diferents graus. La persona que té un grau molt sever, doncs ha de baixar, hi ha gent que inclús ja els és impossible anar a la feina perquè s'agoten, tens el cap col·lapsat, amb un síndrome de fatiga crònica de fibromiàlgia, també et quedes que et poses a llegir alguna cosa i no saps el que estàs fent ni el que estàs llegint, la feina la faràs malament, i molta gent inclús té que deixar la feina. Però clar, aleshores com viu aquesta gent? O sigui, per això us dic que és complicat perquè hi ha gent que té que viure per treballar tenint aquestes malalties.
0: Es calcula que en conjunt afecten entre el 2 i el 4% de la població, majoritàriament dones.
1: Sí, amb el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, majoritàriament són dones, però cada vegada també estem veient que hi ha més homes. Amb el que és la sensibilitat química multivariable per sensibilitat, aquest tant per cent canvia. És igual que sigui un home com una dona, perquè ens entenguem.
0: Aquesta iniciativa dona continuïtat a la campanya Catalunya de Blau, que des de l'any 2019 ha aconseguit mobilitzar centenars de municipis i institucions. El proper aquest 12 de maig, ajuntaments i institucions d'altres accions il·luminaran edificis i espais emblemàtics com a mostra de suport i solidaritat amb les persones afectades, i s'ha dedicat un color per a cadascuna d'aquestes malalties, oi?
1: Sí, de fet el color de la fibromiàlgia és el lila, el color de la síndrome de fatiga crònica és el blau i el de la sensibilitat química múltiple és el groc. Normalment els darrers anys sempre havíem posat el blau, havíem dit Catalunya de Blau, però des que ho hem agafat amb la Fundació, que també es fa a través de l'associació, o sigui, hem posat els tres colors i cada ajuntament, cada municipi que posi el que li vagi bé. O sigui, és diferent un que l'altre. Però tots engloben el que són la fibromiàlgia i altres síndromes de sensibilitat central, perquè n'hi han, tenim molts efectes secundaris, i de fet hi ha la fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat la química múltiple i la lletra per sensibilitat.
0: Doncs, per a més informació sobre aquest dia mundial, el 12 de maig, a la vostra web, a Fundació 12 de maig, oi, Anna?
1: La pàgina web és fundació12demaig.org, i després també el telèfon, un dels telèfons de la Fundació, o el meu directe, si voleu, és el 629-775-058, I després també la Fundació fa més la feina de fer xerrades, formació i tot. Després també tenim una associació, que és la CAF, que estem a tota Catalunya, on aquí sí que fem activitats ja més per les persones afectades per aprendre a conviure amb elles. El telèfon que tinc jo com que sóc membre de la Junta també de la CAF i sóc també de la Fundació, el telèfon que us he dit abans, el 629-775-058, em poden contactar per qualsevol de les dues bandes.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Anna Maria Rovira, des de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig. Que vagi molt bé la commemoració d'aquest dia per fer més visible encara aquestes malalties. I gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies i gràcies per donar l'alternativa de fer arribar a la ciutadania que fa un any s'ha obert una fundació per la investigació i la formació la formació de metges i de professionals, i que tot pugui anar més endavant i molt millor.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tu, Anna Maria, de nou.
1: Gràcies.
0: Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
4: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
6: Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels. Ana López.

0: Castelldefels tornarà a remar contra el càncer, una jornada solidària oberta a tothom. El Canal Olímpic de Catalunya acollirà el proper 24 de maig Rema contra el càncer, un esdeveniment obert a tota la ciutadania organitzat per la Fundació Rema contra el càncer. Parlem amb la persona responsable, Pep Jungà. Molt bon dia, Pep.
1: Bon dia, Anna.
0: Aquesta cita s'emmarca en la 7a Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, no?
1: Sí, exacte. És la part solidària d'aquest festival internacional que organitzem ja, que és la 7a edició al Canal Olímpic.
0: La jornada tindrà lloc des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. Quines seran les activitats preparades?
1: Doncs mira, el que proposem a la ciutadania de Castelldefels, sobretot, és que vingui el diumenge, que és aquesta jornada solidària, a provar les activitats que els tenim preparades solidàries. Val? Evidentment, l'activitat més important són aquestes iniciacions al Dragon Boat, que és el festival que organitzem, aquestes barques amb cap de drac i cua de drac, de fins a 20 palistes, i que hi pot participar absolutament tothom. I després hi ha altres activitats complementàries, com el Zumba, Bachata, també hi ha food trucks, hi haurà exhibicions també de cultura xinesa, i tot plegat és un dia fantàstic per venir en família, per venir amb la gent que estimes i col·laborar per una bona causa.
0: Les persones que vulguin participar d'aquesta experiència, que té una durada de 45 minuts en aquesta embarcació en cap i cua de drac en el Dragon Boat, no necessiten experiència prèvia, tan sols, això sí, no? Pep, han de fer un donatiu solidari.
1: Exacte. De fet, totes les activitats van a canvi d'un donatiu solidari que es repartirà entre les fundacions i associacions que tenen alguna cosa a veure amb càncer que també participaran de l'esdeveniment durant el diumenge.
0: Entre les entitats presents hi ha l'Institut Català d'Oncologia, l'Associació contra el Càncer, l'Associació Càncer de Mama Masculino, PICAM, l'Associació de Càncer de Mama Triple Negativo, Prevenció i Informació Càncer Molins, Endavant Xiques i la Fundació Rema contra el Càncer, la qual estàs doncs, vinculada tu, però també col·laboren aquí el Club de Piragüisme de Castelldefels, Dracs de l'Aigua 2019.
1: Sí, exacte, és això. Volem que aquest dia, doncs, a més, donar-los protagonisme a totes aquestes associacions, donar-los visibilitat, fan molt pel territori i volem que aquest dia sigui el dia de les associacions i dels clubs que estem doncs, apoyant aquesta causa i ajudant doncs, els pacients i els malalts de càncer a través de la pràctica, sobretot, del Dragon Boat.
0: Des del punt de vista físic, des del benestar que pot comportar aquesta activitat, quin destacaries?
1: Doncs, a veure, des del punt de vista físic, al final, qualsevol exercici és bo per a pacients que estiguin en tractament i, sobretot, un cop l'han acabat. O sigui, l'exercici físic és bo qualsevol. Però el Dragon Boat té unes característiques que el fan una mica especial. El Dragon Boat és dels pocs esports d'equip que pots començar a qualsevol moment de la teva vida. Tenim persones amb 40, 50, 60, 70 i fins a 80 anys que agafen una pala, els posem al barco i en aquell moment doncs, ja formen a passar a formar part de l'equip de Dragon Boat i són palistes a Dragon Boat. Llavors, hi ha pocs equips que et permetin, pocs esports que et permetin viure aquesta experiència. El Dragon Boat és un d'ells.
0: Molt bé, doncs les persones que vulguin participar en aquesta nova edició del Dragon Boat, què és el que han de fer, Pep?
1: Doncs l'únic que han de fer és visitar-nos a la pàgina web Rema contra el Càncer. A l'apartat esdeveniments trobaran l'esdeveniment de Castelldefels i inscriure a l'activitat que volen venir, fer el donatiu i a partir d'aquest moment doncs, ja els atendrem presents que vinguin al canal el diumenge. L'entrada és gratuïta. Pot venir absolutament tothom, tant si vens a fer activitats com si no, i el que els proposem és que vinguin a gaudir de l'espectacle que veuran. Pensa que al canal, el diumenge, a més de les activitats solidàries, hi ha totes les finals del Festival Internacional de Dragon Boat i totes les competicions dels equips de supervivents de càncer, que aquest any en tenim, doncs, en tenim més de 20. Són 200 palistes de tot el món, 16 nacionalitats, que formen part d'un equip de Dragon Boat de supervivents de càncer i que es mouen a nivell internacional i venen a participar, doncs, com per exemple en el nostre festival d'enguany.
0: Doncs la cita el proper diumenge, aquest diumenge 24 de maig. Nova jornada solidària Remei contra el càncer al Canal Olímpic de Catalunya, la 7a Barcelona International Dragon Boat Fest, que vol apropar aquest Dragon Boat a tota la ciutadania i donar visibilitat a les persones que afronten o han afrontat un procés oncològic, especialment en l'àmbit del càncer de mama. Pep Juncà, des de la Fundació Remei contra el càncer, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat més detalls d'aquesta convocatòria. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Anna. A veure si us animeu i així podeu conèixer l'equip d'aquest any que hem muntat, que és el Fúries, que serà l'equip local del Canal Olímpic. En tenim 6 ja a Catalunya i us esperem a tots. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Molt bon dia.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Yeah. Anna López.
3: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Bon dia. Truco per demanar informació sobre l'oferta de feina que han publicat a la seva pàgina web.
5: D'acord. La plaça d'administrativa que oferim és un contracte temporal de jornada completa i d'incorporació immediata. Si hi està interessada, ens ha d'enviar el currículum.
4: Perfecte. Doncs ho faré de seguida. Moltes gràcies.
6: En català, quan es vol indicar que es fa oferta pública d'una feina, un producte o un servei, el verb adequat és oferir. Per exemple, en aquest centre s'ofereixen 2 places d'administratiu o aquestes són les places ofertes.
3: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Yeah.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: 爱心上。
1: Ràdio Castelldefels. Són les 6.

0: Castelldefels avui.
1: 11 a la P7.
2: Bon dia, repassem ara els principals titulars de ciutat. Les cases dels infants comencen avui la preinscripció en un context de vagues generals al col·lectiu educatiu d'aquesta etapa. Els 4 centres municipals per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies fan la preinscripció fins al 22 de maig. Ahir aquests centres se sumaven a la convocatòria estatal de vaga, amb serveis mínims del 33% de la plantilla. També el proper 20 de maig hi haurà una nova jornada de vaga a les cases dels infants. Les 44enes jornades de la gent gran comencen aquest diumenge a les 5 de la tarda amb un ball al Centre Cívic Frederic Mompou. A partir d'aquest diumenge i fins al 24 de maig presenten un programa ple d'activitats que organitza l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Acabem amb una notícia de manteniment i via pública, les voreres més segures i un banc molt especial col·locat a la plaça de la Democràcia. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat des del 20 d'abril i fins al 8 de maig 35 treballs de manteniment, la reparació de voreres a diferents punts de la ciutat i la col·locació d'aquest banc a la plaça de la Democràcia amb missatges referents al dret a l'educació són les principals actuacions de la setmana. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. En una hora tornem ja amb el torn de l'informatiu local, amb totes les notícies en detall de la ciutat. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get on rush. El magazín. I get on rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Doncs aquesta cançó que estem escoltant forma part de l'espectacle La Voz Callada, l'espectacle amb el qual el grup Los Aurora es presenten en el context del Festival Viu Dansa, que es celebra aquests dies a Castelldefels, aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de Plaza. Los Aurora van revolucionar l'escena musical nacional i internacional amb el llançament del seu primer disc Aurora, amb el que van girar per sales i festivals de tot el món. Corea, Canadà, Xile, Hongria, Alemanya, Israel, Islàndia, Rússia són alguns dels països on ja han actuat. Los Aurora segueixen immersos en el cançoner popular, revisant-lo constantment, i prometen mantenir l'energia i la catarsi característica dels seus directes. La Voz Callada, aquest espectacle que podrem veure demà al Plaza, és el seu nou espectacle futur disc, una meditació sonora que s'acosta al misticisme. Doncs parlem amb un dels músics, amb un dels integrants de Los Aurora, Javier Garrabella Baix. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia. Gràcies per oferir-nos aquest espai. Merci.
0: Gràcies per ser present. Musicalment us remunteu amb les vostres investigacions, la vostra recerca, a les cultures originàries del flamenco, oi?
1: Bueno, el projecte és una fusió de diverses músiques i de diversos músics, cadascú amb la seva trajectòria. Llavors sí que és veritat, pues, que tenim un cantaor de flamenco i un bailaor o bailaora, i amb els quals interactuem el trio de músics, que som un pianista, un baix i un bateria. Llavors es dona aquesta fusió de flamenco per part de dos artistes flamencos amb tres músics, no?
0: Aquí precisament es fa una recerca en la cultura primerenca del flamenc, que va néixer amb la migració romaní des del Rajasthan, al nord de l'Índia, al Pakistan, i va portar a Espanya tenir instruments com un gran repertori de vals i cançons. És els arrels del flamenco, o una dels arrels, no?
1: Sí, podria ser una de les arrels, i després en el seu viatge d'exili, entre cometes, doncs van recollint diferents influències, no?, per les músiques on tots els territoris en els quals van passant, no? Fins que al final s'assenten al sud d'Espanya, i encara així continua la fusió amb altres cultures africanes i sud-americanes.
0: Com heu centrat la vostra recerca? Per què al voltant d'aquest tema heu creat Los Aurora?
1: Doncs des d'un principi, Los Aurora, o el que anava a ser Los Aurora, es va crear com un encàrrec que li van fer al Pere Martínez, el nostre cantaor, i l'auditori li va fer un encàrrec per fer un homenatge a Manuel de Falla. Llavors el projecte es va crear com Pere Martínez canta Falla, i era una selecció de... Bueno, era un repertori homenatge a Manuel de Falla, on recollíem també cançons de Felip Pedrell, que va ser el seu mestre, cançons fruit de la relació Lorca i Falla, i altres influències del moment o que acompanyaven, diguéssim, el discurs poètic, no? Llavors, sempre Falla, Lorca, ha sigut com una part essencial del nostre projecte. I a partir d'allí doncs, hem anat tocant o ampliant les temàtiques i les influències, i també diferents poetes, no? Diferents temes.
0: També tenen molt a veure amb el cançoner popular.
1: Sí, perquè Lorca estava molt interessat en la cultura popular, en el cançoner popular, i ell mateix va fer un recull de cançons populars, igual que molts altres autors, no? Llavors, nosaltres tenim un peu tant en lo popular, en lo tradicional, com, entre cometes, en lo culte, en lo que ha sortit també, doncs, diguéssim, d'una acadèmia o de corrents més de música culta, no? Com el flamenco, que tot i que té un origen popular, doncs no és tan fàcil tocar el flamenco. S'ha de dedicar una vida sencera, no? I altres estils com, la música clàssica, el jazz, etcètera, no?
0: Aquesta Voz Callada és el nou espectacle, però també és el disc. Amb aquest espectacle esteu fent ara mateix una gira. O quan s'acabarà, o si és una gira puntual, o quins són els projectes immediats que teniu?
1: Bueno, no sé si podem parlar d'una gira com a tal, perquè no tenim un gran nombre de concerts, però sí que aquest any estarem fent alguns concerts, però també d'avisar, aquesta setmana vam fer un comunicat a la ràdio i a les nostres redes socials que hem decidit acabar amb el projecte i bueno, estem oferint uns últims concerts durant aquest any i potser l'any que ve, però sí que la decisió està presa de, bueno, de que anirem abandonant diguéssim, la nova creació de los Aurora, o sigui, tot el que havíem de fer amb els Aurora com a creació ja ho hem fet i ara estem fent els últims concerts.
0: I aquí us dedicareu cada música a un altre projecte de manera individual o teniu pensat continuar com a grup però oferint altres músiques?
1: No, el projecte s'anirà acabant a mesura que ja no surtin concerts o que ja no els acceptem. I bueno, i clar, cadascú pues, té un camí, ja sigui pues, com a freelance o com amb el seu projecte personal o col·laborant amb altres músics. I bé, nosaltres tenim una bona relació i no estem tancats a treballar junts amb el que sorgeixi, no? Però diguéssim que sí que hem decidit com que el projecte Los Aurora està arribant al seu final.
0: Doncs última oportunitat doncs, aquest dissabte, pel que fa a Castelldefels, de veure aquest espectacle, La Voz Callada. Quina síntesi faries del que podem veure, Xavier, aquest dissabte a Castelldefels?
1: Doncs La Voz Callada és un àlbum conceptual que neix a partir de l'obra de San Juan de la Cruz, el poeta místic, i un dels seus poemes, que és la música callada, que també va, bueno, ha donat fruit a altres simbiosis artístiques, no? I a partir d'aquí, i una altra vegada nutrint-nos de Lorca i altres autors, doncs hem construït aquest treball i una mica fica l'atenció en aquests missatges que no s'han pogut expressar però que d'alguna forma es poden sentir. I bé, Lorca ha sigut una veu callada, igual que moltes altres, no? I a partir d'aquí, d'aquesta temàtica, doncs hem construït un espectacle amb dansa i també hi haurà una intervenció especial de Konakol, que és una percussió vocal del sud d'Índia. I bé, és un viatge sonor, un viatge musical que podreu gaudir molt.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Javier Garravella, baix de Los Aurora. Benvinguts a Castelldefels i èxit amb ja les últimes representacions d'aquesta La Voz Callada. Que vagi molt bé.
1: Gràcies. Bona tarda.
0: A tu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs una fusió entre el flamenc, el cançoner popular, més sons, el ball i també el cant, la música, La Voz Callada, Los Aurora, dins del Festival Viu Dansa, aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Plaza.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
2: I get a rush.
0: Al magazine.
2: I get a rush.
0: De Ràdio Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
0: Així som.
1: Així som.
0: El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: L'Agrupació de Cultura Popular impulsa, organitza una trobada tabalera aquest cada setmana. Per això parlem amb el Josep Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Primer de tot, per les persones que no sàpiguen res d'aquest tema, què és una trobada tabalera?
1: Doncs bé, una trobada tabalera és una trobada de diferents grups de percussió, no? Unes tabales de diferents grups, que en aquest cas eren uns quants grups de diferents ciutats que tots comparteixen la característica de ser un grup que toca en diversos tipus d'instruments de percussió, no? En aquest cas, timbals, caixes, zurdos... No domino molt el tema, però bueno, són, també porten panderetes, percussions... Sí, tot soroll percussiu, sí.
0: És una trobada, per tant, com deies, ens vindran a visitar diversos grups.
1: Sí, ja fa uns anys que el grup dels tabalers de Castelldefels, que formen part de l'agrupació, fan aquesta trobada i enguany arriba a la 5a edició, per tant estem molt contents i com sempre, doncs serà dissabte a la tarda a partir de les 6 de la tarda i començarà al carrer Església amb Manuel Girona i anirà pel carrer Església fins a la plaça Catalunya, després baixarà cap al carrer Major i Arc de Balaguer i arribarà a la plaça d'Església on faran una exhibició final.
0: Quants grups ens visiten en aquesta ocasió, en aquesta 5a edició?
1: Doncs bé, ens visiten 4 grups, més el nostre... més a la nostra colla. En aquest cas són Carabassa, Carba i Los Chipirones. I Atabalats. Sí, aquests tenen noms menys tradicionals que la resta de colles, perquè l'altra és Castellida, no sé què, aquests són
0: se
1: més...
0: Se surten una mica del
1: sí,
0: que és habitual.
1: Sí, és un tipus de colla més actualitzat, per dir-ho d'alguna forma, més transgressor.
0: Aquí, clar, s'entén que cadascú farà la seva actuació, però potser després s'engresquen i fan una mena de jazz session tabalera.
1: Sí, sempre acaben totes les trobades tabaleres les acaben fent aquí una cosa conjunta. Acaba quedant bé, primer sembla que és una cosa i al final sempre les acaben coordinant. No, la veritat és que és maco d'escoltar aquests grups i a més també escoltes diversitat, no? Perquè tots tenen ritmes diferents. També alguns porten instruments diferents, no porten les mateixes combinacions d'instruments, no? Per exemple, hi ha que porten instruments més greus, més lleugers, i es veu la diversitat, no?
0: I vindran ganes de ballar, fins i tot, no?
1: Sí, ja dic que tothom està convidat, com sempre, a totes les activitats de l'agrupació, i tothom a ballar i acompanyar els tabalers.
0: Des de quan existeix aquest grup, els tabalers de l'Agrupació de Cultura Popular?
1: Doncs bé, ja et dic, el tema aquest dels tabalers, dels bombos, sempre està relacionant amb el món dels diables, i per tant ja des que van sorgir els diables de l'agrupació sempre hi ha hagut algun acompanyament musical relacionat, però sí que és cert que amb una regularitat no la desitjable, no? I ha anat desapareixent i apareixent. I aquest grup, els tabalers de Castelldefels actuals, doncs porten des del 2017 en actiu i des del 2022 doncs organitzen la seva trobada.
0: Ells participen també d'altres activitats de l'Agrupació de Cultura Popular?
1: Sí, participen sobretot en tots els actes que tenen a veure amb el foc, ens acompanyen normalment en els Diables i el Garigot i formem una unitat, per dir-ho així, de les activitats que tenen a veure amb el foc.
0: Estic dient ells, però hi ha elles també, no?
1: Sí, són homes i dones, evidentment. Tothom està convidat, això sí, a majors d'edat. Sí, persones adultes. Aquí sí que és una activitat només per persones adultes.
0: Ah, que en els altres casos, evidentment, no.
1: Sí, en la resta de colles, la majoria, totes les edats estan convidades a participar.
0: Molt bé, doncs, Josep Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular. Moltíssimes gràcies que sigui un èxit allà aquesta 5a edició de la trobada de tabalers.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Igualment.

0: de Ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així Som, el magazín de ràdio Castelldefels.

0: Ahí sí son.
1: Ahí sí son.
0: Al magazine de Ràdio Castelldefels.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 8 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Diumenge comencen les jornades de la gent gran amb música, festa i activitats repartides per tota la ciutat. La protesta de les escoles bressol dona el tret de sortida a noves mobilitzacions educatives. El món de l'esport protagonista de la celebració del Dia d'Europa. Comencem.

0: Aquest diumenge comencen a Castelldefels les 44enes jornades de la gent gran, una cita que omplirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. El programa arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran activa, diversa i vital en una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins de la vida social i cultural del municipi. Les activitats estan organitzades dins de l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. L'inici oficial té lloc aquest diumenge 10 de maig a les 5 de la tarda. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre Montpou, el Pep Ribas.
1: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
0: Durant dues setmanes, el programa combinarà propostes saludables com sessions d'aeròbic, ioga i xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances, amb activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem el coordinador de les jornades, el Pep Ribas, que ens explica la idea de dur a terme aquestes jornades.
1: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural, la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important. És una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades. Estem ja parlant de les 44enes jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
0: Durant aquests dies també hi haurà espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives, com són els concursos de postres, el bingo musical, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es repartiran entre els espais de la ciutat, com la plaça de l'Església, el centre Frederic Montpou, el Teatre Plaça i diferents equipaments municipals, compartint així la ciutat en un punt de trobada i celebració per a la gent gran. I dimecres, dia 20 de maig, té lloc l'acte central de les jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala tot a la plaça de l'Església. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre Frederic Montpou, el Pep Ribas.
1: Que és el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
2: 108 anys.
1: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any, i també ja anem, crec que avui aquest matí ja hem comptat que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out, segurament, d'invitacions per la festa.
2: I amb música, com deies,
1: música,
2: també.
1: Sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra La Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Dimecres i dijous el programa continuarà amb diferents propostes musicals, culturals i esportives adreçades a la gent gran i les jornades es tancaran diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat que tindrà lloc a les 5 a la sala polivalent del centre Frederic Montpou. Recordem que totes les activitats són gratuïtes excepte l'excursió d'Empúria Brava i el ball del 10 de maig i que les entrades per a les activitats es poden aconseguir al Teatre Plaça o a través de la web Entràpolis. La primera jornada de vaga al sector de les escoles bressol inicia un mes de mobilitzacions al sector de l'educació. La jornada que va ser ahir també s'ha fet notar a Castelldefels, on gran part de les escoles bressols municipals també s'hi han sumat. Durant la jornada de vaga es van garantir els serveis mínims establerts i, segons s'ha informat, aquests serveis han consistit en un 33% de la plantilla de cada centre, a més de la direcció de l'escola bressol corresponent, amb l'objectiu d'assegurar l'atenció bàsica als infants i el funcionament essencials dels centres durant la jornada. La plataforma de 0 a 3, convocant de la protesta, reivindica la consideració de l'etapa educativa com a essencial i una dignificació salarial que implica equiparar els salaris, les condicions laborals i les millores en salut laboral a altres etapes. A més, demanen una reducció de ràtios i un finançament públic que sigui suficient i estable. La vaga i la mobilització d'ahir de les escoles bressol ha estat el tret de sortida d'un mes carregat de protestes al sector educatiu i la següent jornada de vaga, on estan convocades les docents d'escoles bressol, és el pròxim dimecres 20 de maig. Les vagues per tota Catalunya estan previstes per dimarts 12 de maig i dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny. I en aquest context de vagues generals, dins del col·lectiu educatiu d'aquesta etapa, afegir que les cases d'infants comencen avui la preinscripció als 4 centres municipals per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies faran la preinscripció fins al 22 de maig. La celebració del Dia d'Europa enguany té com a protagonista el món de l'esport a Castelldefels. L'Ajuntament i concretament l'àrea d'internacionalització posa enguany l'èmfasi en reconèixer l'esport com a espai de cohesió, igualtat i convivència i reforçar el vincle entre la ciutadania i el projecte europeu. Escoltem a la regidora de Presidència, la Marian Ortega.
3: Estamos celebrando, ¿no?, que allá en el 1950... Yo creo que los países de Europa, cansados ya de pelear y de por las diferencias que tenían entre ellos, decidieron celebrar aquello que nos une y construir un espacio de paz, ¿no?, de cooperación entre países, de con valores, con la democracia como bandera, con la solidaridad, con el medio ambiente. Bueno, y yo creo que es una fecha muy importante porque eso celebra exactamente todo aquello que nos une a todos los europeos.
0: La jornada començarà a tots els equipaments esportius del municipi, on es posarà la bandera d'Europa en un lloc visible alhora que es farà sonar l'himne d'Europa. La regidora de Presidència, la Marian Ortega, farà el servei d'honor el mateix dissabte 9 de maig. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals, que ens explica com serà aquest dia.
4: Tenemos como protagonista el mundo del deporte, entonces empezará el día con la interpretación del himno de Europa y la puesta de la bandera en todos los equipamientos deportivos. Y esto es como un gesto simbólico. Y además, durante la mañana se harán dos partidos en los que se hará el saque de honor y una foto con la bandera de Europa. Y serán a las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Can Vinader de los equipos femeninos de básquet. Y a las 10 en el campo de fútbol de Can Vinader, el equipo masculino de Vista Alegre Juvenil B.
0: I coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, és habitual que ajuntaments, institucions i edificis públics s'assumin a la commemoració amb diferents gestos simbòlics. Un dels més visibles és la il·luminació de façanes i espais emblemàtics en una jornada que també serveix per reivindicar els valors compartits i el sentiment de pertinença europeu. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals.
4: Castelldefels se il·lumina para el Día de Europa. Como sabéis, en diferentes administraciones públicas y representaciones de las instituciones europeas hacen esta iniciativa de iluminar los edificios y Castelldefels nos adherimos el día 8 y 9, donde se iluminará de azul pues la fachada del ayuntamiento, el castillo, las letras de la Plaza Palmeras, de la Plaza Colón.
0: La commemoració també arriba a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que durant aquests dies acull diferents propostes culturals relacionades amb Europa per apropar la diversitat i la cultura europea a petits i grans. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals.
4: Aquí en la biblioteca, del 4 al 15, estará expuesto un espacio dedicado a cultura europea, donde hay pues literatura, cine, cómic y libros divulgativos. Aquí mismo en la biblioteca, el sábado 9, el día de la celebración de Europa, se ha organizado una actividad familiar en la Hora del Conta, que es un cuento que se llama Calopsia. Es un cuento, esta actividad está dirigida al público familiar y cuenta una historia muy bonita que explica cómo Europa pasó de la división a la cooperación, lo que antes explicaba la regidora, ¿no? Y es una manera pues muy pedagógica de acercar estos valores europeos a las personas más pequeñas y que entiendan sobre todo pues esa diversidad, que esa diversidad es importante porque nos enriquece.
0: I diumenge 10 de maig al matí, Castelldefels adhereix a la campanya Let's Clean Up Europe realitzant una acció de recollida de residus a la platja. Escoltem a la regidora de Presidència, la Marian Ortega.
3: Es una acción que es conjunta, ¿no?, en toda Europa y que tiene como objetivo pues un poco concienciar sobre la cantidad de residuos que se están vertiendo, ¿no?, de manera casi incontrolada en la naturaleza. Y de alguna manera promover acciones de sensibilización, ¿no?, a través de la recogida, pues eso, hacer, ¿no?, que la gente sea un poco más consciente de todo lo que provoca, ¿no?, este vertido de residuos. Y bueno, pues eso, ¿no?, además de limpiar la playa, pues se participa en un proyecto un poco de ciencia ciudadana, con los datos que se recogen, se resuelven dudas, curiosidades. Y bueno, creemos que es una jornada muy interesante porque yo creo que uno de los valores que promueve la Unión Europea es el cuidado al medio ambiente y hacer de nuestras ciudades unas ciudades más sostenibles, ¿no?, donde todos podamos vivir mejor.
0: A més d'això, el programa també inclou activitats que es desenvolupen als centres educatius que se sumen a la celebració del Dia d'Europa el divendres 8 de maig mitjançant un programa extens que es pot consultar al web. L'àrea d'internacionalització continua treballant en el seu compromís amb la divulgació europea, l'any passat posant el focus en els centres educatius on ja es promou aquesta celebració i enguany centrant-se en els clubs esportius. El programa de la celebració del Dia d'Europa està organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Inaugurades la nova escultura i l'estrella de Lorenzo Quinn al Passeig de les Estrelles. Castelldefels va viure ahir una jornada cultural destacada amb una doble inauguració protagonitzada per l'artista internacional Lorenzo Quinn. L'escultor va presentar la seva nova obra, La força de la natura, i ha rebut una estrella al Passeig de les Estrelles coincidint amb el seu 60è aniversari. Escoltem la presentació que va fer l'alcalde, el Manu Reyes, en companyia de l'artista.
5: Hoy es un día muy especial para la ciudad de Castelldefels porque acabamos de inaugurar con Lorenzo Quinn La fuerza de la naturaleza, una escultura increíble que va a dar la bienvenida a la entrada a la playa de Castelldefels y ahora también vamos a descubrir una estrella tan merecida para Lorenzo Quinn, además en un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Lorenzo Quinn. Así que felicidades Lorenzo por partida doble.
6: Me encanta esta ciudad, te agradezco que me dejes poner arte. Esta escultura fue inspirada en un momento difícil, fue el tsunami del 2005 que mucha gente perdió la vida y entonces yo quise hacer una escultura para recordar que la naturaleza, la madre naturaleza es mucho más que nosotros y a veces ella se enfada porque no la cuidamos, no la queremos como tenemos que querer a nuestras madres y a la madre naturaleza y eso es lo que quería simbolizar esta escultura.
0: I durant la presentació es va anunciar que el Passeig Marítim de Castelldefels comptarà amb una nova escultura de l'artista Lorenzo Quinn. L'escultura immortalitzarà una imatge històrica, l'abraçada que dos veïns universals de Castelldefels com Lionel Messi i Ronaldinho es van donar quan l'enjardí va marcar el seu primer gol amb el Futbol Club Barcelona. Escoltem a l'artista Lorenzo Quinn.
6: Bueno, aquí veo mucha gente, pero creo que en septiembre habrá muchísima más gente cuando se inaugure la escultura Gloria. La escultura Gloria será una escultura que compró el ayuntamiento y que va a representar un momento histórico. El primer gol de Messi con Ronaldinho. Entonces será una escultura de Messi y Ronaldinho. Y estarán aquí esos dos grandes campeones a inaugurar esta escultura en septiembre. Y yo no veo la hora porque creo que será... Bueno, habrá un antes y un después. Bueno, tendrás que preparar aquí, no sé lo que tendrás que preparar, porque esta gente sí que mueve mucha gente, ¿eh? Esto, tendrás la playa aquí, parecerá la playa de Copacabana y lo que sea. Pero bueno, muy orgulloso de anunciar la escultura Gloria y gracias de nuevo por este enorme regalo que me das.
0: Amb aquestes iniciatives, Castelldefels continua avançant en el seu objectiu de convertir-se en un museu a l'aire lliure, apropant l'art contemporani a la ciutadania i transformant l'espai públic en un recorregut cultural accessible i gratuït. Aquest dissabte 9 de maig a les 6 del vespre té lloc la cinquena trobada tabalera de Castelldefels amb inici al carrer Església amb Avinguda Manuel Girona. Es tracta de la cinquena trobada percutiva organitzada pels tabalers de Castelldefels dins de les activitats del seu 44è aniversari i el 9è aniversari dels tabalers de la ciutat. Escoltem a Jan Molero, president de l'ACPC, que ens explica com és una trobada tabalera.
7: Una trobada tabalera és una trobada de diferents grups de percussió, no? Unes tabales de diferents grups, que en aquest cas venen uns quants grups de diferents ciutats que tots comparteixen la característica de ser un grup que toquen diversos tipus d'instruments de percussió, no? En aquest cas, timbals, caixes, zurdos... No domino molt el tema, però bueno, també porten panderetes, percussions... Sí, tot soroll percussiu, sí. Totes les trobades tabaleres les acaben fent aquí una cosa conjunta. Acaba quedant bé, primer sembla que és una cosa... I al final sempre les acaben coordinant. No, la veritat que és maco d'escoltar aquests grups. I a més també escoltes diversitat, no? Perquè tots tenen ritmes diferents... També alguns porten instruments diferents, no porten les mateixes combinacions d'instruments, no? Per exemple, hi ha que porten d'instruments més greus, de més lleugers, i es veu la diversitat, no?
0: Amb sortir del carrer Església amb Avinguda Manuel Girona, la Cercavila seguirà pel carrer Església fins a Albert Einstein, passant pel carrer Major Arcadi Balaguer i arribarà a la plaça de l'Església, on es farà una exhibició. A banda dels tabalers de Castelldefels, algunes de les colles que hi participen són los Chipirones, Tabalers Cabra, Atabalats o Cabrassa, entre d'altres. L'agrupació de cultura popular de Castelldefels es va crear l'any 1982 i, per tant, celebra enguany el seu 44è aniversari. La Jugateca Ambiental de Castelldefels continua aquest mes de maig amb noves activitats familiars vinculades al medi ambient, la biodiversitat i la sensibilització ecològica. Aquest cap de setmana la programació inclou dues activitats centrades en la conscienciació ambiental i la cura del litoral, amb les activitats SOS Plàstics al Mar i Let's Clean Up Europe, una acció de recollida de residus a la platja. Escoltem a la tècnica de medi ambient, l'Anabel Subias.
8: A Baixador també es fa una activitat relacionada amb els plàstics. Hi ha una efemèride a nivell europeu que es diu el Let's Clean Up Europe, que és una campanya europea de neteja d'espais naturals. Llavors ja s'organitzen activitats en relació a la neteja dels espais naturals, per exemple, algunes activitats a la muntanya, als rius, i en el cas de la Jugateca Ambiental, el dissabte fem una activitat relacionada amb els plàstics al mar, que no és ben bé una neteja, però és una activitat que et dona, diguem, informació sobre el mal que fan els plàstics als nostres mars, no? Que es diu que cap al 2050 havia sentit que el mar tindria més plàstics que peixos. Això és una cosa
2: fort,
8: que...
2: Sí.
8: Això és una cosa que es va dient, bueno, que hi ha estudis que portant el mateix ritme que estem portant fins ara, es preveu que el 2050 hi hagi més plàstics que peixos. I clar, això és un impacte també a nivell de l'ecosistema marí i, bueno, al final, a la nostra salut, no? Perquè ens acaba afectant a nosaltres també, no? Perquè és de la xarxa tròfica, no?
0: Les propostes es desenvolupen cada cap de setmana a la platja del Baixador i a la de la Pineda, amb espais de joc lliure i tallers dirigits per a famílies i també infants. Escoltem l'activitat que té lloc diumenge 10 de maig amb paraules de l'Anabel Subia, la tècnica de medi ambient.
8: Hi ha una activitat de voluntariat de neteja de platges. Vull dir que tingui ganes de venir a la platja i recollir els residus, veure d'on provenen. Tenim una entitat que es diu Good Karma Projects, que són bastant punters amb aquest tipus d'activitats, que són els que fan aquests estudis de microplàstics a les platges de Tarragona, que estudien els pèlets aquests de plàstic que hi ha a la sorra, I bueno, tenim aquesta gent que ens vindrà a fer aquesta activitat i aquesta és l'única de tot el programa Jugateca que sí que requereix inscripció prèvia, perquè hem de calcular una miqueta el material de recollida.
0: Les activitats es fan de 11:45 a 13:45 del migdia. D'una banda, hi ha un espai de joc lliure, materials i jocs de temàtica ambiental per a totes les edats. A més, de 12:00 a 13:00 s'organitzen activitats guiades per aprofundir en diferents aspectes relacionats amb la natura i la sostenibilitat. La temporada de primavera a la Jugateca acabarà el diumenge 31 de maig amb una activitat especial del CRAM anomenada Torna a casa, en què s'alliberaran tortugues marines recuperades. Serà la primera vegada que aquesta iniciativa surt del Prat del Llobregat per celebrar-se a la nostra ciutat. Després de la seva inauguració el passat 29 d'abril, Viudança ja està en marxa. El nou format del Festival Internacional de Dansa de Castelldefels va arrencar amb un acte de presentació del certamen i la commemoració del Dia Internacional de la Dansa. Escoltem a Mireia Soler, tècnica de Cultura i Festes, que fa un repàs de l'agenda cultural del cap de setmana.
9: Tenim un cap de setmana molt densat perquè comencem a muntar taller aquest divendres a Can Roca de Baix, al costat de la biblioteca, de processos de creació de dansa. Llavors, qui vulgui venir, doncs és un taller obert que es farà a Can Roca de Baix avui. I demà a les 6 de la tarda tenim cultura popular, tenim tabalada, que començarà amb Avinguda Manuel Girona, carrer de l'Església, i arribarà a la plaça de l'Església. O sigui que tindrem tambors per la ciutat. Uh-huh. I una miqueta més tard, al Teatre Plaça, hi ha l'actuació, l'espectacle de Los Aurora, que és una mica flamenc, fusió, i també hi ha dansa, hi haurà una ballarina. O sigui, convidem a tothom també a que vingui a veure-ho. Està dins de la programació estable, però alhora dins del Festival de Viudança. I bueno, és una actuació de flamenc, però alhora té una mica de fusió amb jazz, amb música ara, però sí, té molt bona pinta. I hi ha moltes entrades encara, o sigui que convidem a la gent a que el dissabte vingui al Teatre Plaça. I el diumenge també seguim amb Viudança, perquè a les 12 a la plaça de l'Església hi haurà diverses actuacions a la plaça. I a les 6 de la tarda tenim el Ballet Nacional de Catalunya amb l'espectacle Gala, que serà al Teatre Plaça, i aquestes queden menys entrades, però és que, bueno, per lo que m'han dit, serà espectacular. Llavors també convidem a tothom a que vingui al teatre el diumenge, a través d'Entràpolis o a taquilla el mateix dia. Aquest espectacle de Gala es va estrenar al Nadal al Liceu de Barcelona i després té gira europea, o sigui que sí que val la pena venir, que hem portat una mica del Ballet Nacional de Catalunya a Castelldefels. O sigui que a qui li agradi la dansa sí que és molt recomanable.
0: Organitzada per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'Àrea Municipal de Cultura, la nova cita neix amb l'objectiu de viure la dansa de prop al carrer i de manera compartida, posant l'èmfasi en la participació i la cultura viva. Les entrades es poden comprar a taquilla o a través del web d'entrapolis.com. I ara els esports. Bon dia, Cristian. Explica'ns quins partits tenim aquest cap de setmana.
10: Molt bon dia. Què tal? Doncs bé, aquest cap de setmana podríem dir que ja torna tot, entre cometes, a la normalitat amb la tornada del bàsquet, que recordem que el passat cap de setmana va ser baixa i va haver descans a la Federació Catalana de bàsquetbol, i pràcticament tenim un cap de setmana plegat de partits de màxima transcendència. I és que si comencem parlant per l'esport rei, pel futbol, tenim dos partits que des del meu punt de vista, tres partits que des del meu punt de vista són importantíssims. El primer és el de Lliga Elite entre el Castelldefels i el Prat. El Castelldefels, com hem comentat les últimes setmanes, no està acabant del tot bé la temporada i ara mateix té risc de fins i tot de baixar de categoria, important intentar, almenys com a mínim, no perdre aquest partit contra el Prat, partit a domicili. També el Vistalegre té una autèntica final, ja que l'equip és quart i rep a Can Vinader el segon classificat, el Fundació Atlètic Sant Just. Està a 3 punts del Vistalegre i si guanyen els blaus, doncs superarien aquest equip a la classificació, o sigui que és importantíssim per estar a la zona de promoció d'ascens. I també el Castelldefels, bé, que té un partit aquest, la realitat és bastant assequible, veient que el rival no es juga absolutament res en aquest tram final de temporada. Rebrà Canyàs a l'Atlètic Hospitalense, l'equip està jugant-se la permanència i serà un partit de cara o creu, pràcticament. Ja després, com comentava, torna al bàsquet, a més un esport que arriba en pràcticament tot, perquè tenim tres partits importantíssims. El primer és el del BBA Castelldefels, que juga contra el Vic la fase d'ascens. Recordem, una fase d'ascens que té lloc eliminatòries a partit únic, o sigui que és un partit a cara de perro. El que guanya estarà a la següent fase i el que perdi doncs marxarà, com diuen a la NBA, win or go home, en aquest cas. També té un partit important el Club Bàsquet Joventut Castelldefels, tant el sènior masculí com el femení, ja que tots dos ara mateix estan en posicions de descens i necessiten guanyar sí o sí si volen intentar salvar la categoria a final de curs. D'altra banda, tenim un derbi al futsal, tenim un CSR Castelldefels, futbol sala Castelldefels, derbi local en la categoria femenina. El CSR Castelldefels no té molt en joc, ja que és cinquè i no té opcions de pujar, mentre el futsal Castelldefels sí que juga la vida perquè ara mateix està ficat en la zona del descens. I concluirem amb l'handbol, ja que la setmana passada vam parlar sobre l'ascens de l'Esportiu Castelldefels, el sènior masculí, que és equip de Lliga Argent. Doncs aquest cap de setmana Estefania es decideix el camí de les noies. El sènior femení té el partit de tornada de les semifinals, jugarà aquest enfrontament contra la Lleta Argentona, va guanyar el partit d'anada del Castelldefels i aquest cap de setmana les de Marc Viscarri intentaran defensar aquest 26-21 a favor.
0: Gràcies, Cristian. Fins aquí els esports. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars

0: Afons.
1: En el programa d'avui parlem del concurs de fotografia de Sant Jordi, una edició dedicada al tema ombres, que ha tornat a posar en valor la creativitat i la mirada artística dels participants. Els premis es van lliurar el passat 24 d'abril a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Ens acompanya als estudis la guanyadora del primer premi en la modalitat de color, la Bea Alemany, i també saludem per telèfon a Ignasi Pellissa, guanyador del primer premi en la modalitat de blanc i negre. Amb tots dos parlarem de les seves fotografies, del moment captat darrere de cada imatge i de la passió per aquesta disciplina. Molt bon dia, Bea, i benvinguda.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Per començar, Bea, com vas rebre la notícia que havies guanyat el concurs?
2: Doncs estava de viatge, estava a Dubrovnik i em van deixar un missatge en el contestador i va ser increïble, perquè vaig escoltar el missatge estant fora.
1: I què va significar per tu aquest premi?
2: Home, va ser un reconeixement i a més una alegria, no? Perquè el que vols una mica quan fas fotos és que transmetin, no? I si t'han escollit, doncs vol dir que algú li ha agradat, o sigui que molt contenta.
1: Que ha cridat l'atenció en algun punt o que ha pogut, no?, connectar.
2: Exacte, sí que algú, al final la fotografia mostres una imatge, però el que vols és que transmeti, no?
1: I explica'ns què es veu exactament en la teva fotografia.
2: La meva foto està feta de dalt, està feta en unes muralles a València i per sota passa gent, n'hi ha dos arcs i van passant. I això, clar, la vista és des de dalt, es veuen les persones a baix i les ombres i els arcs.
1: La teva fotografia guanyadora, comentes que es va fer a València, la notícia te la van donar a Dubrovnik. Em pregunto, la teva àrea o el que més t'agrada és la fotografia de viatges o és independent?
2: No, la veritat és que no. El que passa que aprofito quan estic de viatge per fer fotografies. O sigui, no és... És veritat que n'hi ha moltes modalitats i la de viatges és una d'elles i clar, quan vas vols mostrar el que estàs veient i a mi m'encanta veure els llocs i pensar com ho puc transmetre, no? El sentiment que em fa aquesta imatge i és una mica això el que faig.
1: I quan eres a València, no, en aquest punt de les muralles fent la foto, què va passar perquè decidissis fer la foto?
2: O sigui, quan estàvem en el viatge simplement estàs fent una mica de turisme. El que passa que vas amb la càmera i jo vaig apropar la muralla des de dalt a mirar cap a baix i vaig veure una imatge que em va agradar. I va ser... Anava passant gent i, clar, n'hi havia moments que n'hi havia molta gent o que les ombres s'interposaven perquè entrava la llum per un lateral i quedava molt maco. I, a més, els colors de la muralla em van cridar molt l'atenció. Llavors vaig esperar que no n'hi hagués massa gent passant per aquell moment i vaig fer la foto.
1: I la vas fer al matí, amb sol de tarda o en quin moment?
2: Era pel matí, el que passa que entrava molta llum. I com clar, part de la muralla estava enfosquida, doncs la llum que entra per l'arc doncs quedava molt maco, quedava com un triangle i es veien allargades les ombres de les persones.
1: I va ser un instant espontani o el tenies previst d'alguna manera?
2: No tenia previst. O sigui, estàs de turisme i jo quan veig alguna... No només ha de ser de turisme, jo vaig a caminar, vaig, en qualsevol moment veig una imatge que em crida l'atenció i li faig una foto. I allà sí que em vaig esperar a que fos una mica, que estigués ben... que no n'hi hagués massa gent, però en general això no ho vaig buscant, simplement m'ho trobo.
1: Tu trobes i...

0: no, en el moment que veus algun punt interessant no, no et vols perdre aquell instant, no? Entenc.
1: Sí, recordo un dia que anava, vaig anar a caminar pel matí i quan tornava hi havia una ambulància i tenia oberta la porta de darrere i la porta lateral i quedava molt, molt, molt maco veure l'arc que feia i simplement vaig treure el mòbil i li vaig fer una foto perquè en aquell moment em va cridar l'atenció.
0: I per què vas escollir aquesta imatge i no una altra de les que tens a la galeria?
1: Jo crec que una mica pels colors, perquè això només es veien dues persones des de dalt, o sigui, no es reconeixien i es veia l'ombra molt allargada, i una mica per la composició i els colors, que jo crec que és el que més em van cridar l'atenció en aquell moment.
0: I en aquell moment, què t'interessava transmetre amb la imatge? No sé si tranquil·litat, història, pau, o si ho podries explicar amb alguna paraula.
1: Buscar no buscava res, perquè ja et dic que sobretot quan estàs de viatge, doncs vas intentant conèixer allò on estàs, i el que em va transmetre a mi era certa tranquil·litat, perquè es veien dues ombres de dues persones que no es reconeixien i amb una ombra allargada, no? És una mica... Algú m'ha dit, sembla una portada d'un llibre d'aquests de misteri. Potser una mica això, no? Perquè no es reconeix, però es veu que n'hi ha algú allà.
0: Molt
1: I que va cap a l'ombra, o sigui, cap a la foscor, no?
0: Té un punt així misteriós.
1: Sí, sí.
0: I vas tenir alguna dificultat tècnica per captar la foto?
1: No, dificultat tècnica no, perquè a més, clar, com estava dalt, doncs veia tota l'escena. Va ser només esperar una mica que passés gent i que fos el moment un moment que m'agradés, que veiés jo que la composició estava bé.
0: I la foto la vas fer amb el mòbil, amb una càmera especialitzada o...?
1: Sí, tinc una càmera Canon i també amb el mòbil. Amb el mòbil faig moltes fotos perquè a vegades això, si et crida l'atenció una cosa en un moment donat que no tens la càmera, però sí, m'agrada amb la càmera anar provant diferents enquadraments o diferents moments de fer-la.
0: La foto tal i com la veiem a l'exposició és tal i com la vas fer o vas fer algun tractament per enfatitzar alguna cosa?
1: Pràcticament és tal qual, perquè els colors ja m'agradaven molt. Sí que la vaig reenquadrar una mica. I home, el tema una mica del brillo i tal, sí que... Però la veritat és que molt poc, perquè a mi m'agrada molt poc retocar. Sí que, o sigui, l'edició moltes vegades millora la fotografia i jo faig això de reenquadrament, però poc més. I en aquesta en concret poc, perquè el color ja era tal qual. És que entrava un sol molt maco i no necessitava gaire més.
0: I des de quan et dediques a la fotografia?
1: O sigui, jo sóc una aficionada, no em dedico a... O sigui, jo només m'agrada molt fer fotografies i ja fa uns anys que em vaig adonar que aquesta passió, això era més una passió, no? Més que un hobby, i he fet cursets de fotografia per millorar i després, quan puc, practico. Però, no sé, et diria que, no sé, és que no arriba ni 10 anys, potser, quan vaig començar, i després això he anat fent cursets, però res professional.
0: Pel que comentes, has invertit bastant de temps i...
1: He invertit temps, sí, perquè quan alguna cosa t'agrada, vull dir, tampoc et costa, no? Sí que, clar, a la classe t'ensenyen, hi ha molta teoria, però després has de practicar. Si una cosa ens deien molt és pràctica, pràctica, pràctica, i l'altra, has d'intentar fer les fotos que no trobaries a Google, no? Sí, és veritat que si te'n vas a París, home, li has de fer la foto a la Torre Eiffel, no pots no fer-la, però no només allò, no? Has d'intentar... I això és una cosa que a mi m'agrada molt. Jo vull, on vaig, vull ensenyar el que jo sento, el que a mi m'ha transmet el lloc, no? No simplement les coses maques que n'hi ha. Si n'hi ha una cosa bruta, però a mi em crida l'atenció, jo li faré una foto, no tinc problema. Vull dir... És més un tema de sentiments i de transmetre que sigui maco allà on vas.
0: Sobretot també pel que comentes, sortir al carrer, no? I connectar... Sí.
1: Jo això ho faig, a vegades dic, què faig aquesta tarda? Agafo la càmera i a veure què em trobo. I vaig fent fotos i quan fas una i dius, ah, aquesta, per això he sortit aquesta tarda. A mi em passa, no? No sé si la resta també, però sí, s'ha de sortir, s'ha de... Aprens amb la pràctica. Això t'ho diuen tots els que saben i a més mai deixes d'aprendre. Vull dir, és un hobby molt maco perquè, a més, i molt accessible, no? Vull dir, a tothom té una càmera, doncs només has de sortir i veure què et trobes.
0: I participes sovint en concursos com aquest?
1: He participat aquí a Castelldefels en el concurs, aquest on he guanyat, i també un altre del Garraf. Però la veritat és que amb més no m'he presentat.
0: I animaries a la gent a participar en concursos semblants o quina és la teva experiència?
1: O sigui, jo crec que està molt bé perquè al final tu vols això, mostrar el que tu has fet i si et donen l'oportunitat, i és el que et dic, que tampoc necessitem unes grans càmeres. Sí que, clar, si et vols dedicar professionalment ja és una altra història, però en plan amateur, aficionat com qualsevol... és maca l'experiència, perquè a més la veus allà penjada, no és el mateix una foto que te l'enmarquin, te la pengin, i ja si guanyes ja, ja ni t'explico, però sí que animo, sí.
0: Això vol dir que et veurem en properes edicions?
1: Home, sí, jo intentaré continuar perquè m'ha agradat i sí que voldria... Seguir.
0: Fotografies faràs igualment, o sigui que...
1: Sí, això segur.
0: Això no s'acaba, no?
1: No s'acaba, no.
0: I quin consell li donaries als oients que ens estiguin escoltant?
1: Una mica els consells que m'han donat a mi. Mirar molta fotografia, has d'aprendre les bases i entendre-les, perquè són... El bàsic són quatre coses, però les has d'entendre bé, les has de practicar bé i les has de dominar. A partir d'aquí ja després es poden fer moltes més coses, no? Però si allò ho pots fer, genial. I si veus molta fotografia, també se't fa una mica l'ull. I... Perquè, clar, agafar i fer una foto a qualsevol cosa, ho podem fer qualsevol, no? Però la foto ha de dir alguna cosa. I llavors tu la fas, te la mires i tu mateix pots ser el propi... jutjar, no? Decidir si allò té significat o simplement és una foto d'això d'un got. O sigui que és relativament fàcil, com a mínim, provar i veure si et crida, si t'agrada i on et porta.
0: Doncs moltes gràcies. Amb aquest missatge passem amb la trucada amb l'Ignasi. I gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Moltes gràcies per la invitació.
0: Tenim amb nosaltres el guanyador en la modalitat de blanc i negre. El primer premi ha estat per a Ignasi Pellissa Arnabat. Bon dia, Ignasi.
2: Hola, bon dia.
0: Com vas rebre la notícia que havies guanyat el concurs?
2: Bé, de fet em va trucar un membre de l'agrupació de Castelldefels per avisar-me. I bé, molt content.
0: Què va significar per tu aquest premi? Destacar, no?, que estaves molt content. Alguna cosa més?
2: Sí, no, a veure, sempre és una recompensa, no?, quan participes en un concurs. A veure, l'important és participar, però si guanyes llavors ja... Pues, molt millor, no? Encara tenim a continuar participant en altres concursos, si no de vegades desmoralitza una mica, no?
0: I expliquen què es veu exactament en la fotografia que la teva que ha estat guanyadora.
2: De fet, és una ombra d'una cadira projectada per l'entrada del sol per una finestra.
0: I quin moment concret estaves captant en fer la foto?
2: Estava de guàrdia en una exposició que fem a l'associació Entapertanc aquí a Moja, que de fet estava allà esperant que vinguessin gent a veure-la, i va ser un moment que no hi havia ningú i entrava el sol per la finestra i allò que estàs mig avorrit o que sigui i veus la imatge, no? L'estàs veient i vaig anar movent la cadira fins que vaig veure la foto pues, així, tal com ha sortit, no? Diguem.
0: Vas trobar en aquell moment la inspiració.
2: Sí, sí. De fet, una mica l'avorriment allò d'estar sol, que en aquell moment no venia ningú, feia una estona, va ser una mica la inspiració, no? I al veure aquella, sobretot l'entrada aquella de llum que picava la paret, pues, vaig anar movent, pues això, tenia l'únic objecte que tenia allà a mà, perquè era una sala buida, era la cadira, i fins que vaig trobar la posició i la composició que més o menys m'agradava.
0: En un principi va ser un instant més espontani, però després més o menys vas anar elaborant la composició.
2: Sí, sí, sí vaig, clar, vas buscant posicions i l'ombra canvia, no? Depèn de com poses l'objecte i llavors el que marcava una mica més les línies i la perspectiva i la composició de la imatge més estètica, diguéssim, és el que al final va sortir, no?
0: I què et va cridar l'atenció d'aquesta escena?
2: Bé, doncs més que res això, com poder veure un objecte i identificar-lo sense veure l'objecte en si, no? Només simplement l'ombra i sobretot la llum que incidia, que era una llum maca, no? Perquè ja era allò cap al final de la tarda i era una llum més baixa i més càlida, diguéssim, no? Que en aquest cas amb el blanc i negre no s'aprecia, però en el moment que la vaig fer, que quan la fas en color, no? Avui en dia tot es fa en color i després es converteix al blanc, s'ha dit en blanc i negre, doncs la llum era això, era una llum maca de tarda, no?
0: I en el moment de presentar aquesta fotografia, aquesta imatge, per què la vas escollir i no una altra? Perquè entenc que t'agrada molt fer foto, fotografia, no? Tens aquest ull entrenat sí. Per trobar espais.
2: Bueno, de fet en tenia vàries del tema aquest, perquè em sembla que no sé si es podien presentar tres per concursant. I vaig presentar un parell més i aquesta era potser una de les, tant per composició com per línies, però com per estètica, ja potser era la meva preferida també, no? De vegades per això no sempre és així, de vegades a la millor la preferida no és la que té premi, en aquest cas doncs va ser així.
0: I en aquesta premiada, aquesta fotografia que està premiada, la modalitat de blanc i negre, Què et va interessar transmetre en la imatge? No sé si hi ha darrere com alguna justificació o va ser intuïció teva.
2: Bé, no, va ser el cop d'ull de veure això, no? De anar fent proves per acabar de, el que et deia abans, d'ajustar l'estètica. Però en principi va ser, no sé, és que a mi el que em passa normalment és que a tot el que vaig veient sempre li busco la part fotogràfica, no? Tots els objectes que veig, o si vaig per un camí, o si vaig per un carrer, o si vaig... Sempre la mirada... Suposo que li deu passar a molta gent que fa fotografia, o inclús que fa els tipus d'art, com pintura, com el que sigui, que sempre van veient coses allà on altra gent no les veu, no?
0: No seria només tirar la foto i ja està, no? Sinó que és també un exercici... De plantejament o de cerca?
2: Bueno, en aquest cas va ser una mica de casualitat, perquè em vaig trobar en aquest moment amb l'escena aquesta i llavors a partir d'aquí sí que ja vaig jugar amb l'objecte i fins que vaig trobar el que realment m'agradava, però moltes vegades la inspiració surt. Sí que surt de tenir l'ull entrenat, no? De veure altres imatges i de veure fotografies d'altres autors o simplement de sortir al carrer i mirar més enllà, no? De no només fixar-te en les coses que són evidents, no? Dir, hòstia, d'aquí pot sortir una altra cosa i a la millor acaba sortint.
0: I vas tenir alguna dificultat tècnica per capturar la imatge o després fer aquest pas, no, de color blanc i negre?
2: No, No, no. Com que és una imatge molt senzilla i la llum, en aquest cas, que projectava l'ombra ho era tot, vull dir, no és una imatge molt difícil de captar tècnicament, diguéssim. Vull dir, és, de vegades, el senzill és el més resultant, no? La frase aquella que diuen menos es más, doncs en aquest cas seria això, no? I de dificultat, doncs, poca. Vull dir, no, la mínima, vaja.
0: I des de quan fa que et dediques a la fotografia? Perquè jo entenc també que això, l'experiència, també t'ho posa més fàcil, no? Cada cop que fas fotos.
2: Bé, jo per mi crec que fa poc relativament, però perquè no me'n dono compte que els anys van passant, no? Però l'altre dia pensant-ho, doncs ja fa uns 24 anys o així que faig fotografia. Precisament des de que em vaig comprar la primera càmera reflex, que va ser per allà el 2002, des de llavors va ser quan em vaig interessar. A veure, de fet, de petit ja havia tingut la típica càmera compacta que et regalen per la comunió i res, gastes un carret o en gastes dos i allà es queda abandonada, no? Tampoc era una cosa que m'hagués cridat l'atenció llavors. Però sí que és cert que abans de començar a fer jo les fotos, m'agradava molt col·leccionar fotos de revistes i llibres i coses així. Sempre que fos una cosa que pogués retallar o alguna cosa, sempre guardava fotos que m'agradaven i tal. I ja suposo que d'aquí em ve que m'agrada la imatge i tot això.
0: I participes, acostumes a participar en concursos com aquest de fotografia de Sant Jordi?
2: Bueno, acostumo a participar en bastants concursos, tot i que acostumo a participar més en el que són ral·lis fotogràfics, que són fotos que has de realitzar durant unes hores o durant el dia en concret aquell, amb uns temes que et posen en concret i és fer la foto el mateix dia, entregar-la el mateix dia i allà sí que és més un repte, no? Perquè tens poc temps per pensar i tens uns temes que te'ls donen al moment. I tinc diversos companys que acostumem a fer això, no? Aquest tipus de concursos així. Llavors, aquest de Sant Jordi és un dels que doncs, altres anys he participat i ve arrel de que participo amb l'altre que organitzeu aquí a Castelldefels, que és el del Viu al Parc, i llavors a partir d'aquell vaig conèixer aquest. I bueno, quan hi ha algun tema que veig accessible que no m'he de desplaçar expressament a lo millor per anar a fer la foto i puc participar, doncs hi participo.
0: I quin consell li donaries a gent que també li agrada la fotografia o que vol participar en aquest tipus de concursos?
2: Bé, sobretot mirar bé les bases i entendre-les, perquè de vegades no és fàcil, en aquest cas no és el cas aquest, però en concursos passa normalment, que de vegades és mirar bé les bases, entendre-les, llavors mirar a veure què busca la gent, no, diguem, o el que podria buscar el que organitza el concurs, perquè una cosa és dir, no, és que jo faig aquest tipus de foto i només faig aquesta foto i presento aquesta foto, no. Quan et presentes a un concurs, una altra cosa és que sigui tema lliure i llavors tu presentes el tipus de foto que t'agrada, però quan és una temàtica has d'anar a buscar el que realment potser et demana en aquell lloc, no? I de vegades és sortir una mica de la teva zona de confort, que és el que t'agrada a tu fer per fer la foto que igual que potser busca el que està organitzant el concurs.
0: Bueno, molt bon missatge i consell, no? També per qui ens estigui escoltant, pues, també el que deies tu, no? Sortir una mica de la zona de confort. Entenc que això sí. Vol dir que et veurem en properes edicions?
2: Sempre que puc participo. A més, és un dels llocs on m'agrada participar, no? Normalment el del Viu al Parc miro de no perdre-me'l mai i aquest altre, doncs, si el tema m'acompanya, vull dir que sigui un tema del que puc fer la fotografia sense moltes dificultats, que no tingui que preparar massa cosa, perquè no sóc dels que m'agradi preparar molt la foto. Soc més de trobar-me-la, no? O de veure alguna cosa que pocs ajustos hagi de fer després a l'hora de fer aquella foto, o tenir-me la cara preparada, tipus, com si fos un bodegó que has de posar els objectes, i això em costa molt més. M'acostumo a fer... a participar en coses que em trobo, que no que hagi de preparar jo.
0: També important això, no? A trobar la manera, o sigui, clar, òbviament seguir les bases, no? Però trobar la manera de que el tipus de concurs o allà on et presentis, no? Tingui una mena de... Sí. Que funcioni com un funciona, no? Com el fotògraf o com qui vol participar.
2: Això ens trobem, doncs, de vegades que depèn del tipus de concurs, o a la millor ja no t'hi presentes perquè, no sé, a la millor no és el tipus de foto que estàs acostumat a realitzar, no per sortir de la zona de confort, sinó que a la millor necessites un equip tècnic o necessites uns coneixements que a la millor com a aficionat doncs no tens, i ja no t'hi poses allà, diguéssim, no? Que una altra cosa és que tu diguis, vale, m'ho vull intentar i m'atreveixo, però quan ja és més complicat, a la millor ja dius, com que de temps normalment no en tenim massa, la gent, doncs de vegades fas el que tens a l'abast i que tens ràpid, diguéssim, que puguis fer amb una rapidesa o amb una agilitat que no et prengui massa temps.
0: Totalment d'acord, sí, són factors que al final també, no, entren en el moment de decidir com fer la foto o quina foto.
2: Sí.
0: Doncs moltes gràcies, Ignasi Pellissa. Recordem que és el guanyador de la modalitat de blanc i negre de fotografia del Premi Sant Jordi. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A fons. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
5: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
6: Todos los viernes a las 10 de la noche.
7: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castell de Fels.
8: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
9: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
10: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Todos.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
7: Todo comienza siempre con la misma afirmación temeraria.
8: Tengo una idea para una película.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Comença la

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de divendres 8 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui. Diumenge comencen les jornades de la gent gran amb música, festa i activitats repartides per tota la ciutat. La protesta de les escoles bressol dona el tret de sortida a noves mobilitzacions educatives. El món de l'esport protagonista de la celebració del Dia d'Europa. Comencem.

0: Aquest diumenge comencen a Castelldefels les 44ènes jornades de la gent gran, una cita que omplirà la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. El programa arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran activa, diversa i vital en una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins de la vida social i cultural del municipi. Les activitats estan organitzades dins de l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. L'inici oficial té lloc aquest diumenge 10 de maig a les 5 de la tarda. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre Montpou, el Pep Ribas.
1: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
0: Durant dues setmanes, el programa combinarà propostes saludables com sessions d'aeròbic, ioga i xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances, amb activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem el coordinador de les jornades, el Pep Ribas, que ens explica la idea de dur a terme aquestes jornades.
1: La idea de les jornades és una mica això, no? És a dir, barrejar el que és la part social, la part cultural, la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important. És una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades. Estem ja parlant de les 44ènes jornades, sí, molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
0: Durant aquests dies també hi haurà espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives, com són els concursos de postres, el bingo musical, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es repartiran entre els espais de la ciutat, com la plaça de l'Església, el centre Frederic Montpou, el Teatre Plaza i diferents equipaments municipals, compartint així la ciutat en un punt de trobada i celebració per a la gent gran. I dimecres, dia 20 de maig, té lloc l'acte central de les jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala tot a la plaça de l'Església. Escoltem el coordinador de les jornades i responsable del centre Frederic Montpou, el Pep Ribas.
1: Que és el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
2: 108 anys.
1: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix del seu aniversari a primera de la tarda amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any, i també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant també farem sold out segurament d'invitacions per la festa.
2: I amb música, com deies,
1: música,
2: també.
1: Com sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra La Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Dimecres i dijous el programa continuarà amb diferents propostes musicals, culturals i esportives adreçades a la gent gran i les jornades es tancaran diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat que tindrà lloc a les 5 a la sala polivalent del centre Frederic Montpou. Recordem que totes les activitats són gratuïtes excepte l'excursió d'Empúria Brava i el ball del 10 de maig i que les entrades per a les activitats es poden aconseguir al Teatre Plaza o a través de la web Entràpolis. La primera jornada de vaga al sector de les escoles bressol inicia un mes de mobilitzacions al sector de l'educació. La jornada que va ser ahir també s'ha fet notar a Castelldefels, on gran part de les escoles bressols municipals també s'hi han sumat. Durant la jornada de vaga es van garantir els serveis mínims establerts i, segons s'ha informat, aquests serveis han consistit en un 33% de la plantilla de cada centre, a més de la direcció de l'escola bressol corresponent, amb l'objectiu de assegurar l'atenció bàsica als infants i el funcionament essencials dels centres durant la jornada. La plataforma de 0 a 3, convocant de la protesta, reivindica la consideració de l'etapa educativa com a essencial i una dignificació salarial que implica equiparar els salaris, les condicions laborals i les millores en salut laboral a altres etapes. A més, demanen una reducció de ràtios i un finançament públic que sigui suficient i estable. La vaga i la mobilització d'ahir de les escoles bressol ha estat el tret de sortida d'un mes carregat de protestes al sector educatiu i la següent jornada de vaga, on estan convocades les docents d'escoles bressol, és el pròxim dimecres 20 de maig. Les vagues per tota Catalunya estan previstes per dimarts 12 de maig i dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny. I en aquest context de vagues generals, dins del col·lectiu educatiu d'aquesta etapa, afegir que les cases d'infants comencen avui la preinscripció als 4 centres municipals per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies faran la preinscripció fins al 22 de maig. La celebració del Dia d'Europa enguany té com a protagonista el món de l'esport a Castelldefels. L'Ajuntament i concretament l'àrea d'internacionalització posa enguany l'èmfasi en reconèixer l'esport com a espai de cohesió, igualtat i convivència i reforçar el vincle entre la ciutadania i el projecte europeu. Escoltem a la regidora de Presidència, la Marian Ortega.
3: Estamos celebrando, ¿no?, que allá en el 1950... Yo creo que los países de Europa, cansados ya de pelear y de por las diferencias que tenían entre ellos, decidieron celebrar aquello que nos une y construir un espacio de paz, ¿no?, de cooperación entre países, de con valores, con la democracia como bandera, con la solidaridad, con el medio ambiente. Bueno, y yo creo que es una fecha muy importante porque eso celebra exactamente todo aquello que nos une a todos los europeos.
0: La jornada començarà a tots els equipaments esportius del municipi, on es posarà la bandera d'Europa en un lloc visible alhora que es farà sonar l'himne d'Europa. La regidora de Presidència, la Marian Ortega, farà el servei d'honor el mateix dissabte 9 de maig. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals, que ens explica com serà aquest dia.
4: Tenemos como un protagonista el mundo del deporte, entonces empezará el día con la interpretación del himno de Europa y la puesta de la bandera en todos los equipamientos deportivos. Y esto es como un gesto simbólico. Y además, durante la mañana se harán dos partidos en los que se hará el saque de honor y una foto con la bandera de Europa. Y serán a las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal de Cambinader de los equipos femeninos de básquet. Y a las 10 en el campo de fútbol de Cambinader, el equipo masculino de Vista Alegre Juvenil B.
0: I coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, és habitual que ajuntaments, institucions i edificis públics s'assumin a la commemoració amb diferents gestos simbòlics. Un dels més visibles és la il·luminació de façanes i espais emblemàtics en una jornada que també serveix per reivindicar els valors compartits i el sentiment de pertinença europeu. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals.
4: Castelldefels se il·lumina para el Día de Europa. Como sabéis, en diferentes administraciones públicas y representaciones de las instituciones europeas hacen esta iniciativa de iluminar los edificios y Castelldefels nos adherimos el día 8 y 9, donde se iluminará de azul pues la fachada del ayuntamiento, el castillo, las letras de la Plaza Palmeras, de la Plaza Colón.
0: La commemoració també arriba a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que durant aquests dies acull diferents propostes culturals relacionades amb Europa per apropar la diversitat i la cultura europea a petits i grans. Escoltem a la Marta Oriol, cap d'Unitat Bàsica de Relacions Internacionals.
4: Aquí en la biblioteca, del 4 al 15. estará expuesto un espacio dedicado a cultura europea, donde hay pues literatura, cine, cómic y libros divulgativos. Aquí mismo en la biblioteca, el sábado 9, el día de la celebración de Europa, se ha organizado una actividad familiar en la Hora del Conta, que es un cuento que se llama Calopsia. Es un cuento, esta actividad está dirigida al público familiar y cuenta una historia muy bonita que explica cómo Europa pasó de la división a la cooperación, lo que antes explicaba la regidora, ¿no? Y es una manera pues muy pedagógica de acercar estos valores europeos a las personas más pequeñas y que entiendan sobre todo pues esa diversidad, que esa diversidad es importante porque nos enriquece.
0: I diumenge 10 de maig al matí, Castelldefels s'adhereix a la campanya Let's Clean Up Europe realitzant una acció de recollida de residus a la platja. Escoltem a la regidora de Presidència, la Marian Ortega.
3: Es una acción que es conjunta, ¿no?, en toda Europa y que tiene como objetivo pues un poco concienciar sobre la cantidad de residuos que se están vertiendo, ¿no?, de manera casi incontrolada en la naturaleza. Y de alguna manera promover acciones de sensibilización, ¿no?, a través de la recogida, pues eso, hacer, ¿no?, que la gente sea un poco más consciente de todo lo que provoca, ¿no?, este vertido de residuos. Y bueno, pues eso, ¿no?, además de limpiar la playa, pues se participa en un proyecto un poco de ciencia ciudadana, con los datos que se recogen, se resuelven dudas, curiosidades. Y bueno, creemos que es una jornada muy interesante porque yo creo que uno de los valores que promueve la Unión Europea es el cuidado al medio ambiente y hacer de nuestras ciudades unas ciudades más sostenibles, ¿no?, donde todos podamos vivir mejor.
0: A més d'això, el programa també inclou activitats que es desenvolupen als centres educatius que se sumen a la celebració del Dia d'Europa el divendres 8 de maig mitjançant un programa extens que es pot consultar al web. L'àrea d'internacionalització continua treballant en el seu compromís amb la divulgació europea, l'any passat posant el focus en els centres educatius on ja es promou aquesta celebració i enguany centrant-se en els clubs esportius. El programa de la celebració del Dia d'Europa està organitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Inaugurades la nova escultura i l'estrella de Lorenzo Quinn al Passeig de les Estrelles, Castelldefels va viure ahir una jornada cultural destacada amb una doble inauguració protagonitzada per l'artista internacional Lorenzo Quinn. L'escultor va presentar la seva nova obra, La força de la natura, i ha rebut una estrella al Passeig de les Estrelles coincidint amb el seu 60è aniversari. Escoltem la presentació que va fer l'alcalde, el Manu Reyes, en companyia de l'artista.
5: Hoy es un día muy especial para la ciudad de Castelldefels porque acabamos de inaugurar con Lorenzo Quinn La fuerza de la naturaleza, una escultura increíble que va a dar la bienvenida a la entrada a la playa de Castelldefels y ahora también vamos a descubrir una estrella tan merecida para Lorenzo Quinn, además en un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Lorenzo Quinn. Así que felicidades Lorenzo por partida doble.
6: Me encanta esta ciudad, te agradezco que me dejes poner arte. Esta escultura fue inspirada en un momento difícil, fue el tsunami del 2005, que mucha gente perdió la vida, y entonces yo quise hacer una escultura para recordar que la naturaleza, la madre naturaleza, es mucho más que nosotros, y a veces ella se enfada porque no la cuidamos, no la queremos como tenemos que querer a nuestras madres y a la madre naturaleza, y eso es lo que quería simbolizar esta escultura.
0: I durant la presentació es va anunciar que el Passeig Marítim de Castelldefels comptarà amb una nova escultura de l'artista Lorenzo Quinn. L'escultura immortalitzarà una imatge històrica, l'abraçada que dos veïns universals de Castelldefels com Lionel Messi i Ronaldinho es van donar quan l'enjardí va marcar el seu primer gol amb el Futbol Club Barcelona. Escoltem a l'artista Lorenzo Quinn.
6: Bueno, aquí veo mucha gente, pero creo que en septiembre habrá muchísima más gente cuando se inaugure la escultura Gloria. La escultura Gloria será una escultura que compró el ayuntamiento y que va a representar un momento histórico. El primer gol de Messi con Ronaldinho. Entonces será una escultura de Messi y Ronaldinho. Y estarán aquí esos dos grandes campeones a inaugurar esa escultura en septiembre. Y yo no veo la hora porque creo que será Bueno, habrá un antes y un después. Bueno, tendrás que preparar aquí, no sé lo que tendrás que preparar, porque esta gente sí que mueve mucha gente, ¿eh? Esto, tendrás la playa aquí, parecerá la playa de Copacabana y lo que sea. Pero bueno, muy orgulloso de anunciar la escultura Gloria y gracias de nuevo por este enorme regalo que me das.
0: Amb aquestes iniciatives, Castelldefels continua avançant en el seu objectiu de convertir-se en un museu a l'aire lliure, apropant l'art contemporani a la ciutadania i transformant l'espai públic en un recorregut cultural accessible i gratuït. Aquest dissabte 9 de maig a les 6 del vespre té lloc la cinquena trobada tabalera de Castelldefels amb inici al carrer Església amb Avinguda Manuel Girona. Es tracta de la cinquena trobada percutiva organitzada pels tabalers de Castelldefels dins de les activitats del seu 44è aniversari i el 9è aniversari dels tabalers de la ciutat. Escoltem a Jan Molero, president de l'ACPC, que ens explica com és una trobada tabalera.
7: Una trobada tabalera és una trobada de diferents grups de percussió, no? Unes tabales de diferents grups, que en aquest cas eren uns quants grups de diferents ciutats que tots comparteixen la característica de ser un grup que toca en diversos tipus d'instruments de percussió, no? En aquest cas, timbals, caixes, zurdos... No domino molt el tema, però bueno, també porten panderetes, percussions... Sí, tot soroll percussiu, sí. Totes les trobades tabaleres les acaben fent aquí una cosa conjunta. Acaba quedant bé, primer sembla que és una cosa... I al final sempre els acaben coordinant. No, la veritat que és maco d'escoltar aquests grups. I a més també escoltes diversitat, no? Perquè tots tenen ritmes diferents... també alguns porten instruments diferents, no porten les mateixes combinacions d'instruments, no? Per exemple, hi ha que porten instruments més greus, a més lleugers, i es veu la diversitat, no?
0: Amb sortir del carrer Església amb Avinguda Manuel Girona, la Cercavila seguirà pel carrer Església fins a Albert Einstein, passant pel carrer Major Arcadi Balaguer i arribarà a la plaça de l'Església, on es farà una exhibició. A banda dels tabalers de Castelldefels, algunes de les colles que hi participen són los Chipirones, Tabalers Cabra, Atabalats o Cabrassa, entre d'altres. L'agrupació de cultura popular de Castelldefels es va crear l'any 1982 i, per tant, celebra enguany el seu 44è aniversari. La Jugateca Ambiental de Castelldefels continua aquest mes de maig amb noves activitats familiars vinculades al medi ambient, la biodiversitat i la sensibilització ecològica. Aquest cap de setmana la programació inclou dues activitats centrades en la conscienciació ambiental i la cura del litoral, amb les activitats SOS Plàstics al Mar i Let's Clean Up Europe, una acció de recollida de residus a la platja. Escoltem a la tècnica de medi ambient, l'Anabel Subias.
8: A Baixador també es fa una activitat relacionada amb els plàstics. Hi ha una efemèride a nivell europeu que es diu el Let's Clean Up Europe, que és una campanya europea de neteja d'espais naturals. Llavors ja s'organitzen activitats en relació a la neteja dels espais naturals, per exemple, algunes activitats a la muntanya, als rius, i en el cas de la Jugateca Ambiental, el dissabte fem una activitat relacionada amb els plàstics al mar, que no és ben bé una neteja, però és una activitat que et dona, diguem, informació sobre el mal que fan els plàstics als nostres mars, no? Que es diu que cap al 2050 havia sentit que el mar tindria més plàstics que peixos. Això és una cosa
2: fort,
8: que...
2: Sí.
8: Això és una cosa que es va dient, bueno, que hi ha estudis que portant el mateix ritme que estem portant fins ara, es preveu que el 2050 hi hagi més plàstics que peixos. I clar, això és un impacte també a nivell de l'ecosistema marí i, bueno, al final a la nostra salut, no? Perquè ens acaba afectant a nosaltres també, no? Perquè és de la xarxa tròfica, no?
0: Les propostes es desenvolupen cada cap de setmana a la platja del Baixador i a la de la Pineda, amb espais de joc lliure i tallers dirigits per a famílies i també infants. Escoltem l'activitat que té lloc diumenge 10 de maig amb paraules de l'Anabel Subia a la tècnica de medi ambient.
8: Hi ha una activitat de voluntariat de neteja de platges. Vull dir que tingui ganes de venir a la platja i recollir els residus, veure d'on provenen. Tenim una entitat que es diu Good Karma Projects, que són bastant punters amb aquest tipus d'activitats, que són els que fan aquests estudis de microplàstics a les platges de Tarragona, que estudien els pèlets aquests de plàstic que hi ha a la sorra. I bueno, tenim aquesta gent que ens vindrà a fer aquesta activitat, i aquesta és l'única de tot el programa de Jugateca que sí que requereix inscripció prèvia, perquè hem de calcular una miqueta el material de recollida.
0: Les activitats es fan de 11:45 a 13:45 del migdia. D'una banda, hi ha un espai de joc lliure amb materials i jocs de temàtica ambiental per a totes les edats. A més, de 12:00 a 13:00 s'organitzen activitats guiades per aprofundir en diferents aspectes relacionats amb la natura i la sostenibilitat. La temporada de primavera a la Jugateca acabarà el diumenge 31 de maig amb una activitat especial

0: cap de setmana?
1: Tenim un cap de setmana molt densat perquè comencem amb un taller aquest divendres a Can Roca de Baix, al costat de la biblioteca, de processos de creació de dansa. Llavors, qui vulgui venir, doncs és un taller obert que es farà a Can Roca de Baix avui. I demà a les 6 de la tarda tenim cultura popular, tenim tabalada, que començarà amb Avinguda Manuel Girona al carrer de l'Església i arribarà a la plaça de l'Església. O sigui que tindrem tambors per la ciutat. I una miqueta més tard, al Teatre Plaça, hi ha l'actuació, l'espectacle de Los Aurora, que és una mica flamenc fusió i també hi ha dansa, hi haurà una ballarina. O sigui, convidem a tothom també a que vingui a veure-ho. Està dins de la programació estable, però alhora dins del Festival de Viudança. I bueno, és una actuació de flamenc, però alhora té una mica de fusió amb jazz, amb música ara, però sí, té molt bona pinta. I hi ha moltes entrades encara, o sigui que convidem a la gent a que el dissabte vingui al Teatre Plaça. I el diumenge també seguim amb Viudança, perquè a les 12 a la plaça de l'Església hi haurà diverses actuacions a la plaça. I a les 6 de la tarda tenim el Ballet Nacional de Catalunya amb l'espectacle Gala, que serà al Teatre Plaça. I aquestes queden menys entrades, però és que, bueno, per lo que m'han dit, serà espectacular. Llavors també convidem a tothom a que vingui al teatre el diumenge, a través d'Entràpolis o a taquilla el mateix dia. Aquest espectacle de gala es va estrenar al Nadal al Liceu de Barcelona i després té gira europea, o sigui que sí que val la pena venir, que hem portat una mica del Ballet Nacional de Catalunya a Castelldefels. O sigui que a qui li agradi la dansa sí que és molt recomanable.
0: Organitzada per l'Ajuntament de Castelldefels a través de l'Àrea Municipal de Cultura, la nova cita neix amb l'objectiu de viure la dansa de prop al carrer i de manera compartida, posant l'èmfasi en la participació i la cultura viva. Les entrades es poden comprar a taquilla o a través del web d'entrapolis.com. I ara els esports. Bon dia, Cristian. Explica'ns quins partits tenim aquest cap de setmana.
2: Molt bon dia. Què tal? Doncs bé, aquest cap de setmana podríem dir que ja torna tot, entre cometes, a la normalitat amb la tornada del bàsquet, que recordem que el passat cap de setmana va ser baixa i va haver descans a la Federació Catalana de Bàsquetbol, i pràcticament tenim un cap de setmana plegat de partits de màxima transcendència. I és que si comencem parlant per l'esport rei, pel futbol, tenim dos partits que des del meu punt de vista, tres partits que des del meu punt de vista són importantíssims. El primer és el de Lliga Elite entre el Castelldefels i el Prat. El Castelldefels, com hem comentat les últimes setmanes, no està acabant del tot bé la temporada i ara mateix té risc de fins i tot de baixar de categoria. Important intentar, almenys com a mínim, no perdre aquest partit contra el Prat, partit a domicili. També el Vistalegre té una autèntica final, ja que l'equip és quart i rep a Can Vinader el segon classificat, el Fundació Atlètic Sant Just. Està a 3 punts del Vistalegre i si guanyen els blaus, doncs superarien aquest equip a la classificació, o sigui que és importantíssim per estar a la zona de promoció d'ascens. I també el Castelldefels, bé, que té un partit aquest, la realitat bastant assequible, veient que el rival no es juga absolutament res en aquest tram final de temporada. Rebrà Canyàs a l'Atlètic Hospitalense, l'equip està jugant-se la permanència i serà un partit de cara o creu, pràcticament. Ja després, com comentava, torna al bàsquet, a més un esport que arriba en pràcticament tot, perquè tenim tres partits importantíssims. El primer és el del BBA Castelldefels, que juga contra el Vic la fase d'ascens, recordem, una fase d'ascens que té lloc eliminatòries a partit únic, o sigui que és un partit de cara de perro. El que guanya estarà a la següent fase i el que perdi doncs marxarà, com diuen a la NBA, win or go home, en aquest cas. També té un partit important el Club Bàsquet Joventut Castelldefels, tant el sènior masculí com el femení, ja que tots dos ara mateix estan en posicions de descens i necessiten guanyar sí o sí si volen intentar tenir, si volen intentar salvar la categoria a final de curs. D'altra banda, tenim un derbi al futsal, tenim un CSR Castelldefels, futbol sala Castelldefels, derbi local.

0: en la categoria femenina. El CSR Castelldefels no té molt en joc, ja que és cinquè i no té opcions de pujar, mentre el futsal Castelldefels sí que es juga la vida perquè ara mateix està ficat en la zona del descens. I concluirem amb l'handbol, ja que la setmana passada vam parlar sobre l'ascens de l'Esportiu Castelldefels, el sènior masculí, que és equip de Lliga Argent. Doncs aquest cap de setmana Estefania es decideix el camí de les noies. El sènior femení té el partit de tornada de les semifinals, jugarà aquest enfrontament contra l'Aietà Argentona, va guanyar el partit d'anada al Castelldefels i aquest cap de setmana les de Mar Viscarri intentaran defensar aquest 26-21 a favor.
1: Gràcies, Cristian. Fins aquí els esports. Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs als principals titulars. Diumenge comencen les jornades de la gent gran amb música, festa i activitats repartides per tota la ciutat. La protesta de les escoles Bressol dona el tret de sortida a noves mobilitzacions educatives. El món de l'esport protagonista de la celebració del Dia d'Europa. Ara ja sí, amb aquest recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Patricia Bazaga. Moltes gràcies i molt bon cap de setmana.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. La ciutat comptarà amb una nova escultura dedicada a Messi i Ronaldinho al Passeig Marítim. Obra de l'artista Lorenzo Quinn, Glòria és el seu nom i és fruit d'aquest conveni signat entre l'Ajuntament i l'escultor. L'obra s'inaugurarà passat l'estiu i en aquest cas sí que serà de propietat municipal. La nova pista de bàsquet 3x3 de la platja, impulsada per l'Ajuntament i la Gasol Foundation, s'inaugura aquesta tarda a les 6 a la plaça de les Palmeres. Ambdues institucions han signat un conveni de col·laboració a través del qual es fa realitat la instal·lació esportiva situada a la plaça de les Palmeres. Una nova pista d'ús públic i que vol impulsar els valors de l'esport i l'activitat física i potenciar la salut i el benestar entre la ciutadania de Castelldefels. I parlem d'esports. L'esportiu Castelldefels sènior femení està a un pas de la final de la Lliga. El sènior femení de l'handbol esportiu Castelldefels juga aquest diumenge el partit de tornada de les semifinals de la Lliga de Primera Catalana sènior femenina. El duel es disputa a la pista de la Lletà Argentona a les 6 de la tarda. En cas de victòria, les castelldefelenques entrarien en la gran final del campionat, on es veurien les cares amb el guanyador del partit Vilanova del Camí, Garbí B de Palau. La Frugell, el Vilanova es va impulsar en aquest cas. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara.
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comienza Castelldefels, així som. Sabrem el que els continguts dels programes del dia avui de Fora de Campo, el programa de cinema de Ràdio Castelldefels, que arribarà en directe a les 8, i també Castel de Vita, que arribarà a les 11 de la mà, d'Alberto González de la Torre. Avui en l'Ostia Coffee es dedica a Esquerra Republicana de Catalunya i per aquest motiu estarà amb nosaltres la Rita Borque, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Castelldefels. El 12 de maig se celebra el Dia contra la Fibromiàlgia. Parlarem de què és, per si algú encara no sap aquesta malaltia que costa diagnosticar, costa tractar també, difícil per la sintomatologia molt transversal que presenta, i del síndrome de la fatiga crònica, com fer-les visibles, amb l'Anna Maria Rovira. Rema contra el càncer és una activitat que té a veure també amb la salut, però també, evidentment, amb una vessant solidària. Pep Juncà ens explicarà els objectius d'aquesta nova jornada al Canal Olímpic. Continuen les activitats també de Viu Dansa, aquest festival de dansa Castelldefels que es perllonga fins al mes de juliol. Tindrem demà el concert de Los Aurora, una banda de flamenc, de cant i de ball, però bastant especial. El Pere Martínez és el seu cantant i serà nosaltres. I el Jan Molero, el president de l'Agrupació de Cultura Popular, també ens explicarà els detalls de la gran trobada tabalera que tindrem aquest cap de setmana. Comencem, welcome!
2: Així som! El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: Castelldefels Coffee.
2: Efectivament, i en aquest espai, com cada 15 dies, Esquerra Republicana de Catalunya, avui ens acompanya Rita Borqué, portaveu d'aquesta formació. Molt bon dia, senyora Borqué.
3: Bon dia.
2: Si vol, repassem els temes més destacats que es van presentar en el darrer ple municipal, el corresponent al mes d'abril, on hi havia punts de caire econòmic i després mocions. Hi havia dos escrits també al començament,
3: Sí, exacte. Sí, el més destacat del ple d'abril era el tema econòmic, sobretot. Es van demanar dos préstecs per valor de 6 milions d'euros cadascun i després una modificació de crèdit per ampliar el pressupost 6 milions en més. Destacar sobretot que nosaltres no estem d'acord en el número, perquè possiblement hi ha necessitats, de fet hi ha moltes necessitats en aquesta ciutat, si parlem d'habitatge això també comportaria diners, sinó de com s'ha fet, no? Perquè recordem que es va aprovar el pressupost fa uns mesos i que veiem que en aquesta modificació de crèdit es parlen de molts diners que estan destinats a, per exemple, a recollida de residus, que era 1,7 milions d'euros més, a neteja de manteniment i a el que és el verd de ciutat, que és 1 milió d'euros cadascun, i clar, nosaltres ens preguntem, això són partides que en teoria han d'estar ja, se sap el que costarà, no? Perquè hi ha contractes entremig i tal, i aleshores per què si fa uns mesos, fa molt poquets mesos vam aprovar el pressupost, ara se'ns posen tants milions d'euros per partides que en teoria ja saps el que de forma aproximada et pot costar. Llavors nosaltres creiem que aquí hi ha hagut una mala planificació i una mala gestió dels diners públics, perquè nosaltres ja ho vam dir, de fet l'oposició vam presentar una esmena on dèiem que això no era correcte i on dèiem que també consideràvem que s'havien destinat pocs diners, no? Com per exemple els serveis socials. Vèiem que s'havien retallat amb llibres, que ara ho posen, vèiem que s'havia retallat amb menjador social, a ajudes a les entitats, tot això ara hi és, tot i que en aquesta modificació de crèdit el que seria despesa social, representa només un 11%, però sincerament nosaltres ens queixem de que sigui ara quan es demanin diners de coses que s'haurien pressupostat fa un temps i de la mala execució del pressupost, perquè recordem que també vam parlar de que havien sobrat 5 milions d'euros i nosaltres ens queixem de que sí que s'ha executat tot el que són, diguéssim, el que nosaltres diem, no? Accions més estètiques, més de ciutat aparador, que de problemes reals de la ciutadania, com tenim el tema de l'habitatge, per exemple, que no està destinat ni un euro ni abans ni ara a la modificació de crèdit i que és una de les principals preocupacions de la ciutadania de Castelldefels. I aleshores nosaltres vam votar que no per la mala gestió, perquè evidentment que els diners no han d'estar a l'Ajuntament, sinó que els diners han d'estar al carrer, i si ens hem d'endeutar, ens hem d'endeutar per necessitats reals de la ciutadania de Castelldefels, de la ciutat. I bé, nosaltres creiem que aquest és un punt a denunciar, no? I a demanar que en el proper pressupost es tinguin en compte aquestes coses, perquè després veiem que es fan moltes festes, festetes que diem nosaltres, que valen molts diners, que aquí en la modificació de pressupost, a més, s'ha afegit més diners en aquests actes, quan en realitat la preocupació de la ciutadania doncs no té resposta ni en el pressupost ni en la modificació de pressupost. És cert que es van presentar dos escrits, un era de la Marea Blanca, perquè s'havia fet una assemblea per informar de com anava el procés del tercer cap, i la Marea, el que sí que d'alguna manera denunciava en aquest escrit, és que es van convidar institucions, es va convidar a l'alcalde, a la regidora, i no va aparèixer ningú de les institucions. I bé, nosaltres som dels que pensem que s'ha de donar la cara amb aquestes coses. La ciutadania reclama i té preguntes i jo crec que s'han de contestar, i l'escrit anava doncs cap a, en aquest sentit. I un escrit del GRAI que anava en relació amb una moció que vam presentar als grups de l'oposició respecte al patrimoni històric. L'escrit del rei del Graí, que centrava en el pont de la Corredora Mestra, no? D'una vegada per totes, tornar a instal·lar-ho en el lloc on hauria d'estar, i la moció era com més general i també incluïa, lògicament, el pont de la Corredora Mestra, però en la moció el que es demanava és que hi hagués com un protocol de manteniment, de conservació, uns diners, que sempre una partida en el pressupost destinat a això, perquè veiem que tenim una riquesa patrimonial que jo crec que la ciutadania de Castelldefels no n'és conscient, amb la qual també es demanava, no?, que es donés a conèixer, que es posés en valor, doncs, aquesta riquesa que tenim, i ens trobem que a vegades, doncs, a les torres, per exemple, de Guaita, doncs, la gent no recolza coses o van als gossets, no?, i fan les seves necessitats allà a tocar. Ens hem enterat que ara hi ha hagut un canvi d'ubicació del Correcant de la Muntanyeta, que l'han traslladat més al centre i just a prop de la torre, en la qual cosa en aquesta moció es demanava que s'evités això, no?, que es tingués en compte el valor que tenen aquestes edificacions i tot el que és el patrimoni. També es demanava que quan s'hagin de fer projectes urbanístics hi hagi una inspecció d'alguna manera arqueològica, perquè a vegades ens trobem amb restes que tenen molt de valor històric i patrimonial quan s'estan fent les construccions o ja, no sé, un enderroc d'alguna finca, i que això també és important tenir-ho en compte i incloure-ho dintre de les actuacions, no? I l'altra moció que nosaltres considerem molt important era la nostra, que el que demanàvem era que l'Ajuntament defensés i pressionés d'alguna manera el Ministeri de Transports, perquè tots sabem, i les que agafem Rodalies doncs ho patim, no? Que el Ministeri de Transport ha aturat les obres que feien d'ampliació de les quatre vies entre Castelldefels i el Prat, sí, no? Que això donaria més freqüència als trens de Rodalies i també permetria diferenciar els trens de llarga distància amb Rodalies, amb la qual cosa seria molt més fluid. Estava ja la licitació en marxa, l'han aturat perquè diuen que falten informes i que pot ser que estigui el 2030 o més endavant. Rodalies avui en dia és una preocupació per a la ciutadania de Castelldefels. La R2 és una de les línies que té més usuaris de Rodalies i creiem que com a institució que és l'Ajuntament representant de la ciutadania de Castelldefels ha de pressionar per intentar revertir aquesta decisió que afecta a tantíssimes persones, no? I aleshores la nostra moció el que pretenia era, doncs, això, no? Incentivar, no?, a l'Ajuntament a que pressionés a nivell institucional per això, no?, per intentar revertir-ho i arribar a un acord perquè això no es dilati en el temps, perquè és que hi ha gent que perd, és el que a vegades diem, no?, perd hores a les andanes, hi ha gent que si perd un tren no pot anar a recollir el nen a l'escola o perd una cita que t'han trigat a lo millor 3-4 mesos a donar-te o la universitat, etc. No? Aleshores creiem que això és fonamental, és una cosa que afecta molt directament a la ciutadania de Castelldefels, i vam presentar aquesta moció que es va aprovar per majoria, excepte el PSC, que no entenem per què va votar que no, perquè també com a propi partit tu pots apretar el teu partit, no? perquè a vegades reverteixi o almenys s'assegui a parlar, no?, sobre els problemes. I bé, és una moció que vam presentar als ajuntaments afectats, al Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, per això, per intentar pressionar i que d'alguna manera aquestes obres es continuïn, perquè és que el transport avui en dia és necessari i és un dret, el dret a la mobilitat l'ha de tenir garantida la ciutadania, i veiem que aquí s'està perjudicant molt.
2: En aquest punt estan d'acord tots els partits polítics, com explicava menys el PSC, i el que sí va tenir un acord unànim va ser el tema de la moció per restituir el pont de la Corredera Mestra, finalment, no?
3: Sí, clar, és que, ostres, si no ens posem d'acord en preservar la nostra riquesa patrimonial ja seria molt greu, no? I aquesta és una moció que ja nosaltres en el gener del 25 vam presentar una moció precisament per això mateix, demanàvem això mateix. En aquell moment ens van presentar diferents esmenes per part de PP i Som, i una d'elles, un dels acords que era restaurar la corredora mestra, ens el van treure de l'esmena a la totalitat que ens van fer. Aleshores, esperem que ara, que s'ha aprovat per unanimitat, això es porti endavant, haurem de fer seguiment, haurem de ser pesats des de l'oposició, i aprofito per agrair la feina que fa el GREIC, no?, el grup de recerques, perquè quan els sents parlar i parles amb ells mostren un entusiasme que tant de bo fóssim capaç, com a institució que és l'Ajuntament, de transmetre-ho a la ciutadania i fer-ho conscient. I creiem que donar a conèixer el nostre patrimoni és molt important per mantenir aquesta identitat, no?, de ciutat, aquesta identitat que a vegades es perd quan veiem que molta gent se'ns en va a viure fora perquè no es pot quedar a viure a Castelldefels pels preus i ens ve gent de fora. Tot això no ho coneix, i crec que hem de ser capaços d'impregnar d'aquesta identitat a la gent que també ve a viure a Castelldefels.
2: Doncs alguna cosa més destacada al ple darrer?
3: No, bàsicament això. Es va parlar també un punt en el canvi d'usos de la zona del camí del Ral. Nosaltres aquí ens vam abstenir perquè és una aprovació inicial, ens agradaria que es concretés molt més. Creiem que és necessari el canvi d'usos perquè sabem que hi ha demandes de coses esportives, d'escoles, potser de dansa, que serien un servei cap a la ciutadania, i hi ha molts locals tancats, i creiem que és una bona oportunitat unificar, no?, els usos amb la ciutat, perquè ja pràcticament està aquest tros integrat a la ciutat. Sí que ens preocupa determinats usos que caldria veure com això es va desenvolupant, sobretot en el tema de l'oci. Sí que se'ns va dir que el que es regulava és que no hi hagués concentració d'un mateix ús en una mateixa illa, no? Hi ha unes condicions, però, home, ens preocupa una miqueta que es posin grans discoteques, que es posin sales de joc, però i ens preocupa també que això, tot això no vagi acompanyat d'un pla de mobilitat, un pla d'aparcament. Ens preocupa que segons quines coses es posin puguin afectar el comerç local, perquè jo crec que ha de tenir prioritat i s'ha de protegir el comerç local, la proximitat. Però sí que hi ha unes certes necessitats que s'han de cobrir i que se'ls ha de donar sortida, no?, d'alguna manera. Llavors ens vam abstenir amb la prudència aquella de dir si és necessari, a veure com s'acabarà concretant, no?, perquè això té un recorregut molt llarg, aquesta modificació, i esperarem veure cap on va.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquí al dia a dia de la ciutat a l'actualitat. Ahir es va inaugurar l'escultura de l'artista Lorenzo Quinn a la zona de la platja, al barri de la Pineda.
3: Sí, bé, nosaltres amb el tema de les escultures i amb el tema de després les estrelles, no?, que es posen en el passeig de la fama, nosaltres tenim els nostres dubtes, no? És cert que les escultures són escultura, tot és art, no?, i forma part de la cultura. El que passa que sabem que això és un conveni que s'ha signat, que és una cessió de les obres, perquè el senyor Lorenzo Quinn marxa a viure a fora i allà estem un magatzem i d'alguna manera les cedeix fins que, suposo, algú les compri. I el que ens preocupa és les despeses que això pot causar amb els diners nostres, de la ciutadania, no? Les despeses a l'hora de posar-ho, els fonaments que s'hagin de fer, les grues per transportar-los, la seguretat que hi pugui haver. Això són diners que nosaltres demanarem per transparència al final quan costen, perquè la ciutadania té dret a saber quan costa, perquè són impostos i surten dels nostres impostos, del que paga la gent. I aleshores, igualment dic, amb el tema de les estrelles del Passeig de la Fama, creiem que són despeses supèrflues, tenint necessitats en altres qüestions que afecten més en el dia a dia de la ciutadania, no? El que a vegades dic en els nostres vídeos que posem a xarxes és que Castelldefels acaba sent una ciutat aparador, no? No una ciutat per qui viu, sinó una ciutat aparador. Aleshores, nosaltres no estem d'acord amb aquests projectes. Sí que estem d'acord amb la cultura. En tot cas, si es fes lo del passeig de la fama, creiem que hi ha ciutadania de Castelldefels amb uns determinats valors que s'ho mereixerien molt més, que hauria d'haver uns criteris per escollir a les persones en concret, que hauria de participar també la ciutadania, però creiem que són despeses que es necessiten a altres problemes que la gent té a la nostra ciutat.
2: Doncs precisament aquesta tarda també s'inaugura una pista de bàsquet 3x3, que és una col·laboració, un conveni entre la Fundació Gasol i també l'Ajuntament, i en aquest cas serà present Pau Gasol perquè és veí de Castelldefels també.
3: Sí, no, el tema, nosaltres que hi hagi, bueno, ho hem defensat moltes vegades, no? El tema de l'esport accessible a tota la ciutadania, evidentment que estem d'acord. L'esport és salut, és convivència, i no tenim res a dir. La veritat és que quan ja vam tenir les nostres lluites, quan es va treure la famosa cistella de bàsquet a Can Bou perquè es tornés a instaurar, i dona goig veure aquella pista amb la gent gaudint de l'esport a l'aire lliure de forma gratuïta, accessible, i per tant no estem en contra de que es posin instal·lacions esportives gratuïtes i accessibles a tothom. No sé si el lloc és el més adequat, no? Perquè el passeig marítim amb tant de tràfic i tanta gent a l'estiu sobretot, no sé si és el lloc adequat, però bueno, nosaltres no tenim res en contra que es facin instal·lacions esportives accessibles a la ciutat.
2: I també dins de l'actualitat hem de destacar, com no, la celebració de les jornades de la gent gran, que ja han tingut un petit aperitiu, però que a partir d'ara, doncs gairebé pràcticament durant tot el que queda del mes de maig hi haurà activitats al respecte.
3: Sí, aquestes jornades són unes jornades que des d'Esquerra Republicana sempre aconsellem, no?, que la gent hi participi, perquè creiem que no només són jornades lúdiques que a més estan fetes per la gent gran, sinó que nosaltres creiem en el paper de la gent gran, el paper actiu a la vida ciutadana, no?, dintre de la ciutadania. Nosaltres creiem que estan molt bé aquestes activitats, però també creiem que s'ha de fomentar molt més la participació de la gent gran en les decisions que es prenen des de l'Ajuntament, no?, perquè la ciutat ha de ser per tothom, no? I a vegades, quan es fan determinats projectes, penses, s'ha pensat amb la gent gran, que li costa més caminar, a lo millor, no? O amb la gent que té discapacitats, amb temes d'accessibilitat i tal. Aleshores, nosaltres convidem a la gent a participar d'aquestes jornades, nosaltres estarem a totes les que puguem, i des d'aquí doncs, volem agrair la feina que fan les dues entitats que hi ha, no? Que es fa molta feina darrere, que no ho sembla, però que porta molta feina, i ens encanta veure l'actitud que té la gent gran, no? Com que hi participen, i convidem a la gent que està a casa a participar-hi, no? Perquè des del ball que es fa cada diumenge, des de les exposicions de pintura, de fotografia, no? I la gent et diu, no? Diu, ostres, diu, és que fent aquestes coses m'oblido, no?, dels problemes o de la soledat, no? Que és un problema greu amb la gent gran que viu sola, i aleshores jo des d'aquí animo a participar-hi, a veure o anar-hi a participar d'aquestes accions, i després a veure si la gent s'anima encara més, no?, a formar part d'aquesta xarxa que tenim aquí a Castelldefels tan potent amb la gent gran. Però insisteixo, des d'Esquerra reivindiquem que també es compti amb la gent gran per prendre decisions de ciutat. Crec que han d'estar representades totes els diferents àmbits, i creiem que la gent gran ens pot aportar molta riquesa. És que és una generació que ha viscut molt, ens pot donar molts valors que s'estan perdent. Crec que fomentar també l'intercanvi amb la joventut, amb la gent jove, seria un punt a considerar, i molt seriosament, perquè ells ens poden transmetre, els nostres avis ens han transmès el que van viure, no?, i les mancances que van tenir en el seu moment, i hi ha coses que no podem permetre que es repeteixin, i és la gent gran la que ens transmet de forma emotiva, perquè tu ho han viscut, totes aquestes experiències i aquesta saviesa que la vida al final amb els anys, no?, també vas aprenent, no? I l'avantatge que tenen ells és que et porten més anys que nosaltres i et poden advertir de coses, no? I crec que escoltar-los és molt important, i el sentit comú que et dona, no?, l'edat, no? Aleshores, bueno, jo és unes jornades que considero molt importants per tota la ciutat,
2: en aquest món, a més, no es tracta de vegades doncs, que li dona tanta importància a l'estètica a la joventut i aquest fenomen que es diu edadisme, no? Anar discriminant una persona per l'edat que té.
3: Sí, sí, això és molt greu. I és que surten molts exemples, no? L'altre dia ho llegia en algun lloc, no? Que havien tingut un... No recordo quin era el cas, no? Que la persona deia, és que ha sigut per la meva edat. No m'han valorat res més que l'edat. I això ho veiem fins i tot quan es busca feina a partir d'una determinada edat. És que ets jove i ja l'edadisme, ja és un factor que tenen en compte així de primeres sense valorar res més, no? I crec que posar en valor això és molt important i la joventut això ho ha de veure, no? Perquè a vegades hi ha joventut que no, que és molt respectuosa, però hi ha joventut, este viejo, no? Aquesta vella, no? Això no, ho hem de canviar aquesta percepció, perquè el que aporta la gent gran és que és molt, és una riquesa que com a persona a nivell individual i a nivell col·lectiu. I les comunitats, l'intercanvi generacional és fonamental, no?, per crear aquests pilars que una comunitat hauria de tenir, aquests valors que veiem que s'estan perdent amb el temps i que aquesta transmissió generacional és bàsica. I bueno, hi ha molts aspectes, la soledat, és que hi ha tants aspectes a treballar, no?, que estan allà, que en parlem, però que no sé si acabem d'aterrar i d'actuar. I per això sempre diem, no?, de demanar la participació activa de la gent gran, perquè són ells els que et donen els raons, els motius i potser les solucions, no? I si no escoltem i si no els fem partíceps, se'ns en va, no? I sí, sí, és fonamental tenir en compte la gent gran.
2: I també aquest mes de maig tindrà lloc una trobada força important a Castelldefels, és la Summit de Food Capitals, on serem el punt de trobada d'importants cuiners, cuineres i gent del sector de la restauració a casa nostra.
3: Sí, sí, és una trobada on venen xefs a nivell internacional, es volen convidar cònsuls, hi haurà diferents tallers també i diferents actes on la gent podrà menjar el que s'ha fet en aquests tallers. Bé, això està bé perquè és cultura gastronòmica, tot és cultura i sempre l'hem de defensar. Nosaltres, la nostra posició com a Esquerra Republicana és que si es gastessin tants diners amb això com amb altres necessitats que té la ciutat, doncs estaríem molt contents, perquè el que veiem és que hi ha un desequilibri, que hi ha molt de pressupost i de diners abocats a el que és promoció turística, turisme, gastronomia així amb aquestes events internacionals, que pensem que desequilibra la inversió amb el que realment necessita la ciutat. I és que sempre acabem amb el mateix tema, però és que tu parles amb la gent i què tenim? Que se'ns en va la gent del poble, és que se'ns en va a viure, ara ja diuen a Calafell els joves, és que ja han anat passant, no?, per Vilanova, per Cubelles, per Cunit, i llavors dius zero euros per polítiques d'habitatge i tenim aquests grans events, realment no podríem equilibrar una mica més el pressupost i pensar en la ciutadania, no?, i en les necessitats que hi ha, perquè cada vegada ens ve gent més de fora, els SPACs, no?, ho estem veient. Ara, per exemple, quan parlem de la regularització de persones migrades, Castelldefels ho està portant bé perquè no té tanta pressió, però tu mires les dades i veus que Castelldefels té un 24,5% de persones migrades. Ara vas a mirar les nacionalitats i tenim nacionalitats europees en els primers llocs, no? Gent de diners. Aleshores, ostres, ens ho hem de pensar, o sigui, estem fent fora la nostra gent perquè vingui gent amb diners i es gasten aquests diners en aquests grans eventos quan no destines ni un euro a política d'habitatge, ja no només a construir, a rehabilitar, per exemple. Tenim l'estudi de pisos buits, tenim 700 pisos buits que es podrien incorporar al mercat. Per què no destines un pressupost a intentar negociar amb els propietaris i poder-los posar al mercat amb lloguers accessibles, no? Aleshores, bé, sí, és cultura, la gastronomia, però el nostre desacord està en aquest desequilibri pressupostari.

0: amb el flamenc, però també amb el misticisme, una cosa molt especial. I ho farem amb el Pere Martínez, el cantant, i, evidentment, unes jornades viudança que s'estenen fins al mes de juliol.
1: Exacte, sí, sí, sí. Convidem nosaltres a participar. I vam estar nosaltres a la inauguració aquí a la plaça, que va ser molt bonic, que te n'adones també, no?, de la riquesa que tenim, i que la gent s'hauria de fer extensiu, no?, a tots els barris, no?, perquè hi ha barris que sembla que no baixen mai al centre i que potser no els hi arriba, i potser també s'hauria de fer extensiu, a altres barris. L'altre dia ho pensava, no?, perquè hi ha la gent que ve a dormir a Castelldefels i fa poca vida al poble, i crec que és important donar a conèixer, no?, aquesta bona labor que fan les escoles de dansa i la nostra Escola Municipal de Dansa, que és un orgull que també participi en aquest, que estigui implicada en aquest festival.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Rita Borque, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé.
1: Bon molt dia. Bé, gràcies.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. Demà la ciutat commemora el Dia d'Europa amb el món de l'esport com a protagonista d'aquesta celebració. Els clubs esportius de la ciutat se sumen a una commemoració que inclou també la il·luminació d'edificis i monuments emblemàtics, activitats a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, als centres educatius i també l'acció participativa de neteja de la platja Let's Clean Up Europe. Millora de la mobilitat a l'entorn del British, Garigot i la Casa dels Infants amb un nou accés per a autobusos. Amb l'objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat a l'entorn dels centres educatius, l'Ajuntament ha impulsat aquest nou accés per als autobusos escolars que evitarà la seva entrada pel carrer Aragó. I aquest diumenge, 10 de maig, el Club Rítmica Barcelona Castelldefels organitza el poliesportiu municipal de Can Vinader l'onzena edició del torneig Ciutat de Castelldefels de gimnàstica rítmica. Durant tota la jornada, la competició inclou un programa individual i de conjunt, tant escolar com de Copa de la Federació Catalana de Gimnàstica. Hi prendran part gimnastes de categories que van des de prebenjamí fins a juvenil, passant per benjamí, aleví infantil i cadet. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una nova actualització. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Doncs més de 150 municipis i institucions es mobilitzen per fer més visibles la fibromiàlgia, la sensibilitat química múltiple i també a altres malalties derivades, fibromiàlgia, etc. A motiu d'aquest 12 de maig, doncs parlem ara amb l'Anna Maria Rovira, ja forma part de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig i ella mateixa també està afectada de sensibilitat química múltiple, fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Molt bon dia, Anna.
1: Bon dia, gràcies per l'entrevista.
0: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. A veure, cada vegada que s'acosta aquesta data ens preguntem si la societat en general doncs ja sap el que és la fibromiàlgia, ja sap el que és la fatiga crònica o ja sap que és aquest síndrome de sensibilitat química múltiple. Des de la Fundació 12 de maig, què penseu al respecte?
1: A veure, falta molta encara informació per part de tot arreu. Són malalties que, bueno, són cròniques en data d'avui, que no tenen cura. Aquí s'engloba el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, la sensibilitat química múltiple i també hi ha la electropersensibilitat. Aleshores, dins de la Fundació partim de la base que falta encara molta... inclús pels propis professionals molta informació que sàpiguen realment què són aquestes malalties, falta molta investigació i una mica la missió nostra per part de la Fundació és impulsar el coneixement i el reconeixement. Com que són malalties que en data d'avui no tenen cap prova evident que es pugui demostrar que efectivament això és verídic, encara hi ha una mica de... que poden dir efectivament és això o no m'ho crec, no? O sigui, que aleshores una mica la missió és impulsar el coneixement, el reconeixement i l'atenció d'aquestes malalties que són mal conegudes pel conjunt de la societat i aquí tant són els metges professionals com tota la ciutadania.
0: Tu has patit en primera persona. Com va començar el teu camí amb la companyia d'aquestes tres malalties que imagino limiten molt el desenvolupament diari a la vida, no?
1: Canvia completament la vida, has d'aprendre a conviure amb elles, has d'acceptar-les, el primer és acceptar la nova situació que tens i fer molts canvis i aprendre a conviure amb elles. No és fàcil, no és fàcil perquè, a veure, jo per una mica, jo tinc fibromiàlgia, tinc el síndrome de fatiga crònica, tinc sensibilitat química múltiple i una mica de electropersensibilitat. Remuntem, suposo, sobre l'any 97, perquè recordo que jo ja arribava a casa de la feina esgotada, al migdia em tenia que estirar, cada vegada m'aixecava més tard, i aleshores, clar, fins al 99 vaig agafar ja una baixa, perquè ja no podia més, i no sabia el que tenia, però és que, de fet, fins l'any 2002 no em vaig enterar realment del que tenia a raó d'un dia mundial, perquè, a part de la fundació que l'hem oberta fa un any, també pertanyo a l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia, el que és la CAF. I aleshores, un dia mundial, un 12 de maig, a través de la tele va sortir un metge, una persona d'aquesta associació, que estava parlant de què era la fibromiàlgia i em vaig veure reflectida. Vaig apuntar al telèfon del metge i va ser quan vaig anar-hi i va ser quan vaig començar a saber una mica què és el que tenia, una mica. Em van dir primer que tenia fibromiàlgia, era una època, estem parlant de fa 25 anys, o sigui que, sí, que la cosa encara estava molt més enrederida, no? Aleshores em van començar dient que tenia fibromiàlgia, jo ja estava a l'associació, ja anava agafant molts coneixements, anava canviant, aprenent a conviure amb la nova situació, vaig conèixer que era una síndrome de fatiga crònica, li vaig dir al metge en aquella època que jo creia que tenia síndrome de fatiga crònica, era així, i molts anys després també jo mateixa els vaig dir als professionals que també tenia una sensibilitat química múltiple. Em refereixo que en aquella època faltava molta informació, però és que en data d'avui encara en falta. Ha canviat molt, sobretot amb el que és la fibromiàlgia, el síndrome de fatiga crònica, però concretament amb la sensibilitat química múltiple i l'electropersensibilitat falta encara molta més informació.
0: Com deies, la primera trava amb la qual el primer obstacle amb el que us vau trobar les persones que contenien aquesta malaltia era la manca de diagnòstic clar, perquè, clar, són malalties que no tenen una sintomatologia concreta o clara de vegades.
1: No, és que, a veure, el correcte seria... Pot haver-hi gent que estigui cansada perquè tingui una altra malaltia que també doni cansament, però aquestes altres malalties poden ser tratades i la persona pot millorar i curar-se. Aleshores, el correcte, des del meu punt de vista, és que facin proves per descartar, que no puguin tindre una altra malaltia, que també els hi puguin donar cansament i dolors. La fibromialgia, hi ha 18 punts al cos, que amb una mínima pressió tens dolor, i a part d'això també hi ha tota una sèrie d'efectes secundaris, com pot ser insomni perquè no dormim bé, no descansem a la nit. És molt fàcil quan una persona té un dolor crònic que tingui ansietat i irritabilitat, tenim problemes de concentració, formigueig, parestèsies, la bufeta, el còlon irritable, major sensibilitat inclús a coses químiques. Aleshores, bueno, pues, el primer que s'ha de fer, el que han de fer els metges, és descartar que no puguin vindre una altra malaltia que pugui ser tractada. Quan es veu que tot està correcte per part d'altres coses i no surt cap prova, és quan ja poden dir que efectivament aquesta persona pot tindre o una fibromialgia o un síndrome de fatiga crònica o alguna de les altres dues que us he comentat. Hi ha algunes diferències i algunes semblances entre una i l'altra, però cap d'elles en data d'avui té cura. I hem de fer molts canvis en el sentit de que no serem les d'abans, hem d'aprendre a conviure amb elles, hem de baixar el nivell de vida del que estàvem portant, però això també porta molts problemes.
0: Ah, i com deies, també cal doncs, finançar econòmicament les investigacions al voltant d'aquestes malalties que, quan començaven aquesta entrevista, tu diries que avui en dia doncs, no tenen cura.
1: No, són malalties que en data d'avui no tenen cura i llavors, clar, si no hi ha investigació, doncs no tirarem endavant i el correcte seria que es anés investigant i que d'alguna vegada que tinguem, aviam, que d'algun moment per un altre ja puguem saber de què ve i que les persones que vinguin més endavant puguin ser tractades i que ja puguin portar un ritme de vida més normal.
0: Es calcula que en conjunt... Sí, digues.
1: Normal en el sentit que hi ha gent que té un grau, en funció del grau que es pugui tindre, la persona pot seguir treballant, pot seguir fent més o menys el seu ritme de vida. Ara, hi ha diferents graus. La persona que té un grau molt sever, doncs ha de baixar, hi ha gent que inclús ja els és impossible anar a la feina perquè s'agoten, tens el cap col·lapsat, amb un síndrome de fatiga crònica de fibromialgia, també et quedes que et poses a llegir alguna cosa i no saps el que estàs fent ni el que estàs llegint, la feina la faràs malament i molta gent inclús té que deixar la feina. Però clar, aleshores com viu aquesta gent? O sigui, per això us dic que és complicat perquè hi ha gent que té que viure per treballar tenint aquestes malalties.
0: Es calcula que en conjunt afecten entre el 2 i el 4% de la població, majoritàriament dones.
1: Sí, amb el que és la fibromialgia, el síndrome de fatiga crònica, majoritàriament són dones, però cada vegada també estem veient que hi ha més homes. Amb el que és la sensibilitat química multivariable de hipersensibilitat, aquest tant per cent canvia. És igual que sigui un home com una dona, perquè ens entenguem.
0: Aquesta iniciativa dona continuïtat a la campanya Catalunya de Blau, que des de l'any 2019 ha aconseguit mobilitzar centenars de municipis i institucions. El proper aquest 12 de maig, ajuntaments, institucions i d'altres accions il·luminaran edificis i espais emblemàtics com a mostra de suport i solidaritat amb les persones afectades. I s'ha dedicat un color per a cadascuna d'aquestes malalties, oi?
1: Sí, de fet el color de la fibromialgia és el lila, el color de la síndrome de fatiga crònica és el blau i el de la sensibilitat química múltiple és el groc. Normalment els darrers anys sempre havíem posat el blau, havíem dit Catalunya de Blau, però des que ho hem agafat amb la Fundació, que també es fa a través de l'associació, o sigui, hem posat els tres colors i cada ajuntament, cada municipi que posi el que li vagi bé. O sigui, és diferent un que l'altre. Però tots engloben el que són la fibromialgia i altres síndromes de sensibilitat central, perquè n'hi han, tenim molts efectes secundaris, i de fet hi ha la fibromialgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat la química múltiple i la lletra per sensibilitat.
0: Doncs, per a més informació sobre aquest dia mundial, el 12 de maig, a la vostra web, a Fundació 12 de maig, oi, Anna?
1: La pàgina web és fundació12demaig.org i després també el telèfon, un dels telèfons de la Fundació, o el meu directe, si voleu, és el 629-775-058. I després també la Fundació fa més la feina de fer xerrades, formació i tot. Després també tenim una associació, que és la CAF, que estem a tota Catalunya, on aquí sí que fem activitats ja més per les persones afectades per aprendre a conviure amb elles. El telèfon que tinc jo, com que sóc membre de la Junta també de la CAF i sóc també de la Fundació, el telèfon que us he dit abans, el 629-775-058, em poden contactar per qualsevol de les dues bandes.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Anna Maria Rovira, des de l'àrea de gestió i desenvolupament de projectes de la Fundació 12 de maig. Que vagi molt bé la commemoració d'aquest dia per fer més visible encara aquestes malalties. I desesperat-nos.
1: Moltes gràcies i gràcies per donar l'alternativa de fer arribar a la ciutadania que fa un any s'ha obert una fundació per la investigació i la formació la formació de metges i de professionals i que tot pugui anar més endavant i molt millor.
0: Doncs moltíssimes gràcies a tu, Anna Maria, de nou.
1: Gràcies
0: bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
4: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
6: Així som. El magazín de Radio Castelldefels. Ana López.

0: Castelldefels tornarà a remar contra el càncer, una jornada solidària oberta a tothom. El Canal Olímpic de Catalunya acollirà el proper 24 de maig Remar contra el càncer, un esdeveniment obert a tota la ciutadania organitzat per la Fundació Remar contra el càncer. Parlem amb la persona responsable, Pep Jungà. Molt bon dia, Pep.
1: Bon dia, Anna.
0: Aquesta cita s'emmarca en la 7a Barcelona Internacional Dragon Boat Fest, no?
1: Sí, exacte. És la part solidària d'aquest festival internacional que organitzem ja, que és la 7a edició al Canal Olímpic.
0: La jornada tindrà lloc des de les 10 del matí fins a les 3 de la tarda. Quines seran les activitats preparades?
1: Doncs mira, el que proposem a la ciutadania de Castelldefels, sobretot, és que vingui el diumenge, que és aquesta jornada solidària, a provar les activitats que els tenim preparades solidàries. Val? Evidentment, l'activitat més important són aquestes iniciacions del Dragon Boat, que és el festival que organitzem, aquestes barques amb cap de drac i cua de drac, de fins a 20 palistes, i que hi pot participar absolutament tothom. I després hi ha altres activitats complementàries, com el Zumba, Bachata, també hi ha food trucks, hi haurà exhibicions també de cultura xinesa, i tot plegat és un dia fantàstic per venir en família, per venir amb la gent que estimes i col·laborar per una bona causa.
0: Les persones que vulguin participar d'aquesta experiència, que té una durada de 45 minuts en aquesta embarcació en cap i cua de drac en el Dragon Boat, no necessiten experiència prèvia, tan sols, això sí, no? Pep, han de fer un donatiu solidari.
1: Exacte. De fet, totes les activitats van a canvi d'un donatiu solidari que es repartirà entre les fundacions i associacions que tenen alguna cosa a veure amb càncer que també participaran de l'esdeveniment durant el diumenge.
0: Entre les entitats presents hi ha l'Institut Català d'Oncologia, l'Associació contra el Càncer, l'Associació de Càncer de Mama Masculino, PICAM, l'Associació de Càncer de Mama Triple Negativo, Prevenció i Informació Càncer Molins, Endavant Xiques i la Fundació Rema contra el Càncer, la qual estàs vinculada tu, però també col·laboren aquí el Club de Piragüisme de Castelldefels, Dracs de l'Aigua 2019.
1: Sí, exacte, és això. Volem que aquest dia, doncs, a més, donar-los protagonisme a totes aquestes associacions, donar-los visibilitat, fan molt pel territori i volem que aquest dia sigui el dia de les associacions i dels clubs que estem apoyant aquesta causa i ajudant els pacients i els malalts de càncer a través de la pràctica, sobretot, del Dragon Boat.
0: Des del punt de vista físic, des del benestar que pot comportar aquesta activitat, quin destacaries?
1: Doncs, a veure, des del punt de vista físic, al final, qualsevol exercici és bo per a pacients que estiguin en tractament i, sobretot, un cop l'han acabat. O sigui, l'exercici físic és bo qualsevol. Però el Dragon Boat té unes característiques que el fan una mica especial. El Dragon Boat és dels pocs esports d'equip que pots començar a qualsevol moment de la teva vida. Tenim persones amb 40, 50, 60, 70 i fins a 80 anys que agafen una pala, els posem al barco i en aquell moment doncs, ja formen a passar a formar part de l'equip de Dragon Boat i són palistes a Dragon Boat. Llavors, hi ha pocs equips que et permetin, pocs esports que et permetin viure aquesta experiència. El Dragon Boat és un d'ells.
0: Molt bé, doncs les persones que vulguin participar en aquesta nova edició del Dragon Boat, què és el que han de fer, Pep?
1: Doncs l'únic que han de fer és visitar-nos a la pàgina web Rema contra el Càncer. A l'apartat esdeveniments trobaran l'esdeveniment de Castelldefels i inscriure a l'activitat que volen venir, fer el donatiu i a partir d'aquest moment doncs, ja els atendrem presents que vinguin al canal el diumenge. L'entrada és gratuïta. Pot venir absolutament tothom, tant si vens a fer activitats com si no, i el que els proposem és que vinguin a gaudir de l'espectacle que veuran. Pensa que al canal, el diumenge, a més de les activitats solidàries, hi ha totes les finals del Festival Internacional de Dragon Boat i totes les competicions dels equips de supervivents de càncer, que aquest any en tenim més de 20. Són 200 palistes de tot el món, 16 nacionalitats, que formen part d'un equip de Dragon Boat, de supervivents de càncer, i que es mouen a nivell internacional i venen a participar, com per exemple en el nostre festival d'enguany.
0: Doncs la cita el proper diumenge, aquest diumenge 24 de maig. Nova jornada solidària Remea contra el càncer al Canal Olímpic de Catalunya, la setena Barcelona International Dragon Boat Fest, que vol apropar aquest Dragon Boat a tota la ciutadania i donar visibilitat a les persones que afronten o han afrontat un procés oncològic, especialment en l'àmbit del càncer de mama. Pep Juncades de la Fundació Remea contra el càncer, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat més detalls d'aquesta convocatòria. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, Anna. A veure si us animeu i així podeu conèixer l'equip d'aquest any que hem muntat, que és el Fúries, que serà l'equip local del Canal Olímpic. En tenim 6 ja a Catalunya i us esperem a tots. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Molt bon dia.
2: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Anna López.
3: A punt de sal. Espai ofert pel Servei Local de Català.
4: Bon dia. Truco per demanar informació sobre l'oferta de feina que han publicat a la seva pàgina web.
5: D'acord. La plaça d'administrativa que oferim és un contracte temporal de jornada completa i d'incorporació immediata. Si està interessada, ens ha d'enviar el currículum.
4: Perfecte. Doncs ho faré de seguida. Moltes gràcies.
6: En català, quan es vol indicar que es fa oferta pública d'una feina, un producte o un servei, el verb adequat és oferir. Per exemple, en aquest centre s'ofereixen 2 places d'administratiu o aquestes són les places ofertes.
3: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
2: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els principals titulars de ciutat. Les cases dels infants comencen avui la preinscripció en un context de vagues generals al col·lectiu educatiu d'aquesta etapa. Els 4 centres municipals per a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies fan la preinscripció fins al 22 de maig. Ahir aquests centres se sumaven a la convocatòria estatal de vaga, amb serveis mínims del 33% de la plantilla. També el proper 20 de maig hi haurà una nova jornada de vaga a les cases dels infants. Les 44es jornades de la gent gran comencen aquest diumenge a les 5 de la tarda amb un ball al Centre Cívic Frederic Mompou. A partir d'aquest diumenge i fins al 24 de maig presenten un programa ple d'activitats que organitza l'àrea municipal de gent gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Acabem amb una notícia de manteniment i via pública, les voreres més segures i un banc molt especial col·locat a la plaça de la Democràcia. Les parelles de manteniment de la via pública han realitzat des del 20 d'abril i fins al 8 de maig 35 treballs de manteniment, la reparació de voreres a diferents punts de la ciutat i la col·locació d'aquest banc a la plaça de la Democràcia amb missatges referents al dret a l'educació són les principals actuacions de la setmana. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. En una hora tornem ja amb el torn de l'informatiu local, amb totes les notícies en detall de la ciutat. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. Necesitas un implante.